0: ara us diré, per exemple, i dieu, i la llet? Us diré una cosa. Llet en tenim. Hi ha un problema en la llet, que caduca. D'aquí 2 o 3 mesos, la llet ja no serveix, ja caduca. I si en tenim molta, pues, l'hem de repartir de pressa. O sigui que, si pot ser llet, en cas de que tingueu il·lusió de portar llet, mireu la data de caducitat, que sigui el més tard possible. Aquest és el problema que tenim en la llet. Ara bé, tot el demés, porteu el que tingueu gust de portar, que tot serà ben rebut, perquè, per exemple, vosaltres, alguns porten torrons, alguns porten coses més, i tot fa il·lusió.
1: És que ho tenim organitzat per cursos. Els més petitons porten dolces de Nadal, i els més grans doncs, porten l'oli, el sucre...
0: Bueno, sí, tot el... però sobretot demaneu galetes farines... i conserves i l'oli. Sí. Però ja us dic, en el llet tenim aquest problema. Però vaja, tot el que porteu serà ben rebut.
2: Quin servei fa Càritas?
0: Ah, vale. A Càritas, a part de fer de donar menjar, Càritas té molts aspectes. Per exemple, un que us he dit, fer reforç escolar a les escoles que ho necessiten. A les 5 de la tarda van i ajuden a fer els deures a nens que no poden pagar-se un professor particular. Això és un servei que jo havia fet i que es fa. Un altre servei que es fa és acompanyar a gent gran a les residències. També hi ha gent que ho fan. Un altre, el Rober. Recollim roba, que aquesta roba... Què fem en aquesta roba? Primer, la donem a persones que realment ho necessiten. I si no, l'altra la posem a la venda a un preu de molt baix preu, d'un euro, 2 o 3 euros, i en aquells diners comprem aliments. O sigui que tot va en benefici. Fa moltes altres serveis. Càritas acull a persones necessitades, les escolta, mira de buscar-los feina... Càritas té unes altres empreses, una, per exemple, que es diu Ecosol, que dona feina a moltes persones que s'encarreguen, o sigui, que fa molts serveis que no es veuen i que les fa. Càritas els fa.
2: Què et va fer unir-te a Càritas?
0: Mira, primer que tot, fer aquest servei. Un dia vaig anar per la Riera, fa molts anys, i vaig veure què deia. Se necessiten professors per ajudar el que us he dit abans. Jo m'acabava de jubilar, professora, vaig dir... Aquí és el meu, per ajudar. Vaig començar així, d'aquesta manera. I una vegada estàs a dintre de Càritas, veus que pots fer molts serveis, perquè tinc en compte que a Càritas actualment, a Càritas hi ha pues, quasi 50 voluntaris. Això és molt, eh? I què fem? Fem diferents serveis. Pues va fer unir-me aquest desig de fer algo pels demés. Perquè si cada un féssim, aportéssim un graner de sorra, el món seria millor. Perquè si tots féssim alguna cosa... Jo vaig pensar, què he de fer? Tota la vida treballant, ara que puc ajudar, doncs vaig començar per ajudar a nens i avui en dia doncs estic remenant molta cosa de Càritas, molta cosa.
2: La gent acostuma a ser solidària?
0: Doncs sí, sí. I Arenys ho han demostrat. Ho han demostrat. A vegades, jo que vinc a la ràdio i demano ajuda, a vegades, per fer campanyes de necessitat d'aliments, el gran recapte que van fer fa un mes, no sé si vosaltres vau ser conscients, però fa un mes, a tots els súpers d'Arenys recollíem aliments que els tenim a Càritas. Per això us he dit que segons quins aliments ara ja no els necessitàvem, perquè fa un mes van fer la gran recollida del gran recapte. I la gent, veus... que responen, sí que són solidaris. I si demanes ajuda, te la donen. I persones que potser no els hi sobra, no són rics, per dir una paraula, però aporten bonament el que poden. I sí que són solidaris. I sí que responen. Mira, sempre hi ha alguna persona que passa. Això, sempre hi ha alguna persona que no vol saber-ne res. Però cadascú és responsable dels seus actes. Si un vol ajudar... ajuda, i sí que són solidaris. I s'ha de donar les gràcies i d'estar agraït. Vosaltres mateixes, en aquests moments, esteu demostrant que sou solidaris. Ara esteu fent un programa que demostreu, heu escollit parlar d'aquest tema quan podríeu parlar del futbol, que el Barça està guanyant, que jo també m'agrada molt el futbol, que el Madrid ha perdut, que el Barça ha guanyat, i tot això podríem parlar-ne. I aquí estaríem rient, parlaríem del futbol. En canvi... no parlem del futbol, que en aquests moments podríem parlar, eh que sí? De vist que el Barça i podríem parlar-ne. Doncs no, esteu parlant d'un tema solidari. Això, veus, ja esteu, és una mostra de la solidaritat de les persones. Vosaltres, en aquests moments, esteu sent solidaris, per una causa justa. El futbol ja parlem de més a més, però és així. Sí. Per tant, us felicito, veus? És una mostra de solidaritat el que esteu fent avui.
2: I per últim, a part de la recollida d'aliments, com es pot col·laborar?
0: Mira, vosaltres, per exemple, esteu col·laborant ara. Vaja, ja ho he dit, ara esteu col·laborant. A part d'això, els voluntaris. Ja us he dit de fa un moment que al nostre poble hi ha almenys, no almenys, una cinquantena, 40 i pico, quasi 50 homes i dones que dediquen moltes hores treballant. Són voluntaris, és una manera de treballar. Són voluntaris, i què fan? El que sigui. Hores, dediquen hores. Ara mateix, acabo d'arribar jo de Càritas, estaven descarregant una furgoneta, per exemple, una cosa tan senzilla, descarregant una furgoneta d'aliments. Aquests aliments s'han d'envasar, perquè si, per exemple, tenen taronges, o tenen peres, o tenen patates, aquestes patates, aquestes peres, s'han de posar en bossetes individuals per donar. O sigui, hi ha molta feina. Tenim dos furgonetes, se necessiten xòfers i persones per anar a recollir. Se necessiten persones al rober que recullin la roba. Se necessiten per... Aquest matí a Càritas hem donat aliments a 53 famílies, exactament. Avui, dimarts, jo he estat a Càritas, i han vingut 53 famílies a buscar aliments. I s'emporten un carro ple d'aliments de tot tipus. Pues, tot això és una manera de col·laborar. Ja us dic, hi ha moltes maneres. Una cosa tan senzilla, ja us he dit, com la vostra escola, el que la vostra escola sempre està a la nostra disposició, el que feu vosaltres és una manera de col·laborar a part de la recollida d'aliments. Hi ha moltes coses. O sigui que en aquests moments vos heu de sentir orgullosos. Mireu, jo, la vostra edat, els nens de la meva classe els hi deia: oi que hi ha coses que no t'agraden de lo que passa al món? Eh? Que tots esteu... A mi, i us molesta? Pues jo sempre els hi deia als nens: mireu, si tots nosaltres intentéssim en el nostre entorn d'amics, de família, de col·le, millorar una mica, si tots ho féssim, imagineu-vos que tots ho féssim, el món seria millor. Pues és una manera de col·laborar. Vosaltres, si voleu canviar el món, comenceu per canviar el vostre entorn. Els amics del costat, els de l'escola, la família, els avis, aquells avis que teniu, que els teniu potser pobrets, no vos en recordo gaire. Parleu amb ells, aneu a veure'ls. És una manera de millorar i de fer un voluntariat. És el que pretén Càritas. Ajudar el món, ajudar tothom.
2: Doncs, Conxita, gràcies per respondre aquestes preguntes.
0: Gràcies a vosaltres. Ja us ho dic, us espero, si vosaltres no veniu, els més grans, el dia 19, espero que vingueu a Càritas i us rebrem en els braços oberts.
1: No trigaran massa a anar pujant, aquests nois es van fent grans, ja estan fent sisè, per tant, d'aquí 2 o 3 anys ja deixaran
0: vindran
1: a Càritas.
0: Allà us espero. Però mentre vosaltres ja haureu col·laborat, ara esteu col·laborant, sí, i haureu col·laborat en la recollida d'aliments. I tot això rep la seva recompensa. Sabeu cuina? La vostra satisfacció personal. La sentir de dir: oi, estic fent alguna cosa. Estic fent alguna cosa. Mira, això ajudo als demés. Uh-huh. Això és més que ningú... La satisfacció que té un de fer alguna cosa per ajudar als demés.
3: Ara escoltarem una cançó que esperem que us agradi.

0: tot seguit, escoltarem una entrevista a unes companyes de tercer d'ESO que col·laboren amb la campanya.
1: Ràdio La Present.

0: Bona tarda. Estem aquí amb unes alumnes de tercer d'ESO. Com us dieu?
1: Caral i Paula.
0: I ara us farem unes preguntes. Com animeu a la gent a que participin en la recollida i portin aliments?
2: Doncs el que fem és passem per cada classe i cada aliment és un punt i llavors després, al final, quan tenim tots els aliments de totes les classes, els sumem tots i llavors fem un rànquing i així doncs animem a la gent a que puguin portar a menjar.
3: Què creieu que podeu aprendre d'aquesta experiència?
4: Doncs clar, nosaltres aprenem moltes coses. Aprenem a ser solidaris, a compartir i a comprendre les vides d'altra gent.
0: Per què aquesta recollida sempre es fa a la mateixa època de l'any?
2: Doncs perquè hi ha gent que no té prou recursos o no té bona economia i llavors el que fem és doncs, ajudar-los perquè també puguin gaudir igual que fem nosaltres.
3: Com us vau sentir quan us van dir que podíeu fer la campanya de recollida d'aliments?
4: Home, vam estar molt emocionades, perquè clar, tenir aquesta oportunitat és bestial i clar, s'ha de aprofitar i fer-li un bonus.
0: Per què vau decidir participar en aquesta campanya?
2: Doncs perquè creiem que tothom ha de tenir les mateixes oportunitats i que tothom ha d'estar bé.
3: Creieu que els alumnes de l'escola estan implicant-se bé a la campanya?
4: Esclar que sí. En aquesta escola som molt solidaris i sempre estem predisposats a ajudar aquest tipus de casos i fer el millor per al món.
0: Moltíssimes gràcies, Caral i Paula.
1: De res.
4: Gràcies.

0: per finalitzar aquest programa farem un breu debat entre nosaltres per compartir les nostres opinions. Les preguntes les faran en Kilian i Lian.
1: Per què creieu que és important la recollida d'aliments? Lian.
2: Doncs jo crec que la recollida d'aliments és important perquè totes les famílies no tenen el mateix balanç econòmic, jo què sé, un cobra 1.000, l'altre 2.000, depèn de la situació de la família, perquè avui en dia les coses estan molt cares.
1: Adrià?
3: Sí, jo també ho crec, perquè, clar, així pots ajudar a, jo què sé, gent que té menys recursos, jo què sé, a l'Àfrica, com que hi ha gent que no té aigua o no té els recursos bàsics, pues així podem donar unes bones festes a tothom perquè ho passi bé tot el món per igual.
2: Creieu que hi participa molta gent, Miquel?
4: Doncs jo crec que sí, perquè és un bon fet per ajudar la gent i penso que la gent que ho fa amb moltes ganes i jo penso que sí, que ho fa bastanta gent.
1: Creieu que la gent en general és solidària, Ian?
2: Doncs hi ha molts tipus de gent, com bé abans ha dit la Conxita, però sí, jo crec que la gent és bastant solidària dintre del que cap. Hi ha de tot tipus de gent en el món, perquè és molt gran, i doncs és això. Penseu que és bona idea que cada classe porti diferents aliments? Adrià?
3: Sí, me sembla que és bona idea, perquè, clar, si tota l'escola ens diguessin de portar els mateixos aliments, doncs potser portarien tots els mateixos. I, clar, si porten tots oli, doncs arriba bé, com ha dit la Conxita, però no, pues va millor tenir diferents coses, com, jo què sé, sucre, galetes, conserves...
2: Miquel?
4: Que està molt bé perquè així, amb tantes classes en una escola, tenim una gran quantitat d'aliments i hi ha molta gent, en realitat, que ho necessita, això. Jo penso que està molt bé.
1: Com veieu que la nostra escola participa a la recollida d'aliments, Ian?
2: Doncs jo veig molt bé que la nostra escola participi a aquesta recollida d'aliments perquè, com ha dit el nostre company Miquel, així es pot ajudar més persones i, si a més, si altres escoles s'hi sumen, encara és molt millor perquè podem ajudar el doble o el triple de gent. Fora de l'escola, col·laboreu en alguna iniciativa solidària i, si ho feu, quina és? Jaume.
0: Jo col·laboro perquè quan la meva roba es fa gran, la meva mare li dona a persones que li vinguin millor, als més petits.
2: Adrià.
3: Pues jo no és així com portar-ho a Càritas, però quan, jo que sé, tinc una joguina que ja no m'agrada o no l'utilitzo tant, doncs ho donc als meus amics més petits perquè així ells les facin servir i que no s'hagi de tirar a la brossa.
2: Doncs mira, jo opino que, bueno, també faig això que diu l'Adrià de donar-li amics, també ho porto al Maricel, la guarderia, i a l'escola cada any fem l'esmorzar solidari, que ens diuen uns productes, melindros, xocolata, suc de pressa i suc de pinya, i bueno, i qui vulgui, pues, s'ho pot menjar i ha de pagar uns diners i per col·laborar amb els nens d'Àfrica.
1: Com us sentiu quan col·laboreu, Ian?
2: Doncs jo em sento molt bé perquè hi ha molta gent que necessita això i que perquè tothom pugui passar bé, tindre la nevera plena, poder estar disfrutant amb la família i tot això. Miquel?
1: Miquel?
4: Doncs jo em sento especialment bé perquè penso que és molt bonic poder compartir els aliments amb gent que no tingui l'oportunitat de tindre'ls tots i penso que fer-ho és molt bona idea.
3: Pues jo quan ajudo a, pues, no sé, a l'escola que porto aliments, pues em sento bé perquè és com que estic donant una oportunitat a gent, pues, que potser li falta menjar o no té els diners suficients per comprar-lo, pues, i em sento molt bé.
1: I fins aquí el debat. Gràcies per respondre les preguntes.
0: Després d'acabar aquest debat tan interessant, escoltarem una cançó.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Arriben les festes nadalenques a Ràdio Arenys. Encesa de llums, mercats, pessebres i molta música per celebrar un Nadal únic amb la teva ràdio de proximitat. Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.

0: Ràdio La Present, el magazín d'actualitat de l'Escola La Presentació.
1: Això ha estat tot per avui. Moltes gràcies per escoltar-nos i ha estat un plaer estar amb vosaltres. Abans de marxar, us deixem amb una altra cançó.

0: la setmana que ve.
1: Seguiu col·laborant tots.
2: Que tingueu tots molt bones festes.
0: Adeu.
3: Vinga, molt record, adeu.

0: Bon diumenge a tots. Bon dia a tots els aranyens, aranyenques, socis, socis de l'Esplai. Un altre retall amb vosaltres. I el farem en companyia d'aquí.
1: La Magda, i bon diumenge a tots plegats.
2: Hola, bon dia, sóc la Mari Carme.
0: Bon dia, sóc el Gabriel.
1: I avui tenim una convidada molt especial que, de fet, aquí a la ràdio, i tots el coneixeu, que és la...
3: La Rim García.
1: La Rim García. O sigui, ara li posarem una mica una música especial per ella i continuarem parlant.
3: Molt bé.

0: Bé, avui tenim entre nosaltres una convidada molt especial, com ja hem dit, una dona que dirigeix dos programes de ràdio amb una trajectòria feta des de la passió i l'amor de comunicar. Ens fa molta il·lusió conversar amb tu i descobrir què hi ha darrere de la veu i dels teus projectes. Benvinguda i gràcies per ser aquí.
1: Doncs moltes gràcies per convidar-me. És un plaer. Avui sé que amb una altra cadira ja m'agrada també. No haver de portar la batuta.
0: Sí, sí. Pues ja començarem, eh? Jo et faré unes quantes preguntes i tu em vas contestant. I em tant. Contestes el que vulguis, eh?
1: Ui,
0: no, no, depenent de la pregunta, però vull dir, si alguna pregunta no la vols contestar, no la contestes.
1: Oh, bueno.
0: Com va començar la teva relació amb la ràdio?
1: Doncs amb la ràdio va començar, jo portava un grup d'Arins Viu i Conviu, i els hi feia teatre, i la Hadija Grip feia un programa Mediterrània. I em va dir perquè no venia a explicar el que jo sé fer, que són mandales, i després ja m'hi vaig quedar a formar part de la trup. I res, bueno, cadascú deia una mica de la seva història. La Hadija va marxar a Anglaterra i el Josep Bayo em va demanar si volia continuar portant-lo jo. Jo vaig demanar al grup, el grup em va dir que sí, i fins avui.
0: I fins avui. O sigui, amb aquest... I després vas continuar amb un altre programa, que ja també en parlarem. Sí. Perquè actualment estàs fent el programa de dones.
1: Sí,
0: ja dones. També fa molts anys.
1: Sí, també fa uns... Ara no me'n recordo exactament. Jo mai és que me'n recordo, però deu fer 7 anys o així també que faig el dones. Sí. Sí, sí. També va ser això, una proposta que jo li vaig fer a... Jo sóc molt guerrera, no? I en aquest sentit de les dones sempre he estat amb el punt, no? De dir que... Hi ha moltes coses que encara no funcionen com haurien de funcionar.
0: I
1: aleshores, doncs, li vaig proposar de fer un programa de dones, parlar de les dones, sobre les dones, i que vinguin dones. I li va semblar bé.
0: Això amb el Bayo. Encara hi havia el Bayo.
1: Sí, encara hi havia el Bayo. Quan van començar el Dones estava encara el David Valverde, de tècnic, que va ser el que va buscar amb ell, vam crear el programa. Ell em va ajudar a crear el programa de dones. Ara el tenim... Volant molt alt.
0: Sí, bueno, de quan en quan així a RAC1 ell envia fotos.
1: Avui tenia fotos penjades.
0: Sí, sempre, des del 15è pis sempre diu la foto aquesta.
2: Ara ha marxat, però...
1: Sí, avui s'ha acomiadat, em sembla.
0: De RAC1?
2: No, del pis
1: de la planta 15.
0: Ah, de la planta 15, i ara en quina planta va?
2: Ha baixat avall.
1: Sí, ha posat la foto. Ja no tindré més aquestes vistes.
2: No tindreu aquestes vistes.
0: Sí. O sigui, bueno. I recordes algun moment clau en què vas pensar això és el meu lloc, o aquest és el meu lloc?
1: A veure, a mi m'agrada molt comunicar. I aquí és un lloc idoni per comunicar. I a part d'això, aprendre. Si jo repasso una temporada, tota la gent que ha passat pel programa i tot el que jo hi he après i tot el que jo li he pogut preguntar, perquè li pregunto coses que interessen a tothom, però bàsicament a mi, doncs és un luxe. És un luxe. I poder comunicar, a mi m'encanta. Sí.
0: T'agrada molt sentir com la ràdio t'ha anat acompanyant, o sigui... Ara m'agradaria entrar una mica en els programes que fas. Per exemple, et pots explicar breument de què tracta cadascun d'aquests dos programes que portes a terme?
1: A veure, jo al llarg dels anys vaig aprendre que en comptes de tenir molts col·laboradors i que cadascú portés, el que era és que cada un tingués un dia a la setmana i pogués dedicar-se ell al que volgués fer. Aleshores vaig crear seccions.
0: Sí.
1: I això em funciona moltíssim perquè la persona que ve... tracta i fem el que ella vol, no?
0: Sí.
1: Per exemple, en Mediterrània tinc el pas a pas, que està fet des de la salut des de la salut. Hi ha un metge i dos terapeutes.
0: Perdona, que sempre són els mateixos?
1: Sí, sempre són els col·laboradors. Poden portar convidats, però ells són els mateixos.
0: Sí.
1: Després està el de Som Tots, Som Cultura, que aquest jo em vaig deixar dos per poder jo, perquè si no em quedava molt lligada i no podia portar qui jo volgués.
0: Sí.
1: I el Tots Som Cultura, doncs aquí venen, doncs això, gent de tots els àmbits de la cultura. Yeah. I és una entrevista personal i de feina. Després hi ha una altra, que és el que vaig fer aquest dimecres, que és Converses amb Miguel Iribarren, que és el que va fundar l'editorial El Grano de Mostaza, que són tots llibres d'espiritualitat i de creixement personal... I fem converses amb Miguel. Aleshores, ell pot portar un convidat o un llibre, aquesta setmana ha portat el de la consciència del David R. Hawkins, i parlem sobre el llibre. Comencem amb una meditació, igual que pas a pas, per sí. sintonitzar les energies, i després xerrem. I l'últim, que és de que va néixer Homes, d'aquí va néixer Homes, sí. perquè jo pensava, s'ha de parlar d'Homes. I vaig buscar, i vaig trobar, en la pandèmia, quan estaven tancats,
0: sí.
1: un grup que és una associació d'homes igualitaris, que és de Catalunya. Vaig contactar amb ells i em van dir que sí, de fer la ràdio. I van sí. començar a fer-lo per Zoom. I no ens coneixíem, imagina't. I després ja, quan van venir, ara venen un cop al mes,
0: sí.
1: i ells porten una persona, i és els homes, les noves humanitats d'homes,
0: sí.
1: però vist des de la cura. O sigui, el canvi que els homes han de fer per ser més... tenir més cura d'ells mateixos i dels altres, no? Perquè ja. Ha estat molt la imatge del que emana, del sí, que dirigeix, sí. el potent, el fort, sí. i no, no cal.
0: No, no cal, no, no cal, cal.
1: I vull dir, són aquestes 4 setmanes, i si en 5 faig un gent de ràdio, ja. i aquí convido gent de programes,
0: sí,
1: i fem
0: sí.
1: una tertúlia dels programes sí, per promoure els programes de la ràdio.
0: Això és
1: de
0: molt
1: la
0: interessant,
1: nostra,
0: de la nostra ràdio.
1: De la nostra
0: sí,
1: ràdio, donar visibilitat.
0: I això no et complica el fer 2 o 3 coses alhora? Vull dir, alhora...
1: Diferents.
0: Sí, diferents?
1: No, perquè no. jo ja tinc reglat, aquesta sí. setmana toca això, i té més la seva sintonia, sí. ho té tot. Em va costar quan ho vaig engegar.
0: Sí.
1: Però una vegada està engegat, ja, ja. Jo, toca aquesta setmana, sí. què fem?
0: Ah, bueno, és que clar.
1: Què fem?
0: Sí.
1: I aleshores, quines músiques
0: sí.
1: vols? Què vol,
0: sí,
1: com
0: sí,
1: ho
0: sí.
1: muntem? I normalment m'ho munten.
0: Sí.
1: Quan hi ha col·laboradors, m'ho munten ells.
0: Bueno, clar, és que tu tens col·laboradors, que això és
1: clar,
0: una sort,
1: clar,
0: eh?
1: Clar. I que han anat canviant al llarg sí. dels temps, perquè, per exemple, hem tingut molts anys en Dones i Salut a l'Anna Jané, que hem treballat moltíssimes coses de la salut de les dones, però va arribar un punt que per feina ella i perquè ja havíem treballat tant d'ella,
0: sí.
1: que bueno, vam dir canviem de persona, i han vingut, o va venir la Gisela, que va parlar des de la bellesa i des de les cremes i tal,
0: sí.
1: i ara tinc una altra, que és l'Alba Miralpeix, que estem fent un treball de la menarquia, o sigui, les nenes quan comencen a tenir la regla,
0: sí.
1: l'evolució, el pas de la sexualitat i tot això... Bueno, maquíssims, són programes. I, bàsicament, són elles. Jo els pregunto, bueno, què tractarem, com ho farem...
0: Sí.
1: I, clar...
0: I elles ja,
1: jo condueixo el programa...
0: Tu condueixes, però elles ja... Per,
1: sí, però elles... Sí,
0: està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Sí. Molt, clar,
1: no? aquest sistema a mi em funciona. El tinc aplicat també a dones i això
0: sí,
1: se'n
0: sí,
1: va,
0: sí.
1: eh?
0: No, no, per això
1: sí,
0: et dic,
1: sí.
0: perquè, esclar, és que el complicat a vegades és trobar cada setmana un convidat diferent i un
1: I amb la mateixa
0: diferent.
1: Gent de sempre,
0: clar.
1: Vull dir... Tot
0: sí,
1: i que jo recomano... A tot el que col·labora amb mi o a tota la gent que fa ràdio, jo els hi recomano. Poseu-vos ulls de reporters.
0: Ja.
1: Què vol dir això? Fer clic. Jo porto els ulls de reporter i en qualsevol lloc o en qualsevol moment
0: tu
1: jo
0: va.
1: Puc veure
0: ja.
1: algú que jo li preguntaré, vols venir a la ràdio?
0: Sí.
1: I normalment
0: sí.
1: hi ha molt poca gent que et digui que no.
0: Que no.
1: Molt poca.
0: Sí, sí.
1: Tothom... Ah, pues vale,
0: sí,
1: no ho
0: sí.
1: he fet mai, no hi he estat mai, ai, em ve de gust.
0: Sí.
1: I venen amb aquell pessic i dic, res, res de pessic. Aquí a la que comencen se t'ha anat el pessic.
0: Sí, sí, clar.
1: I quan s'acaba no. l'hora,
0: sí.
1: dius, ai, ja s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat.
1: Dic, sí, ja s'ha acabat. Que ràpid, ja t'ho he dit. I aleshores d'aquí poden sortir persones que també els agradi fer ràdio. I aleshores pesques més gent per altres vegades o...
0: Hi ha algú que t'ha inspirat o t'ha acompanyat amb aquest tema de la ràdio? Alguna persona, algun personatge?
1: Saps què passa? Que escolto molta ràdio, però entrevistes.
0: Ja.
1: Escolto moltes entrevistes de diferent gent.
0: Sí.
1: I aleshores pesco d'aquí, pesco d'allà, agafo idees per aquí, agafo
0: això,
1: idees
0: això
1: per allà.
0: Això és interessant.
1: Sí, sí, i les aplico.
0: Clar.
1: I aplico les que em van bé.
0: Bueno, clar.
1: Aplico les que em van bé. I una cosa que té els meus programes és que són tertúlies.
0: Sí.
1: Són tertúlies. Tu has estat i
0: sí.
1: és una tertúlia.
0: Sí, sí, sí.
1: Aleshores, en una tertúlia, un dia jo em vaig plantejar, perquè he entrevistat gent molt famosa,
0: sí.
1: molt. I quan em preparaves, deies, mare de Déu, jo com entrevisto aquest senyor que és tan reconegut i tal. I aleshores em vaig plantejar i vaig pensar, no, has d'entrevistar la persona. I la persona és com tu.
0: És, sí, clar.
1: I quan em vaig fer aquesta reflexió, o quan bueno, vaig tenir aquí el Pàmies, i vaig pensar, uau, o el Ricardo Orozco, i vaig pensar, uau, o no. I vaig pensar, ai, aquí asseguda on estàs tu. A veure, per què fas la ràdio? Perquè t'agrada, no? Perquè t'ho passes
0: sí.
1: bé, no? Doncs disfruta. I des d'aquell dia...
0: Ja.
1: No.
0: Ja et vull preguntar una cosa. Com aconsegueixes aquests convidats?
1: Ja t'ho dic. Amb els ulls de reporter.
0: Vas, i a més tu els hi dius, per exemple, en el Sergi Pàmies, per exemple.
1: Sí, sí. Sergi Pàmies tenia una col·laboradora en aquells moments, que era la Míriam Sant Romà, sí, que tenia contacte amb ell. Ella el va trucar i...
0: Bueno, clar,
1: Hem tingut a la Ruscalleda també aquí. Vull dir, tingut gent molt coneguda, sí, com gent del carrer.
0: Sí,
1: perquè
0: sí.
1: En dones hi ha una secció que es dones com tu, sí, i com jo.
0: Sí.
1: Dones.
0: Sí.
1: I poden ser pues, gent amb molta fama o gent, no? Perquè sí, totes les persones, totes les dones tenen una història que pot ser un exemple per escoltar-la.
0: Sí.
1: I que ens poden aportar coses a la nostra vida. Sí, sí. O sigui que jo no miro si és coneguda.
0: I les històries generalment són bones, eh?
1: Sí.
0: Les històries són bones.
1: Perquè és com a tu. Sí, els hi pregunto una mica la seva vida, però sobretot per explicar allò que ells volen explicar.
0: Ja.
1: Entens?
0: Ja.
1: Perquè, clar, jo puc investigar la seva vida i puc preguntar coses que no els hi vingui de gust.
0: Sí, clar.
1: I aleshores, no. Aleshores, jo prefereixo que em diguin per on va i jo estiro del fil aquell, però no d'un altre.
0: I tu què opines de la ràdio d'avui en dia, de l'era digital i tot això?
1: Mira, jo això és com els llibres. A mi m'agraden els llibres de paper.
0: Sí.
1: Ara, aquest dia es marxaré i em portaré un e-book.
0: Ja.
1: Per què? Perquè m'és molt més pràctic.
0: Bueno, clar.
1: Porto els llibres...
0: Sí, no fa bulto.
1: El puc llegir en qualsevol lloc i tal, no? Però a mi m'agraden els llibres. Sí. Perquè la ràdio és el mateix.
0: Sí.
1: De la ràdio a mi m'agrada la veu. Ara, no et diré que si poso el YouTube i miro alguna entrevista que també fan de ràdio, però hi ha imatge, doncs també me la miro i veig la cara que posen. I per tant, si aquí d'algun programa els gravem, doncs tampoc no em molesta. Doncs va, no? També és una altra manera. És un que ens hem d'adaptar a les noves tecnologies. Espero que la ràdio, com els llibres, no es perdran. La ràdio, àudio.
0: Sí.
1: I els llibres en paper, això no es perdrà,
0: que... I la ràdio amateur, aquesta que fem nosaltres, tu, jo, tots plegats, a qui ajuda? O va bé per tothom? O sigui, té un valor especial?
1: Home, jo penso que és igual que la que fan les grans emissores. I et diria més. Jo penso que és més bona, perquè és més propera, perquè el que expliques és de l'entorn, i a més... no va amb aquell guió, perquè jo, mira, vaig entrevistar el Toni Cruanyes.
0: Sí.
1: I jo anava al meu ritme, tranquil·lament, anàvem parlant, tal i qual. I en una parada de música em va dir... Diu, al principi pensava, mare de Déu, que lent que va això. I després t'ho agraeixo.
0: Sí.
1: I després me n'adono perquè estic disfrutant de l'entrevista, perquè no vaig amb un coet.
0: No.
1: I això m'ho va dir el Toni Cruanyes. Vull dir que les grans ràdios van amb un guió molt fet, aquelles preguntes tenen preparades i d'allà no et surten, i jo vaig una mica... hi ha un guió, però si l'entrevistat o la persona o el tema se'n va cap a un altre lloc, doncs ens anem cap a un altre lloc,
0: i
1: no hi ha problema.
0: I a veure on va parar, perquè a vegades és interessant on va parar un lloc.
1: Si no recondueixes, però sempre és interessant.
0: I tant.
1: Aleshores, això jo penso que la gent que ho escolta se'ls hi fa proper.
0: Mm.
1: Per tant, penso que té un valor, clar que té un valor. I a més, aquí Ràdio Arenys, que fan tants col·laboradors,
0: i cadascú
1: del seu pare i de la seva mare, vull dir que és un ventall molt, molt gran, no? Penso que és bo.
0: I ara et volia fer una pregunta que faig a moltes persones que a vegades venen. Si tu poguessis entrevistar amb una persona viva o morta, o sigui, tant dona com home, a qui t'agradaria entrevistar?
1: Ai, no ho he pensat, perquè realment quan jo vull entrevistar algú, lluito per fer-ho.
0: Sí, que sigui viu, eh?
1: Sí, és viu.
0: I si no és viu... A qui t'hagués agradat entrevistar, si no és viu?
1: Si no és viu. No. De fet, si tinc algú, no. I si no, si és mort, faria història. M'aniria i buscaria
0: i recordaria el
1: que ens va portar, el que va fer. No tinc una cosa d'allò dependent és que aquell... Perquè normalment, com em vingui de gust algú,
0: El persegueixes?
1: Fins que... Persegueixo que vinguis, sí.
0: Per això.
1: El Toni Cruanyes, vull dir, va ser... Estava el Josep Torrents. Sí. Estàvem escoltant la presentació del llibre de la Vall de la Llum. I a l'Odeon, a Canet.
0: Sí.
1: I jo vaig pensar... I si li pregunto? Però clar, vaig pensar... Ui... I baixo i parlo amb el Josep. Dic, digues-li! Em va dir ell, però pensant que ho faríem amb els dos. Sí. I li dic... Diu, sí, et dono el telèfon i parlem i tal. I em va donar el telèfon, una cua enorme de gent allà esperant per firmar, i a mi em va passar pel davant, vull dir... I li dic al Josep, ja ho tinc. Diu, ah, vale, doncs ho faràs tu. Bueno, ho faré jo.
0: No. Vull dir que no. Jo t'admiro, per això, amb tota aquesta gent que portes.
1: Bueno, però és una mica en perdre la por. Vull dir, i no tenir vergonya de demanar a la gent que vingui.
0: No.
1: Vull dir, és allò, és atrevir-te a si m'agrada, jo li dic. El dimecres li deia al Miguel, està fent una teràpia que es veu que és interessantíssima. Dic, convida'l que vingui. Oh, és molt ocupat, què tal? Dic, Miguel, posa't els ulls de reporter. El noi el tens, pregunta-li, és molt ocupat. Bueno, ja buscarem la manera, no? Però si és interessant, per què no?
0: Clar,
1: provar-ho.
0: Perquè tu, a més, fas el cabaret, no sé ben bé què és exactament.
1: Fem una actuació de cabaret un cop a l'any.
0: Amb un grup que us dieu Les Mandarines.
1: Uh-huh.
0: Això de què va? A veure, explica-ho.
1: Això va néixer l'any 14, a l'Ateneu, d'aquí d'Arenys, quan la Marta Mora, que és del grup de Les Divines, després de fer un teatre a l'estiu amb ella, va dir, jo a mi m'agradaria començar un cabaret. I jo vaig pensar, ah, vale, jo m'hi apunto. I vam buscar gent, i clar, la Marta va començar a fer, i aquell, l'any següent, el 15, vam actuar a l'Ateneu.
0: A l'Ateneu.
1: Aleshores no érem Les Mandarines encara, era un cabaret. Per què bio? Perquè la preparació que fem és biodança. O sigui, nosaltres, per arribar a fer un espectacle, això són els últims mesos.
0: Sí.
1: Però nosaltres el que fem és molt joc entre nosaltres. Trobar-te tu amb tu mateixa, trobar amb l'altre, trobar la feminitat de dona, posicionar-te, ballar, disfrutar, riure. I després cada una va portant què voldria sortir a l'espectacle. Quines qualitats té ella per oferir.
0: Ja. I llavors feu...
1: I aleshores un dia va sortir una, va dir, Les Mandarines, perquè som una pinya i totes som els grillets de la mandarina.
0: Totes apretadetes.
1: Sí, totes enganxadetes. I des de llavors som Les Mandarines i actuem. I aquí en el principal, un cop a l'any, ens esperen. Vull dir, hi ha gent a Arenys que ens espera. I ara ja portem dos anys, des que va començar a obrir-se l'Odeon, a Canet, que ja també hem actuat dos anys. Ja tenim per aquest el tercer espectacle. O sigui, l'any passat vam fer un de 2 hores, perquè eren 10 anys de cabaret.
0: Sí.
1: I dic bio perquè explico que no és un cabaret a l'uso. Hi ha molt de comunicació entre nosaltres. Jo recito poemes i són poemes de sentir, de dintre.
0: Sí.
1: Saps? Vull dir que, bueno, però, que té un plus.
0: Poemes propis?
1: Sí, poemes propis.
0: Caram.
1: Tinc la gran sort que els meus poemes es posen al públic i, a més, en coreo. En coreografia.
0: Per això.
1: Sí, puc donar gràcies.
0: I a part de tot això, tens perquè tu, a més...
1: I el cabaret t'ajuda a créixer, a deixar anar l'ego.
0: Yeah.
1: I moltes històries d'aquestes, i a perdre la vergonya... Bueno, hi ha moltes coses que pujar a un escenari...
0: Això t'ha ajudat també amb la ràdio.
1: Bueno, s'han complementat.
0: Bueno, sí,
1: són
0: per això
1: que ets
0: més llançada, eh?
1: Jo sóc de mena.
0: Sí.
1: Després de que ho he fet, penso, mare, des d'on t'has ficat. Però ja ho he fet, no?
0: Sí.
1: Vull dir que...
0: Sí,
1: ja, això, a més, és molt tarannà.
0: Sí, perquè tu has estat mestra.
1: Sí, 40 anys.
0: 40 anys mestra.
1: De profe, sí.
0: I a part d'això, tens, a part de la ràdio i de... Tens
1: 40 anys de profe i 10 de diables.
0: Caram.
1: Jo he tirat foc, i tant. He tirat foc a França, he tirat foc a Itàlia, he tirat foc al sud d'Espanya.
0: Caram.
1: Sí, i anava jo de portant la coordinació.
0: Sí. Però els diables d'on? De Canet o...?
1: De perquè Ripollet. Jo treballava a Ripollet, al Vallès, al Vallès Occidental, i bueno, va venir un que estava a fer de concerts a l'escola i em va entrar a anar. El Jordi em va entrar a anar i 10 anys... Jo li tenia pànic al foc, pànic. Doncs 10 anys tirant, repartint i tal. I quan vaig venir a viure aquí vaig intentar, però em vaig deixar un peu ja no tocava ja.
0: I a part de tot això que arribes a fer, tens alguna afició, a part d'això, que sigui completament diferent?
1: Home, llegir, passejar, sí, xerrar amb els amics, sí, aquestes històries que fem tots.
0: Que fem tots, més o menys.
1: Pintar, pinto també.
0: Ah, també pintes, veus? Sí. És que ets polifacètica, tu,
1: també pinto, m'agrada molt tunejar roba.
0: Ah, sí?
1: O sigui, jo em compro roba i te la puc modificar.
0: Ah, sí?
1: Sí, li dono el meu... Ah, per exemple, aquest bosso, veus, això?
0: Ja sí.
1: Li vaig posar jo com un detallet així per cridar i coses així, no?
0: Sí. Això també ho feia jo, eh?
1: Sí?
0: Però amb roba, no com conto, roba de roba, eh?
1: Sí, roba de roba.
0: Jo me la comprava i me la tallava.
1: Que, clar.
0: Jo me'n recordo que la meva mare, anys, sempre em deia, no sé per què et compres coses, perquè després te les desgracies, sempre deia, te les desgracies. Jo pensava, pues ara jo vaig a la meva manera.
1: Clar, això de desgraciar-la s'hauria de veure amb quins ulls ho mirem,
0: clar, és que sempre ho desgracies. Jo pensava, bueno, jo m'ho faig a la meva manera.
1: Jo m'ho continuo fent.
0: Sí, perquè com que m'ha agradat sempre cosir, pues jo feia els meus arreglitos.
1: Bueno, a mi em cosia sempre la mare i l'àvia, jo arribava i em trobava la roba feta. Imagina si em tenia la mida feta. Però quan ja ella no va poder, vaig pensar, i com ho faré jo? I aleshores, doncs, compro roba aquí o allà, i després jo me la de cosir.
2: L'adaptes.
0: Sí, està bé.
1: Faig cosetes, les modifico. Bueno, sí. Això també és una cosa que m'agrada molt. Si no hagués sigut mestra, podia haver sigut dissenyadora de roba. Sí,
0: ja.
1: M'agrada.
0: Sí, sí.
1: Més fàcil veure-ho.
0: Ja. I ja tens alguna anècdota especial que t'hagi passat aquí en directe amb alguna persona que hagis entrevistat?
1: Oh, moltes d'aquestes que sona un mòbil en directe i dius, mira per on estàs sonant un mòbil. Un altre dia, quan estàvem fent el canvi d'aquest estudi i no anaven els cables de sota, doncs el Joan...
0: Sí.
1: A sota la taula, aquest micro, aquí dalt, i jo dreta fent ràdio.
2: Ja m'imagino el Joan a sota la taula.
0: Sí.
1: Jo dreta fent ràdio, ja. O sigui, vam continuar fent-ho com si no passés res.
0: Ja.
1: Coses d'aquestes, sí. O trobar-te un convidat que ha executat tot el tema, perquè potser, sí.
2: Monosíl·labs.
1: Ui, sisplau, i aleshores és que dius, amb què omplim?
0: Bueno, nosaltres una vegada vam tenir fa molts anys un que encara és ara que ens hagi de dir alguna cosa. Jo mai havia patit
3: tant. Ni sí ni no.
0: No va ser
1: una
0: cosa...
1: Però jo era un cuiner i havia d'explicar receptes, saps? Sort que va venir la seva parella i, bueno, entre uns i els altres vam aconseguir salvar el programa, però, bueno, clar, sí. Sempre hi ha, nano, sempre passen coses. I és divertit. I, a més, en un directe és... A mi m'agrada que hi hagi el directe perquè li dona aquell plus, no?, que estàs allà.
2: T'equivoques.
1: I ho dic, mira, nois, aquí estem fent això i ens hem equivocat. I no passa res. I no passa res.
0: I què t'agradaria fer amb ràdio que no hagis fet encara?
1: Oi, tinc un projecte.
0: Va, explica. Si es pot explica'l.
1: Sí, tinc un projecte. A mi m'agradaria viatjar amb una furgoneta, amb una parella.
0: Així ja m'ho vas explicar. Sí, tens raó, explica-ho.
1: Doncs m'agradaria això i fer ràdio en ruta. I enviar-los.
0: Sí,
1: enviar els programes, no des de l'estudi, sinó des d'on t'estigui, no? Trobar coses que siguin interessants, persones que pugui entrevistar i anar-les enviant.
0: Com feia l'Espinàs amb els seus llibres, per exemple, que feia les rutes aquelles, tu faries amb ràdio.
1: En ràdio.
0: Està, home, clar.
1: Sí, això és una cosa que m'agradaria fer.
0: Va, que encara tens temps de fer-ho, que encara ets jove.
1: Bueno, jove, no, però bueno...
0: No, però, home, i a més amb l'ànimo que portes, mare meva.
1: Jove, no, però vull dir, sempre hi ha il·lusions i sempre hi ha projectes en el cap. I ara ja amb mandarines estem ja...
2: Uf! Preparats.
1: Sí, estem començant a preparar l'espectacle d'aquest any, que serà el 31 de maig.
0: Ja.
1: Aquí al...
2: Al principal.
1: Al principal. Sí.
0: I ja per acabar, quin consell donaries amb algú que comenci ara, uns com ara nosaltres amateurs, que comencin ara a fer algun programa? Quin consell els donaries?
1: Primer de tot, tenir clar què és el que vols comunicar.
0: Sí.
1: Primer has de saber que tu vols comunicar i què vols comunicar. Sí. Això és imprescindible. I després posar-te ulls de reporter.
0: Sí, això que dius
1: perquè
0: tu sempre, sí.
1: Trobes les entrevistes o els temes, els trobes en qualsevol lloc. I escoltar moltes entrevistes de gent que hagi fet.
0: Yeah.
1: O sigui, acompanyar-se durant un temps amb algú que hagi fet ràdio.
0: Yeah.
1: No? Com vam fer amb homes, que jo vaig estar acompanyant. Per què? Perquè li dones la seguretat, li dones el caliu i els tics aquells que són necessaris.
0: Sí.
1: però això sí, sí, bueno, jo ho he fet.
0: Yeah.
1: Jo he conduït, bueno, ara hi ha un programa que jo he donat peu per una persona que comencés, i va ser en el passadís de casa seva. Ara el passadís, diu, voldries fer un programa de ràdio? Diu, ah, sí? Dic, és d'homes. Ah, sí?
0: Sí.
1: Vale, pues apa.
0: O sigui, vas trobar també una persona atrevida, eh?
1: No, no, però feia dies que jo movia, que jo movia fils, eh? Primer li vas proposar als homes igualitaris. I em van dir que en un que venien ja estava bé, que un setmanal que era molt per ells. I bueno, doncs pues buscarem un altre. Perquè trobava que un cop al mes és poc.
0: Ja.
1: Que havia de ser un setmanal. I em vaig trobar el David Herrero, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Em va dir que sí.
0: I continua.
1: I continua. Bueno, no continua. A més, la setmana que ve, el dilluns que ve, comencen en directe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Vull dir que... I a més, això els hi fa molta il·lusió. Perquè a més és que... És millor, perquè si la gent truca, el que toquen són temes molt interessants, i la gent pot trucar.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: A mi això és molt bo, que la gent truqui. Això,
0: sí,
2: això
0: sí.
2: Jo crec que és...
0: Jo això sí, és el que, jo és el que trobo a faltar aquí en, la
2: sí,
0: nostra,
2: a
0: en el
2: parlat,
0: nostre programa.
2: Per què no truc?
0: De que la gent ens truqui, que ens pregunti segons
1: coses,
0: què, vos, coses. Sí, perquè...
1: No sé per què la gent els fa una mica de, com sí, de respecte.
0: Sí.
1: Ha de ser gent que estigui acostumada, o, per exemple, un que truca moltíssim és el del dissabte, amb la Rosa Moner. Ja. Però és molt gent coneguda, que
2: sí,
1: es coneixen
2: ja
1: entre ells.
2: Sí,
0: sí,
2: ja no
0: perquè diuen
2: papetes,
0: no? Sí, perquè, esclar, diuen què?
1: I a més, són cançons que trien, que els hi dediquen, i, clar, és un programa que s'hi dona. Però els altres, per molt que els interessi el tema, perquè moltes vegades després m'ho han dit, oi, quin programa el que heu fet i tal, però... després no truquen o no comenten.
0: Sí, a més, jo sempre he demanat, quan comencem la temporada, algú que ens vingui a explicar històries, la història, alguna història de la seva vida, que tothom en té d'històries.
1: Bueno, si tu vols fer històries, jo et puc dir qui.
0: Ah, sí? Sí. Ja m'ho diràs, eh?
1: Ara ja t'ho diré.
0: No, ara ja m'ho diràs.
1: Eh? Bueno, és molt bo, eh? Si et diu que sí, és molt bo.
0: Sí, ja m'ho diràs.
1: Mm-hmm. És molt bo.
0: Ja m'ho diràs. I llavors farem una sorpresa aquí.
1: Sí, sí, no et dic qui, perquè igual diu que no.
2: Ah,
0: ja. No, per això, que primer se li ha de preguntar.
1: Se li ha de preguntar amb ell, però jo l'he entrevistat amb ell.
0: Sí.
1: I va ser un programa xulíssim.
0: Ja.
1: Bueno, és que he tingut convidats que després surts i dius, uau. Bueno, el Joan també.
0: Sí. Uau, quin programa avui.
1: Sí. El Joan diu que sí amb el cap.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Així és. I tant, i tant, i tant. Pues Rim... Escolta, el teu nom és Rim o és un altre nom?
1: El meu nom, aquí a la ràdio em van conèixer com a Maribel.
0: Ah, Maribel. Ah. El teu nom és Maribel?
1: Sí.
0: Ah.
1: De fet, el meu nom en el DNI és Maria Isabel.
0: Bueno,
1: però
0: clar.
1: No em van dir mai Maria Isabel. Des de petita ja vaig ser Maribel. Però va arribar un punt que per escriure poemes, per pintar i tal, vaig buscar un que no fos tan comú, no?
0: I que fos més curt.
1: Bueno, que no fos... Vull dir, que si jo algú em nomenés, sapigués que era jo, no era...
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè em trobava, sobretot a metges i així, que tenien el mateix nom que jo i els cognoms, i dius, per favor, aquí s'ha de fer perquè buscaran una fitxa que no és. I dintre de Maribel vaig buscar lletres.
2: Yeah.
1: I vaig començar a fer jocs.
0: Yeah.
1: I va sortir Rim.
0: Rim.
1: Em va agradar el so.
0: I
1: després vaig buscar el que significava, perquè resulta que és un nom.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. És un nom àrab.
0: Ah, veus?
1: Sí, en Àfrica hi ha moltes dones que es diuen Rim. Sí, sí. Dona d'ulls bonics.
0: Ah, mira.
1: Sí, dona d'ulls bonics i l'animal és un antílop blanc. Sí, la simbologia...
0: Sí, sí, molt maco.
1: Sí, sí, vull dir que va ser així que va néixer Rim. I aleshores ara és Rim. Que hi ha gent que encara em vol dir Maribel... Perfecte,
0: perquè,
1: bueno, per ell soc Maribel.
0: Bueno, molt bé, doncs moltes gràcies.
1: De res.
0: Per la teva generositat de venir aquí a compartir el programa amb nosaltres.
1: És un plaer.
0: Que continuïs amb la teva il·lusió i amb aquestes ganes de fer coses. I ens continuarem veient aquí a la ràdio, com sempre.
1: I quan vulgueu, i vulgueu venir, o a Mediterrània.
2: O venim nosaltres, també.
1: Clar, esteu convidats. I si faig un altre de gent de ràdio, esteu superconvidats, superconvidats al programa.
0: Doncs ens convidem mútuament.
1: Sí, sí, sí.
0: I et dic, t'agraïm moltíssim.
1: És que hem de fer pinya, la gent de la ràdio, la família de la ràdio.
0: I tant. Que aquí hi ha una bona família, amb aquesta ràdio. Una bona família.
1: 100 i pico col·laboradors.
0: Per això.
1: És una passada, és una bestialitat. Pues res, pues que vagi
0: gràcies.
1: Molt bé, gràcies per convidar-me i ens veiem.
0: I ens veiem, i tant.
1: I ens parlem.
0: I ens escoltem. Sobretot ens parlem i ens escoltem, eh?
1: Molt bona tarda.
0: Fins aviat.
1: Fins aviat.
0: Adéu-siau. Adéu.

0: Doncs continuem amb allò del cinema, que era un ritual, que teníem que anar empoleinats els diumenges i tot això, com ens seguim una mica la sèrie aquesta, no? I, per exemple, abans que comencés la pel·lícula, i abans fins i tot dels anuncis, al cinema passava una cosa que tothom esperava, o patia, que era el nodo.
1: Ui.
0: S'apagaven les llums, la sala quedava en silenci i apareixia aquella música solemne, inconfundible. Només sentint-la ja se sabia que tocava. El nodo no era una pel·lícula, però tampoc no es podia evitar. Venia abans de tot, abans de l'argument, abans dels actors, abans de la ficció. Era obligatori a totes les cinemes, a totes les...

0: No s'entenia tot, però s'entenia que allò era seriós, important, i que no es podia comentar gaire. Quan finalment acabava, la tensió es desfeia. Algú tossia, algú reia. I llavors...
1: Sí. I aquell que sortia que tenia... Caunillo, que tenia aquella
0: veu. Sí, sí, sí, sí. I llavors, sí, comentava la pel·lícula de veritat. Començava la pel·lícula de veritat. I amb els anys el nodo va desaparèixer. I amb aquella estranya sensació d'haver passat primer per la realitat oficial abans d'entrar al món de la ficció. Avui el recordem com una curiositat històrica, però durant dècades va formar part inseparable de l'experiència d'anar al cinema. Perquè abans de somiar amb Hollywood, tocava mirar la pantalla i escoltar què deia què passava al país, encara que de vegades no s'assemblés gaire al que passava de veritat.
1: Amb la realitat.
0: Després, si continuem... I ens recordem les sessions dobles i les...
1: Hombre!
0: I jo me'n recordo que entraves, que la pel·lícula estava començava.
1: I per tu enganxaves.
0: No, però quan veies que hi ha... I això ja ho he vist, me n'anava.
1: Ah, no, jo a vegades, sí. amb la meva àvia, havíem vist com dues sessions seguides, Que a vegades el meu pare ens havia vingut a buscar al cine... I me'n recordo amb l'acomodador, a veure on érem, i què feu aquí tantes hores a dins del cine,
0: eh? Era sessió contínua.
1: La meva àvia deia, voleu dir que això no ho hem vist, ja? I l'altra deia, no, iaia, no.
0: Diu que hi va haver una època en què pagar una entrada volia dir entrar en una tarda que semblava no acabar-se mai.
1: Era el nostre.
0: Era la sessió doble. Dues pel·lícules al preu d'una. I entremig, potser un tràiler, un descans breu, algun anunci. Però sobretot, hores, moltes hores. La gent hi entrava quan començava i quan ja havia començat. I no passava res. Un es quedava fins que tornava a veure l'inici de la primera pel·lícula. I llavors marxava satisfet, com si hagués tancat un cercle. A les tardes de dissabte o diumenge, els cinemes s'omplien de joves, de famílies, de colles d'amics. Era refugi quan plovia. Era distracció quan no hi havia gaire cosa més a fer. Era aventura sense moure's del barri. Les butaques cruixien. Algú compartia caramels. I sempre hi havia aquell moment en què la sala quedava en silenci absolut, enganxada a la pantalla. Dues històries seguides volien dir dos viatges. Potser una de romans i una altra de l'oest. O una comèdia i un drama. Sorties del cinema amb el cap ple d'imatges barrejades. Com si haguessis viscut més d'un dia dins d'una sola tarda. I el temps passava diferent. A dins no hi havia rellotges. Només la llum de la pantalla marcava el ritme. Quan finalment sorties al carrer, ja era fosc. O potser encara hi havia sol, però semblava un altre dia. La realitat feia un petit impacte després de tanta ficció. Avui tot és immediat. Triem, parem, avancem, però aleshores la sessió doble ens ensenyava una cosa gairebé oblidada, la paciència de deixar-se portar. Perquè aquelles tardes eternes no eren només cinema, era temps compartit, sense presses, sense comandament ni distància. Només una pantalla, dues històries i tota la tarda per endavant.
1: I tant, mare meva.
0: Jo me'n recordo.
1: I tant. I això de que els seients cruixien...
0: Clar.
1: Sí, perquè hi havia... Jo n'anava un que eren de fusta. No eren acolxats, no? Aquests de dues pel·lícules...
2: N'hi havia pocs de acolxats.
0: Per això. No, era fusta.
2: Home, si anaves a un cursal...
1: Sí. Bueno,
2: un cine
1: d'estreno. Bueno, sí.
2: D'estreno, que deia.
0: Però si anaves allà a la Gràcia, allà... No. Recordes que hi havia aquella comèdia, allà al carrer Gran...
1: Bueno, jo me'n recordo...
0: Comèdia.
2: Allà anàvem sols amb el meu germà i jo.
0: Sí, això, comèdia.
2: Ens acompanyava la meva mare i ens venia a buscar.
1: Aquell jo no l'havia vist a Gràcia. On
0: sí,
1: era,
0: allà,
1: a Gràcia?
0: Baix,
2: el racó al costat de la iglésia.
0: La iglésia, baixa.
1: Quina iglésia?
2: Santa Maria.
0: Santa Maria. No, el tial l'hotel aquest de baix dels Jardinets.
1: Ah, vale, al Fuster.
0: Allà, a darrere.
1: Allà estava. Ah, vale. Sí.
0: No coneixies, aquests?
1: No.
0: Comèdia.
1: No.
0: Sí.
1: Però és que diria...
0: Però no
1: quan...
0: comèdia. No comèdia, de la Gran Via.
1: No, però jo vull dir que quan jo vaig anar a viure allà, cine ja no hi era, em sembla.
0: Ah, vale.
2: I si voleu, us explicaria un dia una història del meu germà i meu a dintre el cinema.
0: Sí.
1: Bueno, un dia que fem veritat o mentida ens ho expliques. Ara
2: no me'n recordaré.
0: No te'n recordaré.

0: Avui porto una recepta de bacallà a l'estil...
1: M'agrada. M'agrada.
0: Portuguès. I es diu Gómez de Sá.
1: Bueno. Gómez? Gómez?
0: Gómez.
1: Gómez?
0: Gómez amb S.
1: Ah, no.
0: Bé, a veure, necessitarem 600 grams de llom. Bueno, això per 4 persones. Oli d'oliva, 3 dents d'all, 4 cebes, 800 grams de patates, olives negres, 2 ous d'usos, 200 mil·ligrams de llet, julivert i sal. Dessalarem el bacallà durant 48 hores canviant-li l'aigua. Però, bueno, això ja no cal que ens entretenim perquè ja ens el venen a punta de sal. Quan tenim el bacallà dessalat, posem una olla de foc, una olla, i li afegim aigua bullint fins que es cobreixi, deixant-ho coure 15 minutets. Ho escorrem amb una taula, bueno, a la taula amb paper de cuina, i ho esmicolem, com se diu, com si fos esqueixat.
2: Ja. Yeah.
0: Llevant-li la pell i les espines. Aleshores, el col·loquem en un bol i li afegim la llet temperada, deixant-lo marinar durant una hora. A altra banda, coem les patates en pell, en aigua, en un pessic de sal, fins que, en punxar-les, ja veiem que el ganivet s'enfonsa i es desprèn. Serà depenent de les patates uns 20 minuts perquè quedin cuites, i depèn de la mida. Les deixem atemperar, els hi traiem la pell, els traiem a rodanxes d'un centímetre de gruix, coem 2 ous i els pelem. Piquem les cebes a tires i els alls i ho col·loquem en una cassola. Millor que serveixi també per portar a fer el resto del menjar i ho podrem portar a la taula, perquè és un menjar que s'ha de menjar en recient tret del foc.
2: Molt bé. Ah, ja està?
0: No.
2: Ah,
0: no.
2: Vale. Oh.
1: Que se refreda.
0: I dic que piquem les tires de ceba, els alls, i ho col·loquem en una cassola, que sempre, això, que també serveixi per portar al forn. Així ens evitem tacar una altra olla. Això sembla escrit per mi. A més, afegim l'oli, sofregim les cebes durant 15 minuts, fins que estiguin tou els alls i les cebes. Un cop passat aquest, escorrem la ceba en un plat i comencem a preparar les capes de la nostra recepta. Prescalfem el forn amb calor a dalt i a baix i grill. I llavors anem fent capes de la verdura, cebes, altra vegada bacallà, i fins així, anar fent les capes. Llavors ho posem al forn durant, això més o menys, quan vosaltres veieu, a grill a 180 grams. Se serveix molt calent i el traiem del forn. I el servim tret amb la mateixa cassola
2: i a menjar. Molt, molt bo. Vinga, ara un de ben curtet,
1: un postret.
0: Una cosa curteta.
2: Sí.
0: Allà, pues, t'ho guardem pel proper dia.
2: El què?
0: A la recepta de...
2: Ah, vale, vale.
0: Del Gabriel.
1: Oh.
0: Ah, truc. Abans de servir un plat, com fa fred, que de vegades diem, carai, només tirar el menjar al plat ja se refreda.
2: Sí.
0: Truc, que va molt bé. A sota l'aixeta d'aigua bullent, sí, escalfem el plat. Sí. I llavors hi posem la sopa, la verdura, el que sigui, i es manté més calenta.
2: I no es pot posar una miqueteta al forn?
0: El
1: plat? Microones.
2: Sí.
0: Ah, sí, clar.
2: Anava a dir, perquè, esclar...
0: Sí, clar,
2: tu,
0: clar.
2: Tu, perquè això de remullar-lo, el tens que secar...
1: Llavors tens el plat...
2: Clar, llavors el tens que secar massa feina, tu.
0: A veure, una altra cosa. El bacallà, no sé si sabeu, que és un dels peixos que congelats més utilitzats als fogons dels grans cuiners. Mira, l'altre dia això ho deia, que, per exemple, anem a un restaurant que té una fama i tot el que ens estem menjant...
2: Que té estrelles Michelin, vaja.
0: I tot està congelat, el que ens estem menjant. Si no sé, un peixet fregit. Però vull dir que si no... I diu que...
2: Ara també deixes els grans cuiners, els deixes per terra, eh?
0: No.
2: Que si tot és congelat.
0: És aprofitar-ho, Magda. Ah. Si tu tens un bacallà i el tens en remull, l'has de fer.
2: Sí.
0: Pues, en canvi, si el tens en remull i el poses en congelar,
2: sí,
0: el tens sempre a punt de poder-lo cuinar.
2: Sí.
0: Jo no he deixat malament els cuiners.
2: Vale, vale. Vale, vale. Ja està.
0: Veure...
2: Ah, no.
0: Vinga. A veure, una altra cosa. Els cuiners també utilitzen molts trucs per les salses. Un d'ells, la maionesa, que molts ja ho sabreu. Quin és el truc de que la maionesa mai falli? Que tots els ingredients tinguin la mateixa temperatura.
2: Això sí. Mm-hmm.
1: Sí.
2: Perquè
0: no,
2: com el,
0: no, fred,
2: com l'ou sigui no, fred...
1: Llavors
2: ja no...
1: què passa? No lliga?
0: No,
2: no, no, es talla de seguida.
0: Es talla de seguida.
2: Sí, sí. I ja està, eh?
0: Ja està.
2: Ja està.
0: Molt bé, doncs vinga.
2: Per avui ja està. Vinga. Bé, i ara una curiositat de les mil i una curiositats de Catalunya i la seva història. Ara us parlaré de sortir de la cova. Avui en dia es diu sortir de l'armari. Mm. Però, bueno, a l'època es veu que es deia sortir de la cova.
1: Això no
2: les,
1: ho he sentit.
2: Les llegendes i rituals per canviar de sexe han estat més o menys amagats al llarg de la història, depenent del grau de repressió social que se suportava. Al llarg del temps, les pràctiques sexuals diferents de la heterosexualitat han anat passant de l'acceptació al consentiment amagat, a la persecució social i, fins i tot, a la persecució institucional. Moltes vegades, el pas del consentiment amagat a la persecució institucional estava motivat per causes polítiques. A partir del segle XII es va començar a parlar de pecat contra natura. I a partir del segle XV la Inquisició va usar la sodomia com a excusa per a la lluita contra altres civilitzacions permissives amb la homosexualitat com la musulmana. Però les llegendes i rituals per al canvi de sexe han previscut al llarg dels segles i mostren que no és senzill dominar la vida sexual del poble. Dalt de la població de la Foradada, la Noguera, hi ha una penya que dona nom al poble. La roca té un gran forat que deixa veure la vall a través seu. La tradició deixava passar el desig sota la roca. Qui fos capaç de travessar el forat durant el desembre amb un cistell de vímet ple d'aigua, que això ja em diràs tu,
0: sí,
2: perquè l'aigua s'havia d'escapar, o amb una canya verda, podia canviar de sexe. El canvi de sexe no es materialitzava, però sí l'anhel. I també diuen els dijous dels impossibles. Joan Amades explica en el seu costumari la llegenda dels dijous dels impossibles. Cada 100 anys arriba un dijous en què pot passar de tot. Ningú sap quan et sorprendrà el cel. Només el papa en té notícia i s'anunciarà al poble amb un toc de campanes especial al vespre. Des del toc de campanes fins al vespre següent, el món deixa de respondre a les lleis ordinàries i podem ser testimonis de fenòmens sorprenents. Fins i tot podem demanar un canvi de sexe si recitem l'oració adequada a mitjanit. O sigui, imagina't-ho, eh? I diu que també a l'arc de Sant Martí, qui aconseguís passar per sota de l'arc de Sant Martí, podia canviar de sexe. La llegenda, estesa per tots, per tota Europa, recollia el desig d'allò impossible. I diu, si la homosexualitat no en tenia prou amb la penalització social, va haver d'arribar al franquisme per penalitzar-la judicialment i posar ordre de manera institucionalitzada. A l'any 1954 es va reformar la Llei de Vagos i Maleantes i s'hi va incloure explícitament la homosexualitat com a delicte. La llei va ser substituïda l'any 1970 per la Llei sobre Peligrositat i Rehabilitació Social. Bueno, aquesta és una mica la història, així posada en broma, de totes aquestes històries, sí, eh? Però ja sabeu, eh?
1: Però hi era, això.
2: Però hi era, eh?
1: Hi era,
2: sortir de la... M'agrada molt el sortir de la cova, eh?
1: Sí, sí, jo no ho havia sentit. Sí.

0: Avui és l'aniversari, dia 22, de Josep Maria Martínez, Olga Estalella, Rosa Jové, Neus Foix, el 23, la Pilar Capmajor, Magda Roig, Montserrat Sans, el dia 25. Perdona, la Montserrat Roig és el dia 24. A la 25, Carmen Muñoz, el Manuel de la Varga, el 25 també Manoli Rodríguez, el dia 28 Montserrat Riera, el dia 28 Àngel Riera i Mari Carmen de l'Àguila. I bé, el dia 26 tenim una bona amiga de 90 anys.
1: Sí, la Maria Massuet.
2: Hombre.
0: Bien.
1: Ei, felicitats, Maria.
0: Moltes felicitats. I felicitats per tots.
1: Bueno, per tots, per tots. Felicitats per la Maria. Home,
0: en especial.
1: És especial.

0: Bé, us recordem que aquest dijous ens n'anem a la Calçotada. Recordeu que sortim a les 7:30 del dematí, eh?
1: Sí, sobretot.
0: O sigui que ara algú no es pensi que sortim a les 8 i ens el deixem per l'aigua.
1: Ja els hi recordarem per l'aigua.
0: Ja els hi recordarem, sí, sí. I després també us recordem que el dia 26 de març anirem a fer la cargolada, com sempre, a Camp Llong. Aquest dia
1: no, no queden gaires places, eh?
0: No? Per això, que, bueno, no, de totes maneres, aquesta vegada anem amb un autocar gran, eh? Podem anar... mentre càpiguen, de 55 a 60 persones, eh? Ja sabeu, farem com sempre aquesta sortida, que anirem a veure la granja El Provençal, que és la productora de la Lletato. Després anirem a dinar a Camp Llong, al local social, tota aquella colla de cargols tan bons i estupendos. I després el preu... Bueno, i després un segon plat, també, eh? I llavors el preu soci són 65 euros, el no soci 70 euros. Us esperem. Queden poques places, sí, però sí, encara en queden.

0: I ara amb la meva sort... Sí, ara amb la meva sort, perdoneu, de ginestar, donem per acabat el programa. Avui hem tingut la sort, i repetim la sort, de tenir aquí a la Rim Garcia, que és una dona de ràdio, ben bé una dona de ràdio, li agraïm moltíssim, perquè és dinàmica, té, bueno, és una simpatia. I gràcies, com sempre, també al nostre tècnic, el Joan Bosch. Ja sempre ens acomiadem de tots vosaltres i us esperem diumenge que ve, retalls, com sempre, aquí amb tots vosaltres.
1: Bon diumenge. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
1: Comença el Cercle dels Mentiders, la ràdio que ens fa viure la literatura.
2: Avui l'Albert i jo estem contents perquè hem fet una descoberta que ens ha tret anys de sobre.
3: No ben bé.
2: Home, sí, tu mateix ho has dit.
3: No. El que jo he dit és que som massa joves per conèixer el que he descobert.
2: Sí.
3: Però, per ser més clars, potser hagués hagut de dir que hauríem de ser més vells per conèixer-ho.
2: M'agrada més dit de l'altra manera, però vaja, deixem-ho córrer i explica el que has descobert.
3: Bé, ho he descobert i no ho he descobert, perquè en realitat ja ho sabia. El que passa és que no en sabia el nom.
2: Noi, això ja comença a semblar la cançó enfadosa. Digues que has trobat.
3: He trobat la literatura de canya i cordill.
2: Ves, ja en tenim una altra. Fins ara parlàvem de literatura oral i de literatura escrita, i ara surts amb la de canya i cordill.
3: En realitat no és una literatura, la de canya i cordill. És només la manera de presentar-la. Dic només, però no és pas poc. Des que es va inventar la impremta, que tots els escrits s'han anat corrent més o menys de pressa. És clar que de gent que sapigués llegir n'hi havia molt poca, però com que de mica en mica això també va anar a més, a poc, però va anar a més, el paper imprès també va créixer. Les històries eren llegides pels que en sabien i també explicades de viva veu. I no ens penséssim pas que els que no sabien de lletres conformaven escoltant els narradors. No, de cap manera. L'oralitat funcionava molt bé. Les històries de boca a orella corrien que era un contento. Corrien i es feien sentir. I ara arribo a la literatura de canya i cordill, que t'he dit que no era res més que la manera de presentar les altres dues, l'oralitat i la literatura escrita. Veient que cada vegada hi havia més gent que sabia llegir i que la majoria de gent tenia pocs pistrincs, és a dir, diners, els impressors varen començar a inventar aquesta literatura. Fulls de paper o fulletons impressos amb obres d'autors coneguts molt populars, poesies, acudits... Bé, la idea és que tot plegat fos molt econòmic. Un full sol, dos o tres com a màxim, i així anar fent. I tota aquesta literatura te la podries trobar penjada amb un cordill que estava lligat entre dues canyes. D'aquí li ve el nom. A qualsevol cantonada hi havia algun que ara anomenaríem quiosc, en ple de coses penjades i on la gent s'hi aturava a mirar-les. I vet aquí l'origen d'aquesta literatura.
2: De canya i cordill.
3: Exacte. I avui en vull parlar perquè aquesta setmana, repassant, mirant coses per casa, he trobat que en l'arxiu que jo tinc... Bé, l'arxiu és una manera de dir-ho. A la pila de papers que jo tinc aquella d'aquell racó, hi he trobat moltes coses d'aquest tipus de literatura, d'una editorial, l'editorial Millà, que era el paradigma d'aquest tipus de literatura. Era l'hereva de tota la literatura que venia així de canya i cordill, que venia del segle XIX. Es va fundar fa cosa de... bé, més de 100 anys, i va durar obert allà, en el carrer de Sant Pau, a darrere del Liceu, fins l'any 15, que es va haver de tancar perquè la casa els hi caia a sobre. Però, si la busqueu, encara trobareu coses d'aquell arxiu teatral que també va ser l'editorial Millà, encara ho trobareu a internet. I avui en parlo, perquè com que he trobat allò, me n'he recordat de moltes i moltes coses que s'havien fet en els Seràfics amb aquesta literatura. En els Seràfics s'hi havia fet teatre, pastorets, les obres que fossin, els concursos de teatre, i molts caus d'art. I en aquests caus d'art la gent hi anava i aleshores recitava moltes d'aquestes poesies, també recitaven coses més cultes que no pas les poesies populars, i també hi havia música, hi havia qui cantava, hi havia qui tocava l'instrument, bé, un cau d'art. I avui, justament aquí, a la ràdio, en el Cercle dels Mentiders, el que farem a l'hora de fer radioteatre és justament no fer radioteatre, sinó fer un cau d'art.
2: Molt bé, doncs, això serà quan arribem a la secció que en direm Literatura de canya i cordill.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura.
4: Hi ha capell de conill!
5: O les dones peix!
4: El cadiraire!
2: Anunciaven el seu negoci. Cridaven perquè tothom sapigués que la seva botiga era al carrer.
1: En Salvador Espriu va recollir aquestes veus a la seva obra Les veus al carrer. Seguint aquesta estela, en Joan Carles Martín dona la veu a aquells establiments de la nostra vila ja desapareguts. D'aquesta manera fem que l'Arenys desaparegut no s'oblidi.
2: Fa molts anys, potser 50, venia sovint amb els meus pares a passejar per Arenys. Un cop, tot fent la riera, ens vàrem quedar mirant un aparador on hi havia unes camises que els van cridar l'atenció. El meu pare, auster de mena, no s'acabava de decidir, però la meva mare el va convèncer i vàrem entrar els tres a Can Guitart. Molts anys després, ja n'havia fet 30 ben bé, vàrem anar a comprar les bates de col·legi i la botiga es mantenia amb la seva essència fascinant de taulells i prestatges. La Florinda, darrera mestressa de Can Guitart, m'ha dedicat un temps preciós per relatar-me que de 130 anys ençà, o potser 150, l'avi es va establir a davant de l'església, venent capes per homes. Després de passar per un local també de lloguer, van comprar la botiga on es van establir definitivament fins al final de la seva trajectòria, al número 26 de la Riera del Bisbe Pol. Entre el que ells mateixos confeccionaven i el que venien ja fet, hi havia uniformes, mantes, cobrellits, peces de roba per la modista, pijames d'home, d'aquells ratllats, davantals, coixineres, unes bates que compraven una empresa de Navarra, boines i molts articles més. A dalt tenien dues màquines de cosir on mare i filla, mà a mà, duien a bon port els encàrrecs que els hi feien. I així van fer fins 2005, quan un cop més la nostra vila va perdre un dels seus comerços emblemàtics. Ara costen de trobar confeccions d'aquella qualitat tan exquisida.
1: L'hora de l'autor.
2: A l'hora de l'autor tenim El llegat enverinat, que és l'obra guanyadora del tercer premi del concurs de microrelats de l'Hotel Saboga d'Arenys de Mar. I avui ens acompanya la seva autora. Ella és l'Elisabet Cassà, periodista i arenyenca. Bé, en primer lloc volem saludar-te i agrair la teva presència al Cercle dels Mentiders i, a més, que ens hagis volgut llegir el teu relat.
6: Gràcies, bona tarda.
2: Bona tarda. Com va sorgir la història del llegat enverinat?
6: Doncs mira, va ser passejant per Arenys que vaig veure el cartell amb la convocatòria del concurs i dic, ai, un microrelat, va, que encara t'hi veuries en cor. I era bastant ja al límit de la data de presentació, però em vaig posar davant de l'ordinador i em va anar sortint i va ser una mica una barreja de... Hi ha coses autobiogràfiques, coses inventades, coses que m'ha explicat gent. Va ser una mica una escudella tot plegat i va sortir això. I, clar, molt contenta d'haver estat premiada.
2: Ha estat el primer cop que has participat en el concurs?
6: En aquest concurs del Saboga, sí. A la Mostra Literària m'he presentat algunes altres vegades.
2: Quines són les teves fonts d'inspiració i els millors moments perquè una idea agafi forma?
6: A veure, t'haig de dir que quan era més joveneta, allò que no tens tantes obligacions, era més fàcil, perquè l'inspiració et venia més, de manera molt més senzilla. Però clar, quan et vas fer més gran i la vida es complica, doncs he estat bastants anys sense escriure. I ara recentment, doncs sí que em permeto que buscar espais perquè pugui sorgir la inspiració.
2: I què creus que és el que fa que una història arribi i atrapi el que la llegeix?
6: Jo penso que és explicar des del cor, que et surti a tu de dins i ho puguis posar sobre paper o sobre fitxer, vaja, perquè estem al segle XXI, i llavors penso que és més fàcil que arribi a la persona. I també que sigui una temàtica que li interessi, clar. A veure.
2: Et vull fer una pregunta mitològica. Bueno, és conegut per la majoria que la musa és el personatge grec de font d'inspiració a les arts. Consideres que la musa és una figura vàlida tant per dones com per homes?
6: Penso que és vàlida, el que passa que a nivell personal no hi crec massa, perquè és el que et deia. Una mica és si et pots permetre tenir espais més buits com perquè pugui... venir l'inspiració, vull ara que deies del si és del meu avi, doncs estava acabant de dinar, just ell havia mort a la matinada, doncs jo a l'hora de dinar, estava acabant els postres i m'està venint el text que li haig de dedicar en el funeral. I me'n vaig anar ràpidament a l'ordinador, el vaig escriure, llavors me'l vaig deixar reposar i el vaig tornar a agafar. I llavors, clar, em deies de muses, jo dic que tinc un mus, que és la meva parella, perquè llavors sí que li llegeixo el text i llavors així valido si s'entén, si pot arribar. I llavors, més que musa, jo faig la broma que tinc un mus.
2: Qui més qui menys fa servir la seva parella o les persones més properes, sí, per a aquestes tasques auxiliars.
6: I importants, també.
2: Sí. I a tu què et motiva escriure?
6: És que és des de sempre. A mi sempre m'ha agradat molt llegir, i ja de jovenet, amb 12 anys, jo escrivia poemes, vaig fer una redacció sobre el meu carrer i me'l van publicar a la revista de l'escola, llavors vaig fer un AUCA i també vaig guanyar un premi a l'escola, llavors vaig pensar, ah, doncs mira, i això em va donar impuls, i sí, sempre he anat escrivint coses, llavors, bueno, el que et deia abans, que les obligacions i tal, doncs, queda bastant estroncat, però vaig anar uns mesos a Lió, d'un Erasmus sènior, que jo en dic, perquè ja tenia més de 30 anys, i els Erasmus són més jovenets, però vaig anar-hi als 30 anys, i allà, clar, en tenir més temps, em vaig posar a escriure en un blog i explicava les meves experiències a França, i llavors allà vaig tornar a agafar el cuquet d'escriure, i ja no l'he deixat.
2: Tu què creus, que escriuen més les noies o els nois?
6: Jo crec que bastant similar, potser una mica més dones. El que passa que es diu, mal dit, literatura femenina, i això, a veure, no. O sigui, és literatura en general, perquè ja sembla, si poses l'etiqueta de femení, ja sembla que dones un aire més pejoratiu de, ai, no, és que això és només és per dones, i no, vull, les dones també escriuen coses que poden interessar tant homes com dones, i en canvi es pressuposa que els homes escriuen per interès universal, i no és així.
2: Tu engrescaries a la gent a escriure la seva història?
6: Sí, jo penso que sí, tothom té coses interessants a dir, i o si no és d'ells mateixos, al carrer de casa, els veïns, el seu barri, poble, ciutat, hi han coses interessants per dir i per explicar.
2: Doncs t'agraïm la teva presència i esperem tornar-te a veure per aquí.
6: Ben segur que sí.
2: Gràcies. Moltes gràcies, Elisabet.
6: Gràcies a vosaltres.
1: La ràdio que ens fa viure la literatura. La ràdio que ens fa viure la literatura. Radioteatre.
3: En la secció de radioteatre que tenim aquí, en el Cercle dels Mentiders, no hi farem radioteatre. Ens permetreu que canviem. Avui hi farem un cau d'art. Els caus d'art eren aquelles trobades d'artistes, de gent que volia ensenyar el seu art, que volia demostrar i explicar i fer-se veure amb tot allò que sabia fer. Temps enrere temps, hi havia en els seràfics dies en què s'hi feia això. I en allà hi pujava gent a recitar. I avui, aquí, en lloc de radioteatre, farem aquest cauart de recitació. Hem recuperat algunes d'aquelles poesies de la literatura de canya i cordill que es deia. Venen de fa molts anys. Són de l'antigó, però encara agraden. Encara fan gràcia. I avui us les portem aquí, a les zones de la ràdio.
7: Em dic Noé Martínez i interpretarem El Castello Maladetto, llegenda macarrònica.

0: En un castello perduto, entre boscos e giardinos, tres gatis de pelo fino facien mau, mau, marramiau. Un bulldog vigilatore feto bup-bup tanto forte cap al forat d'una porte fuggen les gatis de pore. Il cani, oh maladeto, estava forto angunioso, bup-bup facia rabioso, mau-mau il gati repete. Entre le cani e le gati fecciavan gran saragate. Intanto la figlia bella del conti d'aquel castello cantava in voce de cielo al llot a l'encenderela. Ma che noite, che delizia! Luciente luna velina raflexava la bambina facendo l'encantadora. Al giardino il suo amanti dedicava un tristo canti a la bella che l'adora i amb la guitarra chafata entonava la traviata a voce di regadora. Il conti, sentint burgito, restando tutto esverato, brioso brinca del lito, guipava per un forato, e viendo il grande holgorio che havia armato il tenorio, che era tot un animale, obra presto la finestra e agafando l'orinale l'engega sobre la testa. Un sorollo extravaganti, fato al caure a la terrissa. Eubera morto de risa, qui vedede al pobre amanti, de cap a pie regalanti, e hasta chopa la camisa. En tanto que en el giardino, la filia ja ha beveduto lo que su amanti ha passato, que estava fet un perduto, amb un olor nada fino, correndo-se desmayato de sobre d'un balancino. Amanti, fet un salvatge venjativo, pren coratge, vol pujare pel balcone, li botava el corazone, li fugiva la sabata, l'ofegava la corbata, l'entrebanca el cinturone. I m'aviendo la sua amante, que estava feta un farcelo, vol robar-la del castello e non troba la sortita. Il conti tem la partita. E vendo tanto alboroto, vai l'agafa pel ganyoto i estrenyendolo s'irrita fins a arrancar-li la vita. I vedendo que ha fet un nyapo, amb una agulla de capo clavada al cuore si mata, cayendo, pobre signore, com una rata ofegata de capo nel surtidore. La filia torna al sentito i al veder morto el seu amanti, a galet veus al fumanti, e la sua auca è finita. Resta il castello perduto, già non si ascolta cap canti, ni la voce dell'amanti nominato si sevuto. Tan solo l'eco lontano porta il tuf d'algun gitano amb un burro coix de pota e va recto al corazone la profunda e cruel canzone dal roncà d'una granota.
1: Embolics de família, de Lluís Millà. I jo sóc l'Anna Riera. Mireu que el que em passa a mi no passa a ningú del món. Ni d'Espanya, ni de França, ni del mateix Mataró. De Mataró jo en sóc fill, per servir-lo, sí senyors. I el meu pare també ho era. Ara no ho és, perquè és mort. I la mare també ho és. No morta, de Mataró. I l'avi, bé, deixem-ho córrer. Anem a l'embolic gros del que em passa. No ho saben, no ho saben què és el que em cou, no endivinen el que em migra, no encerten el que em té boig i de dia em treu la gana i de nit em treu la son. No ho saben, i els hi diré. Per una combinació de la família, resulta que el que és jo no sóc pas jo, perquè tot jo sóc un altre sense ser-ho molt ni poc. Ja veuran, m'explicaré i ens entendrem mot a mot si els plau seguir aquesta història amb un xiquet d'atenció. Jo sóc fill de mare vídua perquè se'n va morir el pare. Això és una gran veritat que ningú podrà negar-la. La mare, Déu la conservi, es diu Tecla i jo em dic Jaume. La mare, vegent-se jove, va determinar casar-se amb un tal Ambròs Cortines. Fill de vídua, que es diu Clara, xicot molt treballador. De tal vídua m'agradava, potser sempre m'han agradat les dones ja reposades, més que els caps de cascabells de noies que corren ara. El cas és que per estalvi de gastos, que prou n'hi ha massa, la mare es casà amb l'Ambròs i jo amb la vidueta Clara. Ens vam casar el mateix dia, amb tota la requincalla de parents i convidats que feien bona collada. I un cop tots a la fonda, van a tipar-se com lladres. Ja som casats! Com he dit, per l'econòmica marxa de la vida, tots plegats van formar una sola casa. I aquí comença el conflicte. Casat jo, amb la que és la mare del meu padrastre, resulta que jo sóc a la vegada fillastre per un cantó i per l'altre sóc padrastre a l'Ambròs Cortines, que és l'home de la meva mare. Fins aquí, els dos matrimonis tot just comencen. Comencen la trama del teixit de la família, fil a fil, randa per randa. Però al cap de l'any, resulta que jo tinc un noi i passa que la mare té una noia a la següent setmana. Al noi li posem Pepito. A la noia és batejada també amb el nom de Pepita, perquè els padrins així ho manen. Com és just i natural, la mare al meu fill li és àvia i a mi, la seva filla, no hi ha dubte, més germana. Però, com que també jo sóc sogra a la meva mare, a la meva germaneta li sóc avi, tal com raja. El meu fill és nebodet de ma germana, no falla. I jo, essent com sóc el sogre de la meva pròpia mare, resulto ser del meu fill també l'avi, a la vegada que ell més net. Prova és que sóc pare de la seva mare. I així tenim que la dona amb la que vaig casar-me és filla meva, i això és pecat imperdonable. Resultat, que aquesta troca està tan embolicada que jo ja no sé qui sóc, ni el parentiu que m'empara com a fill, marit, germà, sogre, nebot, avi, pare de l'Ambròs i de la Tecla, de la Pepita i la Clara, i en Pepito, tots plegats em tenen com entre brases. Quan determinem sortir a passeig alguna tarda o anar al teatre a la nit, que és el que a mi més m'agrada, s'origina tal conflicte que d'anar-hi em treu les ganes. Com són sis, lloguem un palco. Sis cadires són comptades. On sec jo, on seuen ells, segons el parentiu marca. Jo haig de donar en raó la dreta a la meva mare i a l'Ambròs, el seu marit, com que més pare o padrastre, no puc deixar-lo al darrere i ell no em pot donar l'espatlla perquè jo també li sóc igual que ell padrastre o pare. La meva dona té dret damunt al seu fill. Caramba, no faltava més. Però com que el seu fill té la gràcia de ser marit de la Tecla, o sigui, la meva mare, resulta que ell també té ascendent damunt dels altres. Per motius de parentela, que com més va, més s'embranca, cada dia un nou conflicte neix per qualsevol paraula. A les hores de menjar és quan hi ha més sargata. Allò que a mi em ve de gust, al meu sogre no li agrada. Li plau a la meva dona, li disgusta a ma germana, em vol més el meu nebot i ho desprecia la mare. I com tots quatre i els nois formant tan ferm lligat de família en sentit doble, fent que l'un domini a l'altre, com puc renyar jo la Tecla apoyant la meva Clara si en Pepito i la Pepita i l'Ambròs per l'altra banda és el pare de la dona del cunyat de ma germana del cosí del sogre? I jo sóc pare de la meva àvia i fill de la meva filla, la que em resulta madrastra. Ai, i el dimoni que l'entenga aquesta suma embruixada que ni comptant amb els dits ningú en traurà l'aigua clara. I tot el que dic no és res comparat amb la maranya que pot resultar si un dia, que no fora cosa rara, en Pepito i la Pepita s'enamoren i al fi els casen. Vaja, un bullit de família. Això ja no fora un arbre genealògic, fora un caos d'on ningú no s'aixecava. I llavors tindríem que jo, que sóc pare de la mare, del fill que més fill directe, seria també padrastre de la dona del meu fill, oncle per la part contrària amb la sogra de la dona de l'avi de ma cunyada, gendre del gendre del gendre, pare del pare del pare, oncle de l'oncle de l'oncle i avi de l'avi de l'àvia, i cosí de la cosina del marit de ma germana. I vaja, prou disbarats, prou murga, prou embrollada de família en més o menys directa o indirecta branca, que jo ja no sé qui sóc ni l'ànima que m'aguanta. Ai, la família els dols concilia, a molts he sentit dir, però cregueu que en a mi en rebenta la família.
2: La ràdio que ens fa viure la literatura. El cercle dels mentiders.
3: Aquells nois passaven gana. Eren estudiants i anaven cap a Vic. Venien de casa i veien a venir que allà a Vic, a l'escola, a l'estudi, a la universitat, en passaríem més de gana. Ai, i com ens ho farem si no tenim quartos? Què menjarem quan hi arribem? Coi, en allà varen veure al seu davant, en el camí, un home que anava amb dos ases. Anava cap al mercat. Els dos ases carregats no sabien ben bé de què, però varen pensar que alguna cosa en traurien, si més no, per menjar. Potser per vendre-hi tot. No eren lladres, però tenien gana. L'home anava així tot cot, cap cot. I de la mateixa, la mateixa ganya feien els dos ases que anaven al seu darrere, un lligat a l'altre. Els dos estudiants varen pensar que, a més d'atipar-se, es divertirien. Varen deslligar, sense que l'home ni l'ase se n'adonés, varen deslligar el segon ase, se'l varen endur, el varen amagar, i en lloc del segon ase hi varen lligar a un d'ells dos, que feia la cara així trista, trista, trista. Al cap de ple de passos endavant, aquell home es va girar a veure com anaven els ases, va veure el primer ase molt bé, i després, en lloc del segon ase, hi va veure l'estudiant lligat amb la corda de l'ase. Se li va acostar i li va preguntar: «Ei, noi, què hi fas tu aquí? Surt aquí, on és el meu ase?» I aquell noi, en allà mateix, es va posar a plorar. «Ai, dispenseu-me, dispenseu-me, ja veig que ningú us ha avisat, però sóc jo. Què vol dir que ets tu? Sóc jo, aquell ase que vos teníeu i lligàveu aquí. Què vol dir que ets tu?» I el noi, que no parava de plorar i entendria d'aquesta manera en aquell home, li va explicar que ell era ase, que pels seus mals pecats Déu Nostre Senyor l'havia castigat a ser ase durant una bona temporada d'anys. I vet aquí que ara Déu l'havia perdonat. I per això s'havia tornat un noi i que li demanava perdó. «Perdó, perdó, perdó, si us plau, disculpeu-me, perdoneu-me tal com Déu Nostre Senyor m'ha perdonat i deixeu-me anar, que ara ja no sóc ase, que ja he purgat tots els meus pecats». I aquell home entendrit, entremig de tal plor, i esclar, si li parlava que Déu l'havia perdonat, ell va pensar que no era ningú per desfer allò que Déu havia destinat. I li va dir: «Vés, vés, vés, vés, vés, vés». L'home es va quedar amb un pam de nas, sense un ase i amb el problema d'aconseguir-ne un altre. Va arribar a Vic, i després de fer allò que havia de fer, bé, la meitat, perquè només tenia un ase per vendre, ve d'aquí que se'n va anar allà baix de tot, on diuen que hi venien bestiar. I va veure que sí, que venien ases, i va pensar: «N'he de comprar-ne un altre. Déu m'ha fet perdre el que tenia, però bé, és Déu». Se'n va anar cap allà i buscant, a veure quin d'aquells ases que hi havia li interessava més. En va veure un que li va semblar conegut. Era el seu, que aquells nois s'havien venut. Però, esclar, aquell home, què havia de pensar, això? Va veure aquell ase, se'l va mirar d'un costat, de tort, de dret, i què sé jo. I veient que sí, que era aquell ase seu, i creient-se que encara era, vaja, que tornava a ser aquell estudiant, se li va acostar, i mirant que ningú el veiés, li va parlar a cau d'orella i li va dir: «Ei, noi, que has tornat a pecar». I així va ser com els estudiants, si més no, durant una temporadeta, varen tornar a tenir la panxa ben plena. Des d'allà baix fins allà dalt, des del davant fins al darrere, a per tot arreu, tothom sabia, tothom parlava, tothom deia, tothom, que el rei més just era aquell que hi havia en el palau. Tenia una fama arreu, de persona justa. Tothom anava allà a consultar-li les coses. Tothom. I ell atenia a tothom, perquè realment era una persona molt justa, molt enraonada, molt bé. Sí. Vet aquí que aquest rei s'estava un dia a una terrasseta d'aquell palau tan gran que tenia i estava prenent el sol. I se'n va adonar que un colom se li acostava, primer a la barana, i després li va saltar al damunt del genoll, i després del genoll aquell colom, sense cap mica de por, li va començar a pujar pel braç. I el colom se li va posar així a l'espatlla, i el rei se'l va mirar. El colom no semblava pas que tingués ganes de pessigar-lo. El colom se li va acostar cap a l'orella, i el colom se li va posar a plorar. «Coi, què passa?», va dir el rei. «Passa, majestat», li deia el colom, «passa, majestat, que demano aquí, vinguen aquí per demanar-vos auxili, m'heu d'ajudar, per l'amor de Déu, senyor. Ai, majestat, que m'han dit que vos sou la persona més justa d'aquest món i jo he vingut a reclamar el vostre ajut perquè hi ha un falcó que em vol menjar i vet aquí que si em menja, què menjaran els meus fills? Pobre de mi, majestat, ara ve el falcó, mireu-lo». I sí, era veritat, per allà venia un falcó. «Ajudeu-me, protegiu-me d'aquell falcó, que no em mengi pas». I vet aquí que el rei li va dir al colom que el protegiria. que era just que li demanés, i el rei es va amagar el colom a sota de la capa i el falcó es va posar al damunt de la brana. El falcó, en el rei se'l va mirar de fit a fit, així, i li va dir: Majestat, vinc a buscar aquell colom que amagueu. De cap de les maneres te'l donaré, perquè aquest colom té fills, i si tu te'ls menges, doncs qui li donarà de menjar a aquells fills? Però, Majestat, vos sou una persona justa. Sí, i per això el protegeixo. Però, Majestat, jo sóc un falcó. I vet aquí que jo també tinc fills. I els falcons som en aquest món per menjar coloms. I si no mengem coloms, doncs els nostres fills tampoc viuran. Majestat, doneu-me aquest colom, que justament és el que jo m'he de menjar. El rei li va dir que no, ja va entendre el que li deia el falcó, ja, però li va dir que no, perquè havia donat la seva paraula de protegir en el colom. I quan estava rumiant això, quan estava dient això, que no li podia donar perquè havia donat la paraula, vet aquí que el colom va sortir de sota de la capa del rei i volant es va posar al costat mateix del falcó. El falcó ni el va mirar al colom. El falcó estava mirant encara en el rei i el colom va mirar també en el rei. El rei, molt sorprès, se'ls va mirar tots dos. I colom i falcó, tots dos, li varen dir que no s'amoïnés, que no s'amoïnés, que havien vingut només a veure fins a quin punt era just aquell rei tan intel·ligent que tenia fama per tot arreu, que ara ja ho sabien. I tal com havien vingut, colom i falcó, falcó i colom, es varen girar i se'n varen anar volant. Diuen i expliquen que aquest rei va continuar sent una persona justa, però mai més va emetre cap judici. Va nomenar jutges i de tant en tant els anava canviant.
2: I ara, un conte. Bé, una mentida. O no?
4: Tenim El llegat enverinat, que és l'obra guanyadora del tercer premi del concurs de microrelats de l'Hotel Saboga d'Arenys de Mar.
5: El cor de la Mariona es va esberlar en pagar billo billo la fiança de l'Adrià, el tràmit necessari per veure el fill alliberat de la presó. Quina basar de trepitjar dependències judicials i policials! L'August, el seu pare, volia que ella fos advocada. S'hi va negar rotundament. No s'hi veia, ni a la carrera estudiant lleis i tractats enrevessats, ni en l'exercici de la professió defensant o acusant amb arguments sòlids i convincents en una sala plena de togues, com a les pel·lícules. La Mariona preferia viure més tranquil·la, sense estar exposada als ulls escrutadors d'un jutge. Els ulls del pare la van atemorir de per vida i es movia pel món discreta, gairebé imperceptible, mentre defugia les mirades d'altri. En canvi, li surt un fill delinqüent de poc recorregut, el Just, per fer-la alternar amb l'advocacia que sempre havia detestat, talment com un càstig diví. O demoníac! L'ànima del difunt August devia conviure més amb la vermellor de l'infern que amb la pàl·lida blavor del cel. La Mariona va reconèixer contracor que el seu Adrià era una rèplica de l'avi August. Es va voler alliberar de la malastrugança estripant el títol de dret i l'acte de jutge del progenitor.
4: Acomiadem el Cercle dels Mentiders i tornarem amb nous continguts i amb unes recents estrenades xarxes de Twitter i Instagram. Adéu-siau
3: i bones històries.
6: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Temps de salut. Un espai en el que es parla de medicina tradicional, de medicina alternativa, de psicologia i de creixement personal. En cadascun dels programes es convida a un professional i especialista en el camp de la salut, on parlem de malalties comuns, trastorns i dels diferents tractaments i remeis. Tingueu en compte que la salut és l'estat natural de l'ésser humà. Temps de salut, presentat i dirigit per Josep Torrents.

0: Hola, què tal? Benvinguts una setmana més a Temps de Salut i gràcies per sintonitzar-nos. Tornem a estar aquí amb tots vosaltres per presentar-vos un nou programa relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal. Esperem que el gaudiu. I abans d'iniciar el programa volem saludar tots els oients de la xarxa de ràdios catalanes que emeten Temps de Salut. Tot seguit donarem la benvinguda a en Iago Paricio, col·laborador del nostre programa de Temps de Salut. Hola, què tal, Iago?
1: Hola, doncs molt bé. Un cop més aquí.
0: Un cop més en aquí, eh? Avui a disfrutar també, eh?
1: Home, sempre està bé, no?
0: Sempre està bé. I tant que sí. Després també anunciar-vos que ens acompanyarà la Eva Sallés, també col·laboradora del nostre programa. Hola, Eva, benvinguda de nou a Temps de Salut.
2: Què tal? Com estàs, tu també?
0: Jo sempre també...
2: pregunto, com estàs?
0: No, ja està bé, així t'entrenes.
2: Tu em preguntes a mi i jo et pregunto tu.
0: No, jo molt content. Ja saps que aquí és un
2: ens
0: punt...
2: Ens ho passem molt bé.
0: Ens ho passem bé i les nostres cares canvien.
2: Exacte.
0: No és el mateix al començament que al final, ja ho veuràs.
2: Exacte. Bueno, a veure què.
0: També hem de saludar una altra gran persona que tenim aquí amb nosaltres. És en Miguel Ángel Segura. Benvingut, ben retrobat. Una abraçada de nou.
3: Hola, Josep. Què tal? Pues molt bé i ple de salut.
0: I ple de salut.
3: Ple de salut.
0: Ple de salut.
3: Com no podia ser d'una altra manera en aquest programa.
0: Molt bé, molt bé. Doncs també volem saludar a una persona que ens ve de tant en tant a veure, a saludar, a acompanyar-nos. És en Fernandet Missé. Hola, Fernandet, com estàs?
4: Hola, molt bé, estem.
0: Estàs content d'estar aquí amb nosaltres?
4: Sí.
0: Com sempre, no?
4: Com sempre.
0: Bueno, et faré intervenir, un dia o un altre.
4: Un dia.
0: Un dia, eh? El proper programa, va.
4: Va.
0: Vinga, va, ho farem així.
4: A setembre.
0: A setembre, octubre, novembre... Bueno, ja parlem. Sí. Doncs avui a Temps de Salut encetarem un nou tema. Abans, però, volem saludar en Joan Bosch, que és el comandant de la nostra nau. Senyors, senyores, amics, amigues, nens, nenes, no sé com anirem avui, com farem
5: doncs,
0: aquest viatge.
5: Mira, avui ens anirem cap a muntanya.
0: Sí, a muntanya.
5: I anem a fer una mica de cames... I, escolta, m'agafarem la bicicleta.
0: Ah, mira, em sembla molt bé.
5: Mira, ja l'estem preparant.
0: Mita-la, la bicicleta.
5: I ens anem, doncs, pels corriols de la Garrotxa. Anem
0: bon
5: per la
0: lloc,
5: Garrotxa, un
0: bon
5: lloc que ens agrada molt a nosaltres. I anem a fer, doncs, un tomb per aquelles valls tan boniques, la Vall d'en Bas...
0: Ui!
5: Aquells volcans tan bonics...
0: Oh, la zona volcànica d'Olot!
5: I anirem, doncs, per... Hi ha un bicicarril que han fet ara, i, escolta, em pots gaudir del paisatge tot anant en bicicleta. Què mal?
0: Doncs, Miguel, em sembla que sí, perquè ens encaixa molt en el nostre programa d'avui.
5: Doncs vinga.
0: Mira, també passa aquí algun cotxe, no?
5: Algun cotxe, perquè estem en aquest bicicarril.
0: Aquest bicicarril.
5: Escolta'm, i anem donant una volta i anem arribant cap a la Vall d'en Bas.
0: Doncs anem cap a la Vall d'en Bas, tots contents i tot caminant, no, amb bicicleta. Doncs res, ara sí que ja us desvetllarem el tema d'avui, que avui té a veure amb una activitat física i esportiva, que ja ens ha lligat això, Joan... La bicicleta, que és molt important, eh? En concret, parlarem de la muntanya inclusiva. La muntanya inclusiva. Quan pensem en l'excursionisme, el senderisme, l'escalada o un simple passeig per la natura, sovint ho imaginem com una activitat a l'abast de tothom. Però no sempre és així. Què passa amb les persones amb mobilitat reduïda, discapacitats visuals, auditives o d'altres diversitats funcionals? La muntanya sovint encara posa barreres. La muntanya inclusiva és un concepte que va més enllà de les cadires adaptades o els camins planers. És una filosofia que reivindica el dret a gaudir del paisatge, de l'entorn, l'aire pur i el repte físic sense exclusions. I no només parlem d'accessibilitat arquitectònica, sinó també d'actituds, de sensibilització i d'estima per la natura. Així avui descobrirem i ens preguntarem en què consisteix la muntanya inclusiva, quina diferència hi ha entre l'esport inclusiu i l'esport adaptat, com també esbrinarem com es fa el guiatge amb persones cegues i o sords cegues a la muntanya, quin tipus de tècnica s'utilitza a l'hora d'acompanyar-los, quin tipus d'activitats de muntanyisme inclusiu es practiquen, i també coneixerem els beneficis de la nostra salut en la pràctica d'aquests esports. Per això hem convidat en Martí Batalla perquè ens en parli i ens ho expliqui. En Martí viu a Barcelona, ja de petit va començar a sentir interès per la música, especialment la guitarra, encara que toca l'òrgan electrònic, la flauta dolça i l'harmònica. Avui és conegut per les versions i adaptacions a diverses obres per a guitarra i harmònica. La música ha estat el mitjà per comunicar-se amb les persones i el públic al qual ell no veu. És escriptor i autor de Vides de Fusta, una novel·la publicada l'any 2022 per l'editorial Círculo Rojo.

0: que tornis a estar aquí amb nosaltres amb un tema que no havíem encetat mai amb tu, ni havíem parlat, ni tampoc coneixíem, que tu eres un afeccionat a la muntanya. Aleshores, et volem agrair que, malgrat tot, que vinguis de Barcelona, que això sí que ho podem dir-ho perquè és així, hagis acceptat de nou la nostra invitació pel que volem que et sentis a casa. Doncs mira, per començar, volem enfocar aquesta entrevista en la teva experiència, eh? Mm-hmm. No amb els llibres, que se n'han escrit molts, de muntanya inclusiva, etc etc. N'hi ha molts, eh? Mm-hmm. Aleshores, jo voldria saber, en primer lloc, per què has triat la muntanya com a esport? Què t'ha seduït?
1: La muntanya és com la vida. Avui m'ho ha dit una noia, i dic, és que tens tota la raó. I coincideixo totalment. Però és que és veritat, la vida té alts i baixos, no? De vegades a la vida tenim entrebancs, de vegades a la vida tenim coses agradables, coses desagradables, entrebancs que de vegades ens posen i que, doncs, hem d'intentar sortejar-los com puguem, no? I per mi la muntanya és la natura, no? I m'ha encantat. Jo aquest any, ara el meu últim gran repte per mi, sí, ha estat haver fet el Pedraforca.
0: Bon dia, ja ens ho explicaràs. Sí. Pedraforca.
1: Sí.
0: Doncs fem aquí un punt i seguit perquè et farem una altra pregunta relacionada, doncs, amb el món aquest de l'esport.
1: Sí.
0: Tu has practicat algun altre esport a part de la muntanya?
1: Sí. Vaig començar fent esquí aquàtic.
0: Esquí aquàtic, mare de Déu.
1: 20 i pocs anys.
2: Jo també en faig.
0: Esquí aquàtic, l'aigua també en fa.
1: Però amb un llac, eh? Allà, el càmping Toro Bravo, allà a Castelldefels.
2: Ah, molt bé.
1: Però m'agradaria, si alguna vegada pogués tenir oportunitat, m'agradaria practicar esquí aquàtic en el mar.
2: Vale, a primera hora ha de ser, eh? Perquè si no l'aigua no està bé, ja t'ho dic.
1: Ah, perfecte, doncs ja en parlarem.
2: Ja en parlarem, va, Martí.
0: Va, esquí aquàtic, què més? Que sabem que hi ha altres
1: després
0: pràctiques.
1: Després vaig fer hípica.
0: Hípica, mare de Déu, senyor.
1: Muntar a cavall.
0: Muntar a cavall.
1: Precisament hi vaig anar la setmana passada perquè em van donar l'oportunitat de voler-ho fer i no va estar malament, però no és el que jo esperava.
0: Què va passar? Un problema
1: no,
0: amb algun...
1: perquè sempre donàvem voltes per un mateix circuit i jo em pensava que aniríem amb un cavall. Jo el volia fer trotar, però em van donar amb un cavall massa tranquil. Jo volia més marxa.
0: Tu ets una mica més...
2: És un 4x4.
0: És un 4x4.
1: 16. Llavors, després resulta que vaig acabar... vaig fer rem, també.
0: Rem, eh?
1: Rem.
0: Bueno, aquí també hi ha activitat, hi ha mobilitat, no?
1: Sí.
0: Ha d'haver-hi força.
1: Després vaig fer una mica de ciclisme, anant amb tàndem. Mm-hmm. Jo anava al darrere, lògicament, clar.
0: Mm-hmm. Sí, clar, sí, clar.
1: Clar, perquè si no, malament.
0: Bueno, doncs Déu-n'hi-do, no? La quantitat d'esports que has practicat.
1: Un cop vaig fer el tàndem, després em vaig decantar per practicar atletisme i natació, que és el que jo almenys faig. L'atletisme, per practicar-lo amb tota llibertat, vaig a la cinta del gimnàs i em foto a córrer.
0: Sí, i... Si em fas l'atletisme.
1: Clar, és corrent durant una hora i pico, una hora i escaig, hora i mitja.
0: Molt bé, doncs mira, que tenim aquí en Iago que...
1: I natació.
0: I natació.
1: I després, clar, i el muntanyisme.
0: El muntanyisme, que ara anirem parlant, del muntanyisme.
1: Sí, sí.
3: Quina importància té la muntanya en la teva vida? Si poguessis definir la teva vida i la muntanya amb una paraula.
0: A veure, amb aquesta pregunta mereix una resposta curta, però si la vols allargar no hi ha problema, eh? Uh-huh. Quina importància té la muntanya amb tu i...
1: Jo diria dues paraules. Pau interior.
3: Creus que la muntanya pot servir com a teràpia?
1: Per descomptat.
3: Per què ho creus?
1: No sé realment avui què has menjat, però és que t'asseguro que és quina és pregunta més complicada. A veure... No, és el segon gol que em fots. A veure, quina importància té... Em pots tornar a repetir la pregunta?
3: Quina importància té la teràpia a la teva... a la muntanya,
0: muntanya,
3: a la teva vida... i si creus que pot servir com a...

0: Teràpia.
1: Com a teràpia.
2: Mira, la muntanya m'ha consolat en moments complicats a la meva vida. Perquè la muntanya m'ofereix tot allò que potser fora no he trobat.
1: Com, per exemple?
2: Com, per exemple, serenitat.
1: Vale. Què li diries a una persona que està en aquests moments atrevessant una depressió?
2: Sí.
1: I com la incitaries perquè aposti per la muntanya?
2: Jo li diria... Per què no m'acompanyes?
0: Molt bona idea. Per què no m'acompanyes?
2: Per què no m'acompanyes?
0: Molt bé.
2: I així ens anem xerrant.
0: I anem xerrant i anem veient a veure què passa.
2: Exactament.
0: Doncs molt bé. Doncs, si cas, ara jo el que proposo doncs és que entrem en el primer tema musical. Però, amics i amigues, en Joan us l'anunciarà.
3: Vinga, anem anunciant. Mentrestant, en Martí se'l prepara.
0: En Martí se'l prepara.
3: Perquè el farem en directe.
0: En directe.
3: En rigorós directe. Vinga, doncs. Sí. Anem a presentar el tema d'avui, i és que per començar el nostre viatge musical ens desplaçarem fins a Barcelona per gaudir de la música del nostre convidat d'avui, i que no és cap altre que en Martí Batalla, amb un tema publicat l'any 2019 i que forma part del seu àlbum Sensacions de Mar. Aquest porta per títol Portsmouth. Quan vulgui Martí, el podem escoltar. Endavant.
0: Estàs a punt, Martí?
2: Sí.
0: Doncs vinga, un, dos, tres.

0: en Martí Batalla. Va néixer a Barcelona l'any 1962. Des de ben petit va posar una atenció especial per la guitarra i estudia música amb el mestre Joan Furió i a l'acadèmia del mestre Joan Francisco Garrido, amb el mestre Guillem Pérez. Obtingué la titulació en grau superior com a professor de guitarra al Conservatori del Liceu. Postmouth, el tema que acabem d'escoltar, forma part del seu àlbum Sensacions de mar, juntament amb altres temes com Tango, Gimpropèdies, U2-3, Mar Cega, Ave Maria i El cant del mar, entre d'altres. Martí, tu ets músic, compositor i intèrpret de música clàssica, amb la guitarra i amb l'harmònica. Quan comença la teva passió per la guitarra i per l'harmònica?
1: L'harmònica va ser el meu pare que m'hi va introduir, igual que em va introduir amb la muntanya. I la guitarra va ser gràcies a la meva germana.
0: Però una cosa és que t'introdueixin, una altra cosa és que t'agradi. Vull dir, et van introduir, però ho vas acceptar i et va agradar, no, Martí?
1: Sí, perquè jo quan era petit tenia molt poques coses a fer. No hi havia gaire jocs per les persones cegues. No hi havia gaire jocs per les persones cegues. Mm. I aleshores... Mira, jo era un nano molt belluguete. I quan la meva mare em posava un disc del Raimon, perquè el Raimon era per mi el meu ídol, llavors ho deia, no hi ha nen.
0: Clar. Clar,
1: jo parava de fer maleses i llavors no hi havia nen perquè estava concentrat i jo ho deia, jo vull tocar la guitarra com el Raimon, perquè era el meu referent.
2: Era el teu referent, no, jo la tocava d'una manera simple però profunda. Jo et volia fer una pregunta també relacionat amb el tema de la música. El fet de ser invident t'ha suposat algun impediment per relacionar-te amb la música?
1: En alguns moments sí. Per què? Perquè, com sempre passa, altres persones creuen que tu no pots, i això és el pitjor que pot passar, que és moltes vegades pura ignorància, però aquesta ignorància fa mal. I de vegades és que no és només ignorància, sinó que també utilitzen la discapacitat com a excusa. Jo tocava amb una orquestra de guitarres i aquella orquestra es va desfer i un professor del Conservatori del Liceu, el qual no penso mencionar perquè no val la pena, doncs ell sabia que tocava amb una orquestra de guitarristes a Barcelona i li vaig proposar d'entrar-hi. I primer ell em va dir-me que sí, i al final de tot em va dir-me que no podia entrar pel fet que jo no veia l'entrada del director. Cosa que ell sabia de que jo tocava amb una altra orquestra. Després jo, evidentment, vaig fer càbales i vaig saber que no li agradava jo com a guitarrista. Bueno, doncs
2: digue'm la veritat.
1: I no passa res, no?
2: Clar, va ser però un menyspreu, no, per tu?
1: No solament un menyspreu, sinó un despreci. I la veritat és de que, mira, l'infern de desagraïts n'està ple.
2: Sí. Doncs molt bé, doncs en cas farem una cosa. Deixarem aquest tema musical a part, perquè en tenim una altra de preparat. Si en cas continuarem amb la nostra entrevista, parlant amb el nostre amic i company Martí Batalla, de Muntanya Inclusiva, jo et volia... Tinc un dubte. Quina diferència hi ha entre l'esport inclusiu i l'esport adaptat?
1: Et diré la meva opinió. Vaig estar parlant amb aquest tema amb una companya, la qual, doncs, li tinc... És una amiga meva, a la qual, doncs, li tinc una gran admiració. Es diu Raquel Díaz, que va ser atleta paralímpica als anys 90,
2: sí,
1: que va competir en Puri Santa Marta, per exemple, i que sí, va guanyar no sé quantes medalles, també va guanyar no sé quantes, però... Bueno, en tot cas, és, a banda de ser bon atleta, és molt bona persona. Jo li vaig preguntar, i entre els dos vàrem intentar fer una definició.
2: A veure, com és això? Pels que no hi entenem.
1: L'esport inclusiu és aquell esport que no necessita una adaptació específica en el qual hi pot entrar-hi tothom. Per exemple, el muntanyisme és inclusiu, no és adaptat. Per què? Perquè hi anem tothom. Aleshores, simplement el que hi veu va dient-li a la persona cega, posa el peu dret, jo què sé, a un escaló que hi ha una mica més amunt, posa el peu esquerre una miqueta més avall, puja més cap a l'esquerra, més que... O sigui, et va indicant tota l'estona on t'has d'anar. Això és inclusió. L'adaptació és quan tu necessites unes coses determinades. Per exemple, el bàsquet, evidentment per cecs no és, no? Però és adaptat per les persones que van amb cadira de rodes.
2: Perfecte.
1: Se suposa que les cistelles no estan en una alçada tan alta com per a aquelles persones que no van amb cadira de rodes, dic jo.
2: Exactament.
1: Aleshores, què passa? Això és un esport adaptat.
2: Adaptat.
1: No és inclusiu perquè hi poden participar, és per a aquelles persones les quals no poden accedir. Per això és adaptat. Inclusiu és aquell esport que no necessita de mitjans d'adaptació.
2: Molt bé, ens ha quedat molt clar. Com valores tu, ja que has parlat d'aquests guies, d'aquestes persones que a vegades et piulen o et comuniquen si has d'anar a la dreta o posa un peu aquí o... Bueno, són els guies, no? Com valores el paper dels acompanyants o guies en la teva experiència muntanyenca?
1: Els guies són els nostres ulls, no? Aleshores, el paper que ha de fer el guia és un paper superimportant.
2: Molt important.
1: Penseu una cosa. El guia no només ha d'estar per ell, sinó que, a més, ha d'acompanyar a una persona i s'ha d'assegurar que la persona, doncs, està responent. I els guies, la veritat, és de que fan un paper molt, molt difícil.
2: Escolta una cosa, i després deixaré la paraula a en Miguel, perdona, però és que em ve a tiro, perquè si no em quedaré a mitges. No, és el fet aquest de que quines adaptacions o tècniques s'utilitzen per que tu t'orientis o us orienteu a l'hora de desplaçar-vos en terrenys irregulars. Com us ho feu?
1: A veure, si el camí... Per exemple, si el camí pot ser alt o molt baix, s'utilitza la barra direccional.
2: Val, barra direccional.
1: Què és una barra direccional? Una barra de ferro o d'alumini, més aviat, que perquè pesa menys, en la que hi van tres persones. En el mig està la persona cega. Al darrere hi ha una persona... No, al davant hi ha una persona que se li diu guia 1, G1.
2: G1, d'acord.
1: Aquesta persona va obrint el camí. I el del darrere és el G2. Què és el G2? El que li diu a la persona cega, Martí, en aquest cas, posa el peu una mica més a la dreta. No, no, no tan amunt, una mica més. Aquí avall, per exemple, no? De vegades em passa. I aleshores, doncs, vaig fent... Això és una tècnica. Una altra tècnica és en agafar de la persona del guia de la motxilla. També és una altra tècnica. Però, quan és l'hora, per exemple, de grimpar, que és el que jo vaig fer quan vaig fer el Pedraforca, què passa? Oblida't de barres, oblida't de motxilles, oblida't de tot. Jo vaig lliure completament. Fins i tot el bastó de muntanya es pot recollir i es pot... posar en la motxilla, enganxat. Vaig pujant amb el bastó, bueno, allà vaig grimpant per la paret com a l'Spiderman, i vaig pujant,
0: i no et diuen res.
1: Bueno, esclar, em van dient-me tota l'estona, indicant-me cap on t'haig d'anar.
0: Clar. Vas més lliure. No vas
1: sí. Bueno, sí, esclar, vas més lliure. I quan vaig fer el Pedraforca hi havia moments que no semblava que no arribava, però...
3: Martí, i com es gestiona el vertigen quan el buit no es veu però es sent? T'ha passat alguna vegada?
1: Mira, El vertigen, saps quan el tinc? Quan estic en una estació de metro en la que per un cantó hi havia i per l'altre també, i al mig no hi ha, trobo que no hi ha cap mena de referent perquè jo em pugui recolzar, no hi ha cap paret. Això em produeix un llullo terrible. I en canvi a la muntanya no!
3: No et falta referent.
2: Doncs és molt important el que acabes de dir. Però a veure, ara tenim un altre referent molt important per tu.
1: Sí.
2: Perdona que et talli. Vull dir, tenim una sorpresa preparada. Hi ha una persona a l'altre cantó de la línia telefònica que es vol posar en contacte amb tu. La tenim aquí al telèfon. Endavant, aquesta trucada.
4: Bona nit!
1: Que ets la Leonor.
4: Sí!
1: Moltes felicitats, perquè avui és el teu sant.
4: De veritat, ho t'has recordat.
1: Oh, esclar que m'he recordat, perquè la meva mare també se'n deia de Leonor.
4: Ho sé, ho sé.
1: Quina alegria.
4: Bueno, estic molt contenta, per una banda, a Ràdio Arenys, de que parleu de la muntanya inclusiva, perquè hi ha molta feina encara i s'ha de continuar.
1: I tant que sí.
4: Per altra banda, el Martí s'ha descuidat un esport que ha practicat amb mi, Què? Què dius, Martí?
1: El què m'he descuidat?
4: La marxa nòrdica.
1: Ah, és veritat. És que la vaig fer tan poc temps. És veritat, la vaig provar. Sí, és veritat, la vaig provar. Però saps què em passa? Que
4: sí.
1: Jo sóc una...
4: Puc continuar o no?
1: Jo vaig deixar la marxa nòrdica perquè jo volia més canya i em donàveu poca canya.
2: Déu-n'hi-do, doncs, mira.
5: És un 4x4, ja ho diem.
2: En Martí és un 4x4, tu.
1: 16.
2: Ai, Déu 16. Meu. Molt bé, doncs...
4: Ah, i una altra cosa que volia dir.
1: Digues.
2: Endavant, Leonor, endavant.
4: Ho parlo? Josep, puc dir alguna cosa a mi?
2: Sí, vale, sí, pots dir, pots dir.
4: Vosaltres.
2: No, tu digues.
4: Bueno, doncs vull dir que, Martí, gràcies per les teves paraules de que estem com a guia, no? Que nosaltres ben contents de compartir-ho i el que intentem és donar seguretat i compartir també l'experiència. D'acord? I, bueno, que jo he estat de guia amb el Martí i que al setembre ho expliqui que farem una activitat inclusiva. Som Vallès Trail. D'acord?
1: I tant que sí, la farem al setembre.
4: Digue'm, doncs, gràcies per donar-me paraula.
2: Doncs res, Leonor, una abraçada.
4: Continuem, digue'm.
2: Sí, continuem. Tenim unes quantes preguntes més sobre la taula.
4: Per això, us deixo.
2: Sí, una abraçada.
4: Gràcies,
2: ben forta. Un abraçant a Martí. Doncs vinga, doncs continuarem amb la nostra entrevista. Martí, com sents tu la muntanya que no veus? A través del tacte, a través de les olors, com la sents?
1: A través dels altres sentits. No és només el que entra per als ulls. És el que entra per les orelles, el que tu sents a dins el cor, el que tu sents en el tacte. Malgrat no pugui olorar, perquè també he perdut el sentit de l'olfacte per circumstàncies que seria ara molt llarg d'explicar i que per tant ens desviaríem del tema. Per exemple, escoltant el cant dels ocells, però sobretot la sensació del benestar.
2: Això d'aquí és el que captes també amb el vostre equip de muntanya, no? Vull dir, la muntanya, a veure... Sempre hi és, la muntanya, vull dir, no s'altera, la muntanya no canvia de lloc, però les persones sí, segons els nostres estats d'ànims. Però sí que és veritat, com deies abans, que la muntanya és terapèutica. Jo amb un servidor, també abans ho hem comentat amb la Eva, no sé si el Iago o el Miguel, també som amants de la muntanya i també portem uns quants quilòmetres pujant i baixant, no?, i sabem el que és, i sabem que, a part de terapèutica, és espiritual. Connectar amb la muntanya és connectar també amb la teva espiritual, amb la teva part més profunda, perquè tots som natura. Dit això, Jo ja gairebé que faria un altre parèntesi musical, si us sembla, i escoltarem el segon tema que tenim preparat, que també és molt xulo. Endavant, Joan.
6: Vinga, doncs, seguim el nostre trajecte musical i a continuació escoltarem una de les grans veus de la cançó catalana, en Joan Isaac, amb un tema publicat l'any 1977 i que correspon al seu àlbum Viure. Aquest porta per títol Margarida. Escoltem-lo.

0: Margalida és una cançó d'en Joan Isaac, dedicada a Margalida Bové, companya sentimental del jove anarquista català Salvador Puig Antic, executat el 1974 pel règim franquista a la presó Model de Barcelona. El tema d'aquesta cançó va ser escrit pel mateix Joan Isaac amb el coneixement de la situació i proximitat a la família durant l'època d'aquest succés. Per la seva bellesa i sensibilitat ha esdevingut una cançó popular que ja forma part de la nostra memòria col·lectiva a Catalunya. Amb aquests apunts musicals, continuarem amb la nostra entrevista parlant i coneixent la muntanya inclusiva amb Martí Batalla.
1: Martí, quina importància, si és que n'ha tingut alguna, ha pogut tenir una figura com Beethoven a la teva vida?
2: Beethoven va ser, a més de músic, va ser sort.
3: Aquí està.
1: Aquí està. Aquí està. Aquí està la pregunta.
2: Home, és que ell ja coneixia ell les notes com sonaven. Jo tenia d'ell tot tan a dintre que suposo que, posant-me en la seva pell, ell sabia ja com havien de sonar totes les notes que havien d'anar, no? Suposo que el frustrant és que ell no va poder sentir el resultat en viu d'allò.
3: De tota la seva obra.
2: De tota la seva obra.
3: Això sí, sí, això també, a veure, s'ha de tenir molt en compte, eh? Que persones que han despuntat meravellosament i tu també, no?, amb la guitarra, amb l'harmònica, i també, doncs, la teva afició per escriure i la descripció de Vides de Fusta, que aquest d'aquí te'l van presentant aquí i em va encantar com ets capaç de descriure aquella noia tan bonica, rossa, primeta, que tenia, doncs, una veu determinada, i cada personatge el descriu com el pot descriure un vident o un invident, en aquest cas, però vol dir que tu ja interiorment tens aquesta idea formada, no? Com que tu ja coneixes una miqueta, inclús aquests personatges, perquè és que no cal contrastos, sinó que tu ja els veus i són d'aquesta manera. Un pensament és un pensament, una imatge és una imatge, és invariable. Diràs, oh, és que poder és veritat o és mentida. No, és el teu pensament. Aquella imatge és teva, no és meva. I, per tant, és la teva realitat. Sí, sí. I la realitat, per mi, no es pot jutjar. És. Dit això, m'agradaria fer-li una pregunta també d'aquestes filosòfiques, si et sembla. Nosaltres, Martí, diem que una imatge val més que mil paraules. Nosaltres ho diem així. A la muntanya i a la vida, què val més que mil paraules per tu?
2: Mira, t'ho diré d'una manera molt simple,
3: sí,
2: molt directa.
3: Digue'm.
2: On no arriba la paraula oral, arriba la paraula escrita. Però no arriba la paraula escrita, arriba la música.
3: Molt bé. A on arriba la música?
2: Sí, senyor.
3: Sí, senyor, és un llenguatge universal, un llenguatge emocional, un, sí, llenguatge terapèutic. És un llenguatge que parla, que fa, sí, sentir, sí, que fa vibrar. Sí. Parlant d'aquests grups de muntanya que tu freqüentes, t'ha costat molt trobar una secció de muntanya inclusiva i que organitzi excursions amb persones amb discapacitat visual i o auditiva? T'ha costat molt? Com funciona això?
2: Bueno, anem parlant amb una persona, amb una altra, jo dic, és que m'hi vull dedicar-me molt més, perquè veig que aquest món cada vegada m'està fascinant, i fins que em van posar en contacte amb una empresa, o microempresa, millor dit, que es diu Guies d'Arrels.
3: Dalt, Guies d'Arrels.
2: Guies d'Arrels. Em van posar en contacte i em diuen, sí, perquè aquesta persona, l'Àngels, en sap molt. I bueno, la vaig trucar i va dir, escolta'm, em dic Martí Batalla. I no, perquè resulta que vàrem començar a parlar, dic, jo vaig estudiar guitarra, i em diu ella, jo també. Amb qui? Amb en Joan Furió. Dic, jo també.
3: Mare de Déu, aquí ja l'hem liat.
2: I ja està, patapam.
3: Ja està, aquí ja vam
2: coincidir.
3: Llavors,
2: a partir d'aquí ja vàrem coincidir i hem format una molt forta amistat amb la qual, doncs, vull dir, és la meva entrenadora personal.
3: Sí.
2: Amb la qual, doncs, jo li dec tot amb ella. perquè és una dona amb la qual, doncs, no ho sé, tenim un feeling a banda de la música. Tenim, ella és, a banda de ser també els meus ulls, és la persona que m'entrena. Mira, per exemple, aquest any hem fet el cim, el sobrepuny. He anat pel Berguedà, eh? És que al final acabaré fent un llibre que es dirà A cegues per les muntanyes del Berguedà.
3: Oi, una cosa
2: així.
3: Molt bé.
2: Ho faria una cosa
3: així. A cegues per les muntanyes del Berguedà.
2: És impressionant.
3: Aquest títol m'encanta. Ja m'has fet posar la pell de punta, eh?
2: Però primerament vull fer un... Ara faré un... O sigui, ara he dit una cosa per dir-la, que pot ser que es digui així.
3: Pot ser, pot ser.
2: Vull dir... Però ara, en aquest moment, acabo de presentar just ara el meu segon llibre, que l'he portat a l'editorial. Ja en parlarem en molt temps, però ja estic pensant en escriure el tercer.
3: Així ens m'agrada. Actiu, actiu. 4x4, no, 16. Sí. Miguel.
0: Martí, tinc una curiositat. Amb tota la tecnologia adaptada que hi ha avui dia, els GPS i totes aquestes coses que hi ha, sí. I saps si hi ha coses preparades exclusivament pel tema de l'esport inclusiu? I què n'opines d'això?
2: Pel tema de l'esport inclusiu, què vols... A veure, tu et refereixes que jo pugui ser capaç d'anar sol per una muntanya només a través del mòbil?
0: Per exemple. O que hi hagi una mena de tecnologia que et vagi, jo què sé, que puguis veure sense veure el terreny, o, saps?
2: Potser... A l'any 2162 potser sí que hi serà, però potser jo ja no hi seré.
3: Molt bé, però bueno, qui sap, eh? Qui sap, perquè a veure...
2: Mira, també és verdes en maduren.
3: També és verdes en maduren. Sí. Bueno, hem d'anar avançant, perquè aquí el camí doncs, també va corrent. I m'agradaria saber, doncs, un tema molt clar, molt, molt bàsic, que tenien que fer aquesta pregunta. Quins beneficis per tu i per la teva salut t'ha aportat la pràctica esportiva en relació a la muntanya, eh, i l'alta muntanya? Què t'ha aportat a tu físicament i mentalment i espiritualment? Quins beneficis?
2: Home, beneficis?
3: Sí.
2: Obtenir més salut.
3: Més salut.
2: Això per començar.
3: Més salut, que vol dir més energia física, mental,
2: sí.
3: Més autoestima, més força interior.
2: Més força interior, exactament. O sigui, m'estàs fent una pregunta i ja me l'estàs responent tu mateix.
3: Ah, jo no ho sé.
2: No, és que...
3: Jo no ho sé.
2: A veure, estàs dient coses que anava a dir jo...
3: Ah, les has dit tu.
2: Sí, però com que ja les has dit tu, jo no m'esmero, ja no m'esforço. Ja m'ho contesta.
3: Mira que bé.
2: Gràcies, guapo.
3: De re! No es mira! Doncs si casa no farem. Mira, hi ha un nou convidat aquí que vol parlar.
0: És la ràdio inclusiva.
4: Fan Rajoy, també, en Pep.
3: No, avui no ho farem. No. Esto es un programa de inclusividad.
4: Si li vols demanar algo...
3: Esto es un programa de inclusividad.
4: Què li demanaries als polítics, pels invidents?
3: Això, què els demanaries? ¿Qué nos pedirías, por ejemplo? Tú que eres un tipo activo, 4x4, 16, ¿qué te gustaría incluir en un partido político?
2: Ah, bueno, és en Can Pasqui, en Pasqual Maragall, ja no el cobro el Maragall, ja no, pobret, no, no.
4: Què els hi demanaries?
2: El que jo els hi demanaria... Pues que
4: en el metro puguis apujar-te en una paret.
2: Exactament. Sí.
3: Molt bé. No, ara, en sèrio, què els hi demanaries a aquests polítics que a vegades tenen temps i a vegades no tenen temps per persones que tenen dificultats o limitacions físiques?
2: Doncs els hi demanaria que per un dia tanquessin els ulls i que es posessin a la nostra pell.
3: Estaria bé. No, estaria bé, eh? Perquè d'aquesta manera aprendrien una miqueta doncs, a treballar amb altres sentits. No ens queda més temps. Vull dir, l'única pregunta que et puc fer per tancar aquest bloc, perquè ens en queden dos més i estic mirant constantment el crono i amb en Joan, finalment, què t'agradaria que el públic en general, muntanyencs o no, entengués sobre les preguntes amb discapacitat, les persones amb discapacitat visual per gaudir i practicar el muntanyisme?
2: Mira, per mi, t'ho diré, respondré d'una altra manera a la pregunta anterior.
3: Digue'm.
2: Jo amb els polítics, la veritat és que no vull perdre el temps, perquè jo preferiria més, abans que res, que els centres excursionistes, quan es trobin amb una persona que tingui una dificultat visual,
3: sí,
2: doncs que no la rebutgin, al contrari, que no l'acceptin. I en aquest moment, quan surti aquest vídeo nou del Pedraforca,
3: sí,
2: jo em comprometo, perquè la meva missió crec que no només ha de ser anar per la muntanya, sinó que també el que jo vull fer, i si els guies que em puguin acompanyar també els agrairé, anar amb ells i parlar sobre la inclusivitat, perquè d'altres persones ho puguin practicar i que no ens vegin ni com a persones heroiques, perquè jo crec que no sóc una persona heroica, sinó que sóc una persona simplement que m'agrada la muntanya i que òbviament necessito una persona que m'hagi d'ajudar. Molt bé, però per mi, si alguna persona ha de ser heroica, ha de ser la persona que sigui han de ser els guies.
3: Els guies,
2: i si no, escolta'm, saps què et dic? Ni tu ni jo, una heroïcitat compartida. I tots doncs, contents.
3: Molt bé, doncs mira, amb aquestes paraules tancarem aquest primer bloc, anirem pel segon bloc, perquè parlarem de la nostra recomanació setmanal. Cada setmana recomanem un llibre, un vídeo, una pel·lícula. Anem a veure aquesta setmana què... Endavant, Joan.
5: Un espai en el que us voldrem recomanar tot allò d'interès relacionat amb la nostra salut i el nostre creixement personal.
6: Doncs avui us recomanarem un llibre molt interessant relacionat amb l'esport inclusiu. Aquest porta per títol La inclusión en la actividad física y deportiva, la práctica de la educación física y deportiva en entornos inclusivos. L'autor és el Comitè Paralímpic Espanyol, coordinadors Mercedes Ríos Hernández, Pedro Ruiz Sánchez, Neus Carol Grés, publicat l'any 2014 per l'editorial Paido Tribo. Escrita en llengua castellana i té 392 planes. Josep, explica'ns de què va.
3: Sí, la sinopsis, una societat inclusiva es basa en el desenvolupament dels drets humans que promouen la justícia social i la igualtat d'oportunitats. Aquesta obra neix com a projecte del Comitè Paralímpic Espanyol per promocionar la noció d'inclusió a la societat. Seguint aquesta premissa, el llibre proporciona models de pràctiques que faciliten estratègies i recursos per implementar la inclusió de les persones amb discapacitat als programes d'educació física, a les etapes educatives d'infantil, primària i secundària, així com les activitats desenvolupades als centres esportius i clubs. Hem trobat que aquest llibre és molt, molt interessant perquè parla de l'activitat física ja generalitzada i esportiva. Tu què en penses d'aquesta activitat física i esportiva? Cal potenciar-la una mica més?
2: Sí, sí, sí, és clar que sí. Per descomptat que s'ha de potenciar una miqueta més. S'ha fet molta feina, s'està treballant molt, però és que no hem de deixar de remar, perquè si deixem de remar anirem a la deriva.
3: De fet, una cosa, i per tancar aquest bloc, perquè tenim preparat també una sorpresa, és un conte que bueno, esperem que t'agradi, però la inclusió en l'activitat física i esportiva ho hem trobat molt interessant, no? Ja des de que ets menut, ja que doncs, bueno, hi ha escoles que poder estan adaptades, no adaptades, o són escoles especials, simplement, i ho hem trobat molt interessant, no? Llavors, doncs...
2: En el meu cas, l'escola va ser el meu pare.
3: Ah, molt bé, molt bé.
2: Pensa
3: molt
2: que
3: bé.
2: Tenia molt pocs anys que vaig anar amb ella a fer el Turó de l'Home, i per un nen petit com jo fer el Turó de l'Home per mi va ser molt...
3: T'ho diràs.
2: Amb uns peus llegats a casa i la meva àvia no volia que el meu pare hi anés. El Martí no hi ha d'anar perquè no hi veu. I el meu pare es va quedar i va dir: "El Martí vindrà on vaig jo." I s'ha acabat. No?
3: Que bé, així també el teu pare ha sigut un personatge molt important i un gran guia, no? Poder un G1, no? Com deies tu, un G1.
2: El meu pare va ser un G1 elevat a l'enèsima potència.
3: Molt bé, perquè doncs.
2: Perquè el meu pare em va ensenyar el mar, em va ensenyar a estimar la natura. I m'ho va dir ben clar, encara que no la vegis, tu la pots sentir.
3: I tant que sí. El que passa que la societat actual ens deixem portar pel que veiem i pel que pensem, i no pel que sentim. És a dir, que, no sé, em sembla que estem equivocats, no estem equivocats, però poder interessa a segons qui doncs que pensem de determinada forma, creiem de determinada forma i que veiem el que ells volen que veiem. Però no és així. Oh, Iago, que tu tens un esperit molt crític amb això.
1: Home, jo sempre he sigut una persona que a mi se m'ha acusat d'antisistema moltes vegades, d'anar a la contra, i això, pues, et provoca molts pals. Et provoca que tinguis a molta gent en contra, sobretot els que tenen més poder, que no els interessa que vagis doncs que discrepis amb ells, perquè si no poden passar coses estranyes.
3: Sí, eh? Molt bé, t'he fet la pregunta a tu perquè sé que ets molt, molt ràpid, que ets molt espontani i tens un esperit crític, que és el que nosaltres volem, que cadascú, els membres que estiguem aquí, amics i amigues escoltadors, que tingueu el vostre esperit crític, que no tingueu por de dir el que penseu ni el que sentiu, perquè estem acostumats, ens estan teledirigint d'una manera que no volen que siguem qui som.
1: No, cuidado, intenten teledirigir. El problema intenten. És, ens deixarem teledirigir?
3: Jo no. Doncs si cas farem una cosa, donarem pas al tercer bloc i un dels més esperats per petits, grans i mitjans, el racó del conte.
5: El racó del conte, un racó de saviesa i ple de reflexions.
7: Sentir i estimar la natura. En Marc va néixer sense llum als ulls, però sempre havia somiat amb tocar el cel. Quan va saber que l'entitat Muntanya per a Tothom l'organitzava sortides per a persones cegues, no va dubtar. Un grup de voluntaris format en guiatge per a invidents el va acollir amb els braços oberts. Aquell matí, mentre pujava per una de les tres rutes del Montsec de Maià, en Marc no podia veure les roques ni els arbres, però les sentia. Cada pas era un repte. Notava la textura de la terra sota les seves botes, l'olor de romaní i farigola, la direcció del vent que li acariciava la cara. Els voluntaris, col·locats al davant i als costats, li anaven descrivint el paisatge. Ara hi ha un roure centenari a la dreta. L'aigua d'un riu torrent... L'aigua d'un torrent baixa amb força. Ell es fixava en els sons, el cant dels ocells, el cruixir de les fulles seques. Es movia amb seguretat, confiant amb les veus que els guiaven.
6: Quan van arribar al cim, el guia li va agafar la mà i el li va estendre al capdavant. Toca l'aire, Marc. No hi ha res davant teu, només l'horitzó. Ell va obrir els braços, va sentir l'espai immens, la llibertat. Una onada d'emoció el va envair. No necessitava veure per saber que era allà. El punt més alt. Havia confiat en els altres, però sobretot havia confiat en ell mateix. Ho he fet, va dir amb un somriure. La muntanya l'havia fet sentir gran, capaç i més segur de si mateix. I va entendre que la inclusió és superació personal, confiar plenament en els companys de viatge, compartir vivències, sentir i estimar la natura.
3: És així, no? Martí, sentir i estimar la natura. Ens pots fer una demostració musical de com sents i estimes tu la natura?
8: Fa poc que he anat a... Fa poc que he anat a Jordània i el que vaig interpretar es diu Meditació d'un beduí.

I fins aquí el temps de salut d'avui. Moltes gràcies, Martí, per les teves aportacions i per acompanyar-nos en aquest programa de temps de salut. Ha estat un plaer dels grossos. Fins molt aviat, Martí. I res més, rebeu una cordial salutació dels qui us han parlat durant aquests 55 minuts i han fet possible que aquest programa us arribi a les vostres llars. Un servidor, en Josep Torrents, que té la pell de punta, en Iago Paricio, la Eva Sallés, en Miguel Ángel Segura, en Fernandet Missé i a les Vies del So, en Joan Bosch. Procureu ser feliços i recordeu que l'autoestima és el pal de paller que ens ajudarà a mantenir-nos en una actitud positiva al llarg de la nostra vida i creure en la força de l'amor. Abraçades i petons i fins la propera setmana.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició. Arenys en joc, amb Oriol Leo.
2: Molt bon vespre. Comencem un nou programa esportiu des dels estudis de Ràdio Arenys. Ja estem a dia 1 de juny. Passen uns minuts de les 8 del vespre. Comencem l'Arenys en joc. Avui ja no repassarem els resultats esportius del cap de setmana, però igualment parlarem d'hoquei, perquè ja sabem que les noies del sènior femení poden mantenir la categoria. I parlarem també de vòlei, perquè aquest proper cap de setmana es juguen fases d'ascens aquí a Arenys. Més qüestions. Trucarem al regatista Òscar Batxero Aranyenc, que ha guanyat la regata Godó de Barcelona per a creuers amb el vaixell Hidra HM Hospitales a la modalitat A2, juntament amb Òscar Chaves. També avui al programa vindran l'Alba Inglés i l'Estela Rojas, que ens presentaran el The Mar Run Club, un espai on córrer i fer esport aquí a la vila. I també parlarem d'atletisme, de la marxa trail d'ahir i del míting de Tenerife, on Marta Mitjans ja ha acabat segona en 800 metres. Doncs som-hi, comencem com cada dilluns a aquesta hora. Arrenquem l'Arenys en joc.

0: Doncs comencem el programa i comencem amb una molt bona notícia, perquè el sènior femení del Club Hoquei d'Arenys de Mar podrà mantenir-se un any més a Primera Catalana. La Federació de Patinatge ha confirmat al club que només un equip baixarà de categoria, el 13è, i no serà l'Arenys, perquè ha acabat en el lloc 11. Per tant, el club ja treballa per preparar la nova temporada amb el femení a Primera Catalana i el masculí a Segona, que han pujat. Ho ampliem i ho confirmem tot plegat amb el president de l'Hoquei, el Pere Jolis. Pere, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Bé, Pere, vull començar per el femení, per això, perquè la setmana passada aquí al programa encara no vam poder explicar si el femení, el sènior femení, podia mantenir la categoria, si podia acabar la lliga en desena posició, en onzena. Bé, finalment ara sabem que aquest equip manté la categoria perquè la federació ha respost, diu que sols en baixa un, per tant, encara que l'Arenys acabés desè, acabés onzè, mantindria la categoria. Això és així, Pere.
1: És així, és així. Al final no baixem, que és el que importava aquest any, perquè, bueno, jo crec que no hem fet una mala temporada, però hem perdut 14 partits només d'un sol gol. I això va, doncs, en detriment de la il·lusió de la gent, no? També veure que sempre perds d'un sol gol, d'un sol gol, d'un sol gol, és una mica pesat, no? Partits que els teníem potser mig o menys dominats i de cop i volta per aquests raons, doncs s'han perdut. I de la mateixa manera que hem quedat en la posició que hem quedat, haguéssim pogut quedar molt més amunt si aquests resultats haguessin estat més favorables, no? Però bé, de vegades les coses són així, de vegades hi ha circumstàncies alienes que no pots controlar i bé, la cosa ha anat d'aquesta manera, però bé, l'any que ve ja estem treballant per tal de poder tornar estar a l'elit i intentar, doncs, un any més pujar de categoria.
0: Sí, sí, evidentment això s'ha d'intentar cada any. De moment, aquest celebrem que l'equip sènior femení, doncs, pugui mantenir aquesta Primera Catalana. Això és una molt bona notícia. I ara parlem del masculí, perquè aquí hem tingut una de les alegries de la temporada, la més gran, potser, podríem dir, perquè és una lliga, un campionat de lliga i un ascens per al sènior masculí, un ascens que feia molt temps que es buscava, feia molt temps que es desitjava. Doncs bé, ja el tenim aquí.
1: Doncs sí, feia 4 o 5 temporades que s'estava buscant això. L'any passat ja vam tenir l'opció, però al final va haver-hi la reclamació del Capellades que ens ho va tirar enrere. I aquest any, doncs, la veritat és que ha sigut una temporada no només exitosa pel fet de pujar, sinó que l'equip ha funcionat molt, molt bé, jugant molt, molt bé, i creiem que tenim moltes possibilitats la temporada que ve, si potser hem de fer algun tipus de reforç en concret o no, però tenim possibilitats d'aspirar a lluitar per l'ascens a Primera Catalana.
0: Sí, de fet, quan vam celebrar aquest títol des d'aquí, des de l'emissora, vam parlar amb jugadors i ells ens deien que són un grup d'amics que estan molt ben units, molt ben conjuntats i que es veuen això, es veuen precisament aspirant al proper any ja intentar pujar de categoria. Per tant, que el pas per segona, diguem-ne que sigui això, vist i no vist.
1: Exactament, molt breu, molt breu. I el que està clar és que la millor manera de fer-ho és quedar en primera posició. Així t'estalvies play-offs i t'estalvies nervis d'últims moments, i això suposo que és el que intentaran aquest any també. Tot també depèn molt del sorteig. Jo aquest any crec que el sorteig ha sigut molt favorable, ens han tocat uns equips lluitadors, tots que treballen molt, però potser no tenien el nivell del nostre, i per tant doncs s'han vist partits molt bons, però també s'han vist partits una mica justets per part dels altres equips, no? I clar, això també és una part important, però jo crec que tot i així, per molt que tinguem un sorteig més complex que el d'aquest any, perquè lògicament el nivell ja és més alt, doncs jo crec que tenim possibilitats de poder assolir aquesta Primera Catalana, que seria molt, molt, molt important.
0: A veure, doncs n'estarem al cas. En qualsevol cas, aquesta temporada, Pere, potser sí que hi ha hagut rivals que l'Arenys ha guanyat amb molta superioritat, però sempre ha estat allò, trepitjant els talons a la salle, intentant agafar-los, finalment superant-los, passant-los-hi al davant, però quedant res per davant per molt poc, uns resultats molt, molt, molt just, a 3 puntets, sempre pendents de si ens agafen, si no ens agafen. És a dir, que tampoc ha estat una lliga fàcil.
1: No, no, perquè la Salle ha funcionat molt bé, tot i que l'últim partit ells el van perdre, per tant, al final la diferència ha estat de 6 punts, mm-hmm. però la Salle és un bon equip, gent molt veterana, molt d'ofici, i que sabien molt bé el que jugaven. Clar, hi havia una circumstància que des del primer moment de la temporada vam comentar. Aguantarien aquestes persones que tenen una certa edat i al mateix ritme tot l'any? I bé, s'ha demostrat doncs, que no han pogut en alguns moments aguantar aquest mateix amb aquest ritme, cosa que nosaltres, doncs, la veritat és que tenim uns jugadors molt, molt joves i ells físicament potser estaven més ben preparats que els altres, no? Els altres ja són gent que potser tenen 30 anys i pico, alguns, i clar, tot això al final comporta també unes feines, unes famílies, una sèrie de coses que aquests no tenen aquesta responsabilitat i tampoc tenen aquests neguits, no? I això també es nota al final.
0: Perfecte, doncs estarem al cas de la propera temporada. Com dèiem, també volia comentar, Pere, el fet que Xavi Gallent, que és l'entrenador d'aquest sènior masculí, també és el director esportiu del club, ha agafat aquest càrrec. Jo no sé si serà compatible, podrà seguir entrenant el sènior masculí. Com es combinarà tot plegat?
1: Sí, sí, el que hem fet és, diguéssim, fer un organigrama ja de cara a tenir un club referent com volem dintre del Maresme, que fa molts anys que ho estem intentant i que costa molt, lògicament, perquè tots som petits clubs que funcionem independentment, però potser que ja és hora de que ens posem tots una mica d'acord i que ens ajudem uns als altres, no? I ell, com que és una persona que té moltes coneixences i molt coneixement del món de l'hoquei, doncs crec que serà una figura capdalt per poder gestionar tot això d'aquesta manera. És una persona que treballa moltíssim, que està abocada a l'hoquei, que li encanta l'hoquei, que des de petit l'ha mamat juntament amb el seu pare, que li ha ensenyat tot el que sap, i que, per tant, entenc que com a figura és un encert haver-lo fitxat l'any passat com a entrenador i ara com a director esportiu. A part de que per sota d'ell pot tenir un, dos, tres coordinadors, els que facin falta, per diferents àrees i per diferents temes, no? I això també esponja una mica la seva feina i es pot dedicar realment al que interessa, que és a donar una idea conjunta del que ha de ser el club i anar captant jugadors i jugadores i fer un treball de base molt, molt, molt important.
0: Mm-hmm. Exacte, perquè aquí, normalment a l'emissora, a la ràdio, el programa d'esports, parlem dels dos sèniors. No tindríem temps de parlar de tots els equips base, de tots els equips d'Arenys, però la base de l'hoquei, com la tenim, Pere, també s'està treballant molt en aquest sentit i aquí també hi esteu incidint, eh?
1: Molt bé, molt bé. La idea és que tenim aquests convenis amb les escoles. El fet d'haver anat a fer la classe d'esport a les escoles, tant amb en Xavier Gallent com amb en Xavier Uller, ha anat molt bé perquè molta gent s'hi ha apuntat. Tenim una persona dintre la Junta, l'Amèrica, treballa molt i molt bé per poder aconseguir tota aquesta sèrie de convenis i de relacions amb les escoles. I, per tant, jo entenc que és un pas molt important per poder tenir sempre 20 o 30 o 40 jugadors cada any, que, lògicament, després sempre n'hi ha algun que es queda pel camí, no? I això el que també volem fer, de cara a la temporada que ve, amb calma i tranquil·litat, quan ja tinguem-lo d'aquí a casa nostra resolt, és expandir-nos doncs, cap als pobles circumdants que no tenen equip d'hoquei, no? Com pot ser Llavaneres, com pot ser Sant Iscle, com pot ser Sant Cebrià, Sant Pol, etcètera, etcètera, etcètera, i anar a fer doncs, el mateix. Serà qüestió de buscar personal per poder fer tot això, però bé, de mica en mica mirarem d'anar guanyant el màxim de criatures i que vagin incorporar-se. Llavors, esclar, a mesura que tens dos prebenjamins en sessió, o tres, i això doncs, pujarà a prebenjamí normal, i a benjamí doncs, són nens que van creixent, creixent, creixent, creixent, i que ja sabem que potser de tots aquests, potser el 50% ho deixa perquè no li agrada, perquè es cansa, perquè els pares tampoc ho veuen clar, etcètera, etcètera, etcètera, però bé, en principi, doncs, sempre tenir un parell d'equips per poder anar tirant endavant.
0: Perfecte, serà doncs, una gran temporada. Auguro que parlarem molt d'hoquei la temporada que ve i espero que amb bons resultats per als dos sèniors, que ara ho deies, aquí les aspiracions són màximes.
1: Sí, sí, i a més, doncs, com dèiem abans, amb el tema formatiu, que és això, que és formatiu, probablement hi ha competició, i els nens són competitius, i és bo que ho siguin també, però que el més important és que aprenguin, que aprenguin, que aprenguin, que aprenguin, de manera que arribin a nodrir els equips superiors en el moment en què aquests nostres, diguéssim, que en aquests moments són els punters, doncs vagin assolint cotes més importants, no?
0: Pere Joglis, president de l'hoquei d'Arenys de Mar, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estona aquí a l'Arenys en Joc. Sort i que vagi molt bé l'estiu, les vacances i la temporada vinent. Estem en contacte.
1: De res, moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
2: Ràdio Arenys, la primera en esports. Arenys en Joc.
0: Hem parlat d'hoquei i ara...

0: es juguen aquí a Arenys?
1: Val, doncs són fases d'ascens dels dos sèniors femenins. Per tant, són dues fases d'ascens. Un que està jugant a segona catalana per ascendir a primera catalana i l'altre sènior que està jugant a quarta catalana, el sènior B, que està jugant a quarta catalana per ascendir a tercera. Uh-huh. Tots dos han quedat molt ben classificats i, per tant, opten a fases.
0: Perfecte.
1: Llavors, les dues fases no són iguals. Hi ha les fases de segona catalana. Són sis equips, els quals n'hi ha quatre de segona i dos de primera, i entre els dos últims de primera.
0: D'acord.
1: I aquests són els que es juguen al poder donar dos places a fases, a la categoria de segona, de primera catalana.
0: Uh-huh.
1: Vale?
0: Uh-huh.
1: I les altres fases són més complicades i amb més equips. Són dos grups de quatre i de quatre. En un dels grups està l'Arenys.
0: D'acord.
1: I aquí també es juguen tots contra tots un grup, tots contra tots l'altre grup, i els dos primers i el millor tercer de tots també ascendeixen a tercera catalana.
0: Directament, eh? Els dos millors de cada grup i el tercer millor dels dos pugen, o sigui, pugen cinc.
1: Sí, sí. En aquestes categories sènior, tot no està tancat. Sempre s'està pendent de quants equips ascendeixen a la Federació Espanyola i llavors sempre hi ha alguna plaça que es pot bellugar. Uh-huh. A vegades et diuen, no, només podran ascendir dos equips i n'acaben ascendint tres. Això pot passar. Però uh-huh. En teoria serien així, aquestes fases.
0: Déu-n'hi-do.
1: I llavors la Federació Catalana el que fa és dir als clubs qui vol organitzar les fases de tots els clubs que hi entren a dintre, qui les vol organitzar. I aquest any nosaltres hem demanat les dues fases de sènior i les farem conjuntament en aquí el dia 6-7, dissabte a la tarda, diumenge al dematí, diumenge a la tarda.
0: Mm-hmm. Clar, deuen ser poc que m'expliques, Albert. Una piula de partits,
1: sí.
0: Això.
1: Clar, una fase són 6 partits, l'altra fase són 12 partits.
0: Clar.
1: Mm. Una fase es jugarà amb una pista i es faran dos partits dissabte a la tarda, dos partits diumenge al matí i dos partits diumenge a la tarda. I l'altra fase serà el mateix, amb dues pistes, perquè són el doble de partits.
0: Clar. Mm. Déu-n'hi-do. Per tant, serà allò que qui li agradi al Boga i, evidentment, la gent del club, però tothom que li agradi, a part de per venir a animar els dos equips d'Arenys, també per veure bon Boga.
1: Sí, clar. De fet, la segona catalana ja és una categoria on hi ha molta qualitat en els equips i ja es juga un Boga ràpid i es juga un Boga potent.
0: Mm-hmm.
1: Quarta poder no tant, però quarta té també l'al·licient de que hi ha l'Arenys i que s'ha de mirar d'ascendir a tercera.
0: I tant, home, sens dubte, aquesta és la motivació, no? Quina flaire en sumes, Albert? Com ho notes, això? Quin pressentiment tens?
1: Bueno, no ho sé, s'han de jugar els partits. Opcions tenim i a veure, és veritat que és complicat, hi ha molts equips i has d'anar fotent cops de colze per anar pujant amunt.
0: Mm.
1: Però bueno, juguem a casa, tenim la gent que ens animarà i això, no? Convidem a tothom que pugi i que animi a l'Arenys a treure aquestes fases endavant.
0: Mm.
1: Hi haurà molta gent del club, per suposat, però gent que d'Arenys que normalment no gaudeix del vòlei o no té la percepció d'aquest esport, doncs que pugi i que pugui mirar-s'ho una mica i animar l'Arenys i això, fotre una mica de jarana allà en el pavelló per treure tot això endavant. Mm,
0: és important jugar a casa, heu fet bé de demanar-les, perquè mira,
1: sí.
0: Sempre és un al·licient més, és una motivació.
1: Sí. De fet, aquest any teníem ganes de demanar alguna cosa i que hi hagués volei aquí en el pavelló. També vam demanar unes fases de segona, cadet juvenil de segona femení, també.
0: Mm.
1: però, clar, tot no hi cabia. Clar. Llavors, la condició amb la federació era, bueno, si tinc unes, no em dongueu les altres, perquè

0: no hi cabrem tots.
1: Clar, clar.
0: I si no eren unes, serien les altres, però sí que hi havia ganes d'això, d'organitzar alguna cosa i que hi hagués aquest cap de setmana voler anar aquí al pavelló i que la gent pogués gaudir una mica.
1: I tant, doncs n'hi haurà de boga i aquí al pavelló, seran segur grans partits. Esperem que pugui acabar doncs amb dos ascensos per als dos sèniors de femenins això, de l'Arenys. Això seria espectacular.
0: Seria espectacular, sí. Això estaria molt bé.
1: Perfecte, doncs en farem seguiment, La setmana vinent ens tornem a trucar, Albert, i comentem com han anat, a veure si podem celebrar els dos ascensos, un, si més no, o bé, si no n'hi ha cap dels dos, doncs sí, és igual, sí. També ho comentarem.
0: Sí. No, tot està bé, vull dir, al final està bé portar-ho a casa i poder-ho gaudir. Si després tenim un ascendit o dos ascendits, doncs molt millor.
1: Perfecte, doncs esperem que així sigui. Albert, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molta sort amb aquestes fases, molta sort per als equips i sort pel club també, perquè organitzar sempre qualsevol esdeveniment també és una moguda, per tant, també ha d'anar tot
0: costa
1: bé.
0: Sí, costa, feina, gent, voluntaris i feina a tirar-ho endavant.
1: Doncs vinga,
0: però bueno, ho fem amb ganes i amb ganes de que d'això. De que hi hagi vòlei i de que la gent pugui gaudir una mica de tot això.
1: Perfecte, doncs segur que anirà molt bé aquestes fases d'aquest proper cap de setmana. Moltíssimes gràcies, Albert, bona tarda.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres, gràcies.
2: Arenys en joc.
1: I més bones notícies, perquè ara parlarem de vela, parlarem del mar, perquè el regatista arenyenc Òscar Bachero ha guanyat la regata Barcelona Race Musto Offshore Godó, puntuable per al circuit estatal de regates de creuers en modalitat A2. L'ha guanyat formant equip amb Òscar Chaves, a bord del vaixell Hydra HM Hospitales. El saludem per comentar-ho tot plegat, perquè ja el tenim en línia. Òscar Bachero, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: I en parlem, Òscar, perquè, bé, recentment has guanyat el trofeu Comte de Godó, en aquest cas per a creuers en modalitat A2, corregeix-me si vaig errat, amb el Hydra HM Hospitales, que comparteixes tripulació amb Òscar Chaves. Vaig bé?
3: Sí, correcte. És una categoria 2 offshore, que són regates d'altura, que és una... Pues allò, a punts una miqueta de lluny, de 120 milles, 150 milles, 200 milles i tornar.
1: Perfecte. I en aquest cas he llegit que aquesta regata us va portar des de Barcelona fins a Palamós i tornar.
3: Sí, normalment les regates són més llargues, de distància, i es mira que durin unes 48 hores. I aquest cap de setmana, com que hi havia tan poc vent, doncs la regata va ser de milles, va ser curteta, perquè va ser anar a Palamós i tornar, però vam tardar 2 dies.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, clar, les condicions devien ser, això, complicades.
3: Sí, molt complicades, hi havia molt poc vent, sobretot a les hores que no hi havia sol a la nit, allà vam tenir unes bones encalmades.
1: Clar, llavors el vaixell no es mou, no?
3: No es mou, el vent és com la benzina, si no hi ha benzina no hi ha gas.
1: Bueno, mira, encara com vau poder anar baixant i anar tornant.
3: Sí, la veritat que aquests vaixells estan molt preparats, no? Són molt lleugers, amb veles molt grans, no? I tenen una capacitat molt gran de moure's, no? I amb poqueta coseta ja fas, però, bueno, sí, va ser un suplici.
1: I tant, i dèiem, això us va portar a guanyar, diguem-ne, aquesta categoria d'aquest trofeu.
3: Correcte, sí.
1: Perfecte, però no és l'únic, Em sembla que també fa poc també heu tingut algun èxit recent a les Balears.
3: Sí, perquè això és un circuit del Mediterrani que es fa, és com un campionat d'Espanya, i es fa la primera prova a les Balears, la segona a Barcelona, i ara en 3 setmanes o 4 anirem a València.
1: Perfecte. Per tant, diguem-ne que és tota aquesta competició,
3: Sí, tot aquest circuit.
1: Ah, i tant. I fa molts anys, no, Òscar, que et dediques a la vela. Com és tota aquesta trajectòria teva?
3: Bueno, jo vaig aprendre a navegar aquí al Club Nàutic d'Arenys de Mar amb 6 anys.
1: Amb 6 anys?
3: Començant amb les categories, sí, infantils d'Òptimis. I ja, pues, això, vaig anar passant diferents categories i després ja, pues, això, amb els 18-20 anys em vaig dedicar més a nivell professional amb embarcacions de competició de creuer.
1: Déu-n'hi-do, començar de petit. Suposo que és el secret, una mica també.
3: Sí, és allò que diuen, no? Que de petit tot s'aprèn més ràpid, no? I amb més instint. Uh-huh. I sí que és veritat que la gent que s'incorpora, pues, de més adult, pues, els costa més. Sobretot el feeling aquest, no? Amb l'embarcació, amb el vent, amb tots aquests coneixements.
2: Mm, sí, de petit, diguem-ne, que la integres, no? Ja és com si fos sí. una part d'un mateix.
3: Ah, exacte, així mateix, sí.
2: I ara quan veus, per exemple, doncs, els esportistes joves del Nàutic d'Arenys mateix, eh? El Lucas Garrido, sense anar més lluny, sí. amb Optimis, que està fent grans resultats, que s'ha classificat per un europeu, què penses quan veus aquesta mainada que puja?
3: Bueno, sempre fa molta il·lusió no? veure aquesta gent. També tenim el Joan Camats, no? Uh-huh. amb Láser, tenim la Mònica Zon, que és la directora esportiva, que també navega molt. I bueno, fa molta il·lusió veure que aquesta gent, pues, aquests xavals, aprenen aquí al club, els hem ensenyat nosaltres, se senten al club com a seu, no? I guanyen. No? Per nosaltres és meravellós.
2: Uh-huh. Sens dubte és un esport també molt evolutiu, eh? A vegades que ho parlem amb la Mònica, que ens diu, doncs això, comences de petit amb l'Optimis, després vas pujant a Ilkes, Ilka 4, Ilka 7, categoria olímpica, vas pujant, no? Pots anar com escalant si t'hi vols dedicar.
3: Sí, exacte. El recorregut és molt clar, no? Des de la categoria infantil fins a un nivell olímpic, no? Pues les embarcacions, pas a pas que vas passant, ja estan molt marcades, no? Llavors, hi ha a vegades nens que amb infantil no tenen bons resultats i després, més endavant, pues fan un clic, no? I són molt bons. I a la inversa, nens que ara potser guanyen molt de petits i després es van fent més grans i no acaben d'evolucionar del tot.
2: Mm-hmm. El teu cas quin era? Guanyaves de petit i de gran? De gran sí,
3: no,
2: ho veiem.
3: De petit no, ja t'he dit que de petit no guanyava gaire.
2: Bueno, mira, escolta'm, tu, però en qualsevol cas és important perquè vas començar i a partir d'aquí has pogut iniciar tot aquest camí.
3: Sí, sí, exacte. A més, la part del creuer no és com la vela lleugera. La part del creuer va molta més gent a bordo, no?, quan anem en tripulació. Uh-huh. I hi ha diferents perfils, diguéssim, no? Hi ha perfils que són de gent molt tècnica, no? Uh-huh. I que aquests són els que tenen l'art, que diem nosaltres, no? Que són els bons regatistes. I després hi ha unes parts molt més mecàniques, no? Que s'ha de tenir molt de mètode, que tampoc són senzilles, no? Que és potser la que faig més jo, que és la prova del barco, que és el tema de les maniobres. Uh-huh. I, bueno, se m'adona més bé això que en les altres parts.
2: Bé, cadascú sí. el seu, no?, que diuen.
3: Ah, això mateix. Sí, sí, sí.
2: En aquest cas, éreu dos, eh?, amb l'Òscar Chávez i tu, Òscar sí. Batxero, per tant, éreu sí. dos Òscars.
3: Sí, sempre ens diuen els Òscars, com clar. A la competència. Sí, sí.
2: Clar.
3: Està bé. Bueno, així no ens equivoquem mai.
2: Exacte. Òscar, i us gireu tots dos i ja està, no hi ha problema.
3: Ja està, sí.
2: Bé, si sou un bon equip i us porteu bé al sí. vaixell, és del Balís, pot ser?
3: Sí, el vaixell és propietat de l'Òscar Chávez uh-huh. i correm pel Nàutic del Balís.
2: Del Balís d'aquí de Llavaneres, eh? Sí, per tant, diguem-ne que no estàs lluny de casa.
3: No estic lluny de casa. No corro per casa, però bueno.
2: No, això segur. Deus estar més hores potser al mar que a terra ferma,
3: sí,
2: no?
3: Sí, tant i tant.
2: Perfecte. I ara ho deies, eh? Teniu aquest proper repte, aquest proper capítol dins aquesta mateixa competició que esteu fent, aquest campionat d'Espanya. I després, sí. després, més enllà d'aquí, què teniu a l'horitzó?
3: Nosaltres estem compaginant perquè tenim l'esponsor aquest d'HM Hospitales. Mm-hmm. Llavors mirem de fer diverses competicions, no?, per tenir més repercussió mediàtica. Llavors, en competició a dos estem fent ell i jo a aquest circuit. Mm-hmm. I després també a nivell de tripulació, llavors estem competint, vam anar al Palma, Vela, ara tenim el Godó aquest cap de setmana, i també tindrem a València. És el mateix circuit, un cap de setmana és la offshore, aquesta d'altura, i el segon cap de setmana és el de tripulacions. Mm-hmm. I això acaba anant a la Copa del Rei, també.
2: També cap a Copa del Rei.
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do. Home, a vegades potser és un esport bastant desconegut per al públic en general, però que requereix moltes hores, requereix molta perseverança, i hi ha competicions importants, destacades, i amb molt nivell d'esportistes locals, eh?
3: Sí, aquí a Catalunya i a Espanya, sobretot, la vela té un nivell molt alt. I potser no hi ha la repercussió tan gran a nivell mediàtic, però participants en són moltíssims i la gent té bastant de seguiment.
2: Mm-hmm. Sí, sí, bé, espero que quan aneu amb tripulació, diguem-ne, i torneu a fer aquesta regata, hi hagi més vent, que no sigui un suplici.
3: Sí, sí, perquè sempre si fa vent, almenys, no sé, tot va més fi, més ràpid, més fàcil.
2: Clar, sí, sí, perquè us diuen fins on heu d'anar o això que va en funció de les circumstàncies?
3: Normalment, 3 o 4 hores abans de la sortida, com que ja sabem la previsió meteorològica del cap de setmana, doncs llavors ja et diuen quin recorregut hi ha. Hi ha diferents recorreguts, llavors ells escollen un i llavors és el que fem.
2: Va, per tant, a partir d'aquí us deveu preparar, deu dir, anirem per aquí, anirem per allà, més endins, més cap a la costa, això ho deveu poder decidir vosaltres.
3: Exacte. Sí, mira, a Balears va ser més senzill perquè era anar de Palma a Eivissa i tornar, no? Llavors és un camp més obert, llavors els vents són amb menys variacions, però en canvi aquí a Barcelona va ser anar a Palamós i això vol dir que cada tros, cada tram que passa, si vas molt a prop de costa, més lluny, pues, pots trobar en llocs sense vent, llocs amb vent, i bueno, és tot bastant més complicat.
2: Clar, és molt tècnic també, tot plegat, eh?
3: Sí, també és veritat que la meteorologia nosaltres la tenim molt clara sempre, no? I sabem els components que hi hauran, intensitats i cap a on anirà el vent, no? I gairebé es compleix sempre, o sigui que hi ha com unes pautes que es van complint i, bueno, només has d'anar trobant el lloc per on t'ha d'anar.
2: Això del vent és curiós, eh? Potser és la part que trobo, que diferencia més la gent que sou de mar, diguem-ne, que els que som de terra ferma, que els de terra ferma diem, mira, fa vent i ja està, no? Avui fa vent. En canvi, vosaltres sabeu de quina força té, d'on ve, cap on variarà, si tombarà, si no. És a dir, el tema del vent, vosaltres el domineu moltíssim, els de terra, mira, es mouen els arbres, fa vent i ja està.
3: Sí, perquè per la gent normalment és com una cosa abstracta, no? Hi ha vent, es mou i ja està, no? Però per nosaltres que els estudiem, té uns comportaments molt, molt, molt estàndards, molt estandarditzats i està tot molt marcat i no és tan complicat com sembla. Simplement que pues, no se'n fa tant de coneixement, no? I la gent no ho sap. Però a la mínima que t'hi poses, en seguida ho veus.
2: No, la qüestió que és com tot, posar-s'hi sí. I estudiar-ho, aprendre'n, i, home, potser no és tan difícil, però vaja, que també t'hi has de posar.
3: Sí, i a vegades també esperes que faci una cosa i et sorprèn i en fa una altra, eh?
2: Això també pot ser.
3: Aquí estan els tàctics, no?, que saben llegir els núvols, el sol, la temperatura, la direcció del vent, ho interpreten tot. De fet, en les Copes Amèriques, un dels grans valors és el meteoròleg, no?, el que interpreta exactament què hi haurà en cada minut i en cada lloc.
2: Sí, és important sempre estar pendent del temps, i més amb esports com els vostres, eh? Mira, els que es poden jugar sota cobert, rai, mira, si plou, fa mal temps, com a molt pots tenir problemes per arribar-hi, però clar, vosaltres depeneu absolutament de la meteorologia, ja no només perquè unes males condicions us puguin fer avortar la pràctica esportiva, que això també pot passar amb altres esports a l'aire lliure, sinó perquè, per exemple, això que dèiem, si no hi ha vent, no win, no party, no? Vull dir, no podeu fer res.
3: No, exacte.
2: Perfecte, doncs Òscar Batxero, navegant d'Arenys de Mar, que recentment doncs, bueno, que esteu competint, en aquesta competició, en aquest cas en modalitat de creuers A2, i que després també doncs, ho fareu amb tripulació. Moltíssimes gràcies per atendre'ns aquesta estoneta aquí en el programa, aquí a la ràdio, per parlar una mica de vela, que sempre ens agrada, perquè és un esport, això, que no és molt mediàtic, no és de masses, però de mesura que ho anem coneixent ens hi anem endinsant i ens agrada.
3: I moltes gràcies a vosaltres per fer la difusió.
2: Perfecte, moltes gràcies. Bona tarda.
3: Bona tarda. Adéu.
4: Ràdio Arenys. La primera en esports. Els dilluns i els divendres a les 8 del vespre, a Arenys en Joc, amb tot el que necessites sobre els equips i esportistes arenyencs.

0: cara a una segona part del programa, podríem dir, perquè ara parlarem, bàsicament d'aquí fins al final, de temes que tenen a veure amb l'atletisme, perquè parlarem de córrer, sobretot, però comencem amb Marta Mitjans, que ha competit al míting internacional de Tenerife a les Illes Canàries en la modalitat de 800 metres i ha aconseguit la segona posició. L'atleta aranyenca va arribar mig segon per darrere de l'esportista suïssa Verònica Van Cardo. En Mitjans va fer una marca de 2 minuts i 3 segons i 90 centèsimes, un registre que es va veure condicionat pel vent que bufava a Santa Cruz de Tenerife a l'hora de la prova de mig fons i que va afectar a totes les atletes. Ho destaca la mateixa Marta Mitjans.
1: En un principi semblava ser una cursa molt ràpida perquè veient doncs, la llista d'inscrits hi havia gent molt bona, amb molt bones marques, però bé, vam tenir una mica de mala sort amb el temps, va fer bastant de vent i això doncs, va complicar assolir la marca que moltes volíem, però bueno, crec que vaig gestionar bé la cursa i vaig aconseguir arribar en segona posició davant d'atletes doncs, bastant bones i em quedo doncs, amb l'actitud que vaig tenir competint, que espero doncs, tenir-la en properes curses.
0: El podi de Tenerife el va completar l'atleta basca Lorea Ibarzabal. Marta Mitjans arribava a Tenerife després de competir al míting de Nerja, on hi va participar en la distància de 1.500 metres el cap de setmana anterior i va assolir un registre de 4 minuts 11 segons, batent la seva pròpia marca personal.
2: Arenys en joc.
0: Seguim a l'Arenja en joc i ara parlarem d'anar a córrer, no d'una manera tan professional com fa Marta Mitjans, sinó de fer-ho en companyia, perquè tenim una nova proposta aquí a Arenys que es diu The Mar Run Club, una iniciativa d'Alba Inglés i Estela Rojas, i a totes dues les tenim aquí als nostres estudis i, per tant, ara les saludem. Alba Inglés, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també a l'Estela Rojas, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Bé, expliqueu-nos-ho, què és exactament el The Mar Run Club, exactament de què estem parlant?
3: Pues res, és un club de calades per anar a córrer. O sigui, som... Bueno, l'Estela i jo un dia...
4: Se'ns va ocorrir així... Bueno, l'Alba va anar a un que era a Vilassar o sí. No sé on era, i va dir, hauríem de fer això a Arenys, que a Arenys no hi ha res, així que mogui el jovent per fer esport. I ens vam animar, vam dir, ho fem, vam gravar un vídeo presentant-nos i pa'lante.
3: Sí, al final també, perquè a mi personalment em costa molt sortir a córrer sola. I llavors vaig pensar, potser hi ha molta gent que està a la mateixa situació que jo, que o li fa mandra, o li fa vergonya, o no li agrada i vol començar, i llavors crec que potser ajuntar-nos un grup de joves o també de gent més gran...
4: Sí, de gent més gran.
3: Doncs la gent es pot animar doncs, a sortir a córrer i al final fer esport, fer també una mica socialitzar amb l'altra gent que no coneixem.
4: Sí.
3: I al final és una manera també de fer poble, perquè al final crec que no hi ha res algú així semblant a l'aire lliure. I bueno, el primer dia va ser una
4: bogeria, érem 40 persones.
0: Sí, sí, he vist imatges,
4: de totes les edats. Hi havia gent que no havia corregut mai, hi havia gent que corria més que nosaltres. Però va ser molt divertit, la veritat. Vam acabar amb un bany a la platja.
0: Això és
4: perquè
0: important.
4: Perquè amb la calor que fa, vam acabar i vam dir, vinga, tots a l'aigua.
0: Clar, és que, de fet, el club es diu de mar, també perquè el mar hi té molt a veure,
4: Yes,
0: correu
4: sí,
0: a la vora al mar, mira, heu acabat a la platja, vull dir que...
3: Sí, al final també és per aprofitar també la zona que tenim. Crec que som uns privilegiats de tenir el port que tenim, el mar que tenim i les vistes que tenim. I llavors, quina millor manera doncs, de crear doncs, aquest club que sigui córrer, que sigui després anar a la platja, després...
4: Prendre alguna cosa, anar a sopar... Sí,
3: fer... Final, també una mica fer poble en tots els sentits.
0: Mm-hmm. Clar, és perquè és ben bé és un de mar, perquè és la zona, i ran, perquè és de córrer, i club, perquè va més enllà de trobar-se i anar a córrer. Aquí sí. hi ha més.
4: Ara estem organitzant el calendari de juny, i ja hem decidit alguns dies que farem algun sopar o anar a prendre alguna
0: cosa. Exacte, és tracte de com funciona. És dir, us veu per les xarxes socials, coneix els horaris, simplement bé
3: sí.
0: i ja
3: sí,
0: està.
3: Sí, al final bueno, ens ho portem entre l'Estela, jo i en Pol, que en Pol és un de... Bueno, és que som una colla d'amics.
4: Sí.
3: Que entre els tres vam dir... Bueno, jo i l'Estela vam ser una mica les que vam iniciar això, però sí que al final les xarxes...
4: En Pol ens ajuda amb les xarxes, ens ha dit els vídeos... les fotos...
3: Ens fa els vídeos, ell també va estudiar una mica això, i llavors ens va dir, mira, em serveix també per fer una mica de currículum, i ja està, i ens ho fem entre els tres, ens anem parlant, i mira, ens fem sí. aquest això, sí, doncs pues, endavant. Mm-hmm. I al final, pues, crec que al final la gent està, els està agradant i crec que és molt positiu.
4: Sí, per... nosaltres no ens esperàvem, eh? El dimarts, quan jo vaig arribar, dic, no ho puc creure.
0: Què hi fa tota aquesta gent aquí, no?
4: Sí, què hago jo aquí, saps? Però ja està.
0: No, bueno, les coses, a vegades, els primers dies, no? Els projectes, quan s'inicien, clar, a vegades doncs, costa sí. una mica, en canvi vosaltres heu arrencat amb molta força.
3: Yeah. Sí. Sí, suposo que al final també l'Estela, el tenir un gimnàs, sí. també això fa que molta gent també s'animi. Al final nosaltres també, al ser del poble de tota la vida, doncs, també...
4: Ens doncs, coneix la gent, sí.
3: Ens coneix la gent i al final crec que molta gent li agrada l'esport i més si és a l'aire lliure i que al final va haver de compartir una estona amb algú... el coneixes i després potser també aprendrà alguna cosa, vull dir que al final és una manera...
4: Sí, per exemple, va venir un noi que s'ha mudat aquí fa res i no sé, com ens va conèixer?
3: Doncs a sí, per TikTok li va sortir el vídeo
4: i va dir, visc Arenys fa poc, vaig a conèixer gent, i va venir i ja està, i...
0: Clar. Que és una manera de socialitzar, que vosaltres també ho dieu en els vídeos, eh? De fet, doncs, això, córrer amb gent, sí. mira, aquesta persona que ha arribat, no coneixia ningú, doncs mira, ara ja té un grup, ve de saber, doncs, a partir d'aquí ha anat teixint les seves xarxes socials aquí a Arenys.
3: Sí, tal qual és això. Al final no ho enfoquem en competir ni buscant, anem a fer tal, no, sinó al final anem a fer uns quilòmetres, estem mirant també de fer dos nivells, també perquè veiem gent que potser tira més i l'altra doncs, no tira menys, llavors... que cadascú s'adapti al seu nivell, al seu ritme, però també la gràcia i el guai és que acabem tots junts, llavors doncs, ja estem mirant com rutes, de dir, mira, doncs que un grup tiri més i l'altre tiri menys, però que s'ajuntin després d'alguna forma o altra, i al final estem acabant de parlar coses, però la gràcia i la idea és que compartim tots doncs, un bon matí, una bona tarda.
4: Sí, ja fins i tot ens han contactat dos marques ja, però bueno, de moment molt bé, molt guai.
0: Això va de debò.
4: Sí.
3: Algú me semblava una mica de...
4: De moment sí, veurem com avança la cosa, però jo crec que sí.
0: Clar, perquè al principi dius, mira, l'objectiu primer, que era aquest de crear aquesta iniciativa, això ja està fet, això ja està complet, ja està fet. A partir d'aquí, això pot anar evolucionant, els esdeveniments diran, no?
3: Sí, ara això vam fer el calendari de juny, i així també la gent es pot fer una idea del que farem.
4: Per organitzar-se.
3: Sí, la idea és això, a veure si bueno, tot el que vagi sortint i sigui positiu per nosaltres i per la gent al final.
4: Sí, o fins i tot si un dia nosaltres dos no podem, aquest dimarts no podem venir per tal que la gent vagi a córrer igualment, o sigui, saps? Que segueixin.
0: Ja tindran dia i hora, per tant, poden anar a fer la corregoneta igual.
3: Sí.
4: I ja està.
3: Mm. L'objectiu és aquest, és que la gent s'animi a sortir a córrer i a fer esport, perquè sí que és veritat que jo, que he vist molt a prop de la platja, dic, on està la gent que corre? I no veig a ningú, i de cop l'altre dia em trobo 40 persones allà i dic...
4: Mira, no sé què semblava, però... La gent es quedava mirant, on va tot aquest...
0: I més, clar, deies, gent més gran, gent més jove, clar, un grup molt heterogeni, no? Devia ser tampoc... Qui són ben bé, no?
3: No es va notar gens la diferència, sí que al final el córrer sí, però... a l'ambient, recordo que justament dues persones que mai havien corregut, que una era la tieta
4: la meva tieta,
3: l'Estela, van arribar de les últimes i no va passar res, però tot el grup que estàvem allà ja estirant, aplaudint i tal, i al final per elles també va ser algo com positiu, de dir, ai, mira que guai. Mm-hmm.
4: Sí, van aguantar 5 quilòmetres corrent el primer cop que corrien, o sigui...
0: Està molt bé.
3: I al final això que la gent o sigui, veu això i és com, que guai.
4: Molt guai.
0: Perquè el córrer, què té el fet de córrer? Pels que sou runners, pels que correu, pels que feu esport. Per què córrer? Per què no fer una altra cosa?
4: Clar, jo, a veure, jo tinc el gimnàs. Uh-huh. I per mi el gimnàs sempre serà, o sigui, és la meva casa.
0: Llavors. El teu tempo.
4: Clar, però jo, per exemple, no tenia temps no, de sortir fora, fer alguna cosa a l'exterior, sí que anar a la platja i banyar-me ara, però activitat física... a l'exterior, o això, un dia anar-me'n a córrer, jo sola no una. Em quedava al gimnàs i ja està. Llavors, per mi és positiu, això, el sortir, estar amb altra gent que no és la mateixa gent que al gimnàs, a l'exterior, veure el mar, veure la posta de sol, que mai la veig, era, per mi és positiu en el fet de, això, de sortir del gimnàs i fer coses a l'exterior. Si no, sempre estic allà tancada.
3: Bueno, jo al final, una mica el fet de que, bueno, jo jugo a futbol... I...
4: Ella és més runner que jo.
3: Sí. El futbol té...
0: Home, futbol has de córrer.
3: Té la part de cardio, vull dir, això sí que no em puc queixar, però sí que és veritat que porto molts anys, diguéssim, fora d'aquí, del poble, i el fet de sortir i córrer i anar, doncs, pel port, per la part nova de la platja i tal, era com que guai fer-ho, però a mi sola és que és una que em costa molt. I llavors era com, mira, el primer dia que et sortia a córrer aquest any, diguéssim, va ser amb en Carles, un dels nostres amics, i vam arribar fins a final de Canet, i vaig dir, ostres, doncs puc, o sigui, puc fer-ho. I em va agradar molt el fet d'anar amb algú...
4: Desconnectar...
3: I vaig dir, ostres, doncs... I si vaig amb més gent, doncs potser sí que em puc marcar, mira, vull fer 7 quilòmetres, doncs els puc fer amb la gent. En canvi, jo sola em costa molt més, ja sigui mental, ja sigui per...
4: Sí, perquè l'altre dia...
3: Fa mandra...
4: Se'm va passar volant. O sigui, no em vaig donar compte i havíem fet 5 quilòmetres. Però clar, entre que rius, l'altre, no sé. I és guai, és divertit, la veritat.
0: Sí, perquè veus gent que va pel passeig, no?, i corre tot això, van els auriculars normalment, eh? Van escoltant música, van fent, però clar, no ho comparteixen amb ningú, potser a vegades una parella,
4: també,
0: però...
4: També és normal, perquè hi ha molta gent que també va a fer esport i vol anar al seu rotllo.
0: I cadascú té les hores que pot i a vegades
4: clar,
0: no pots coincidir
4: clar,
0: tampoc
4: amb
0: altra gent.
4: Hi ha gent que li per desconnectar, posar-se la seva música i ja està. Però mira, així jo crec que és... Està
3: jo crec que al final és una de les millors maneres per socialitzar amb la gent.
4: Sí.
3: Perquè al final és això, és l'esport, no és algo tan mental, tan pesat, perquè al final pues, potser agafar una pesa pues, costa més, fer a bàsquet i tirar una canasta, tirar més, a futbol, llavors córrer, que al final pues, és anar d'aquí a allà. Doncs potser a la gent això li és més fàcil.
4: Sí, hi ha gent que es creu que és incapaç. Llavors això és una manera també de que vinguin i vegin que poden fer-ho perfectament. I ja està.
0: I ja està.
4: Passar-ho bé, sí.
0: I passar-ho bé i anar fent i anar creixent i a veure fins on arribeu.
3: Sí. Va, estem molt contentes.
4: Sí.
0: I a més ho dèiem, també aprofitant aquest terreny que tenim, que clar, tenim la sort aquí a Arenys, sí, amb tot el Maresme, que és molt pla, que vas pel passeig de mar i tranquil·lament, sense haver de fer cap pujada, sense haver de pujar cap turonet, vas de poble en poble i travesses pràcticament la comarca, no, perquè algun impediment trobaries, no? Però vull dir que pots fer molts quilòmetres sense haver de fer pujada, que això també s'agraeix.
4: Sí.
3: De moment no està el planning de pujada.
4: No, sí que ens agradaria fer una ruta d'algun dia pujar a la Creu de Canet o coses així més de cara a veure com ho fem. Però de moment farem rutes per aquí.
3: Sí, aprofitant que l'estiu i tal, la platja jo crec que sempre podem acabar allà.
4: Sí.
0: I si el plan és acabar amb un bon bany al mar...
4: Sí.
0: Això s'ha de fer a prop del mar, això segur.
3: Sí, això s'ha de fer 100%.
0: Perfecte, doncs això, la gent que ens estigui escoltant us pot trobar per xarxes socials.
4: Sí,
3: ens pot trobar per tant Instagram,
4: el TikTok.
3: També tenim una compte de Strava, que no l'anunciem molt, però...
0: Però hi és.
3: Hi és.
4: Molta gent fa servir l'Strava.
0: Sí, això és veritat.
3: Molta gent ens coneix també per l'Strava, perquè ara com està molt de moda el running també, molta gent també ens troba per allà, i ara ens està bé dir-ho per aquí... I llavors després tenim un grup de WhatsApp on allà doncs, també anunciem doncs, les sortides que fem, les enquestes i llavors estem a tot arreu.
4: Sí, més o menys per saber quanta gent serem, qui no vindrà, perquè com dissabte fem esmorzar també, més que res per saber qui ve esmorzar també, per avisar i...
0: Clar, tenir una mica de planificació, no pots trobar-te allà 200 persones de cop i ara què fem?
4: I si anem a esmorzar 200 no sé com ho farem.
0: Clar.
4: No
0: clar.
4: Podem.
0: Perfecte, doncs res, a seguir corrent. És poca cosa més us pot dir quan heu començat amb tanta força, amb tanta energia i amb aquesta bona resposta de la gent, que ja em diu que tampoc no l'esperàveu, però aquí la teniu, per tant, aprofitar-la.
4: Sí, ara a poc pot venir tothom que vulgui, tothom està convidat, tothom és capaç, o sigui que ja està. Qui ens escolti i vulgui venir...
0: I anireu fent regularment, no? Més o menys aquests seran els...
4: Sí.
0: Anar fent, no?
3: La idea és entre això, dimarts i dissabte, algun dijous també hem posat...
4: Sí, anirem mirant també com ens quadri nosaltres per feina i etcètera.
0: Però això és anar mirant.
3: Sí. I el punt de trobar, de moment, sempre és a la plaça i a les Palmeres.
4: Sí.
3: Que és un bon lloc que també estirem, fem l'escalfament i tot, llavors no té molt de misteri.
0: Fàcil d'arribar-hi, fàcil de trobar...
3: Sí. Per la gent que vingui de fora, té un pàrquing allà també.
0: Ah, exacte, això és important.
3: Va venir gent de Mataró...
4: Sí,
3: va venir
4: de Sant Vicenç, sí, de Canet...
3: De Canet, vull dir... Que no és només d'Arenys, que la gràcia ben és fer poble aquí, però vull dir, tothom està com convidat de venir.
0: Clar, és fer grup, gent d'Arenys, gent que vingui de fora, corre per Arenys, que clar, potser els seus pobles no tenen aquesta opció de córrer amb gent, no? És el sí, que em fa mandra anar sol, que tu deies, Alba. Doncs mira, puc fer-ho Arenys amb gent, doncs mira, benvingut siguin.
3: Sí, al final també ens coneixen a nosaltres i al nostre poble, que mm-hmm, això és important també.
0: I tant. Doncs, noies, moltíssimes gràcies per venir, per haver-nos presentat aquest De Mar Run Club. Alba, moltíssimes gràcies, Estela,
4: i
0: també.
4: I
0: res, que vagi molt bé, us desitjaria molta sort, però crec que de moment la teniu tota de cara, per tant...
4: A veure com avança.
0: Moltes gràcies, bona
3: a
0: tarda.
3: A vosaltres.
4: Bona tarda.
2: Arenys en joc.
0: I ho hem dit, que ara només parlaríem d'atletisme i de córrer, de caminar fins a arribar al final del programa. Doncs bé, ens queda repassar la marxa d'Arenys. 807 persones han participat a la marxa trail d'Arenys, que s'ha celebrat aquest diumenge. Com en els darrers anys s'han disputat les dues modalitats, la cursa cronometrada i la marxa popular. Els vencedors han estat Ferran Moré, de la penya Panemi, i també Mireia Urrutia, del Club Atletisme Canaletes. Moré ha fet un temps de 44 minuts i 23 segons, una marca que, a més, es converteix en la millor registrada des que es disputa aquest recorregut. El president de la penya Panemi, Zenon Tomàs, ha posat també en valor altres resultats aconseguits per membres de la penya Panemi.
5: El que va guanyar va ser en Ferran Moré, de la penya Panemi. A més sí, a més, la penya Panemi va fer el Ferran Moré primer i el Rodoan El Gali segon. Mm-hmm. O sigui que va fer bon paper els de la penya Panemi. Doncs ho va fer en 44-23. Va baixar 2 minuts i mig del rècord que tenia l'any passat. I a més, el primer petit va ser aquest, l'Àlex Barrull, que el dissabte va estar corrent una trail i ahir doncs, va guanyar amb la categoria dels més petits. O sigui que tres pòdiums.
0: La marxa trail ha tingut un recorregut d'11 quilòmetres en què el 75% del trajecte s'ha fet per zones naturals dels dos Arenys. Primer van sortir els 302 participants de la cronometrada i després els 505 de la marxa popular. Zenon Tomàs fa un bon balanç de la celebració i destaca que les altes temperatures d'aquest cap de setmana no han afectat en excés el desenvolupament de la prova.
5: I fins a les 11, la calor doncs, s'aguantava bé. I a més, més del 70% del recorregut és per sota els arbres. Sí. Sobretot els que corren doncs, no van agafar tanta calor. Quan va començar a apretar la calor ja havien arribat. Els últims doncs, que caminaven, aquests potser sí que va afectar una mica més, però bueno, tot va anar bé, la gent doncs, contenta i una altra edició doncs, que hem tirat endavant.
0: La pròxima cita per la penya Panemi i G-Sport serà amb la milla urbana, que es farà el dia 5 de juliol.
2: Arenys en joc, amb Oriol Leo.
0: Doncs això és el Dai Dai, una cançó que té molt a veure amb l'esport, perquè és la cançó del Mundial de Futbol 2026, la canta la Shakira, per tant podríem dir que és el Waka Waka d'aquest any, el Waka Waka d'aquest Mundial. Vaja, fins aquí aquest programa d'avui, us hem acompanyat, Helena Soldate des del control tècnic, jo mateix, Oriol Leo, qui us ha parlat. Ens retrobem dilluns vinent a les 8 del vespre, també ens escoltem a la secció d'esports de l'informatiu diari. Que passin una molt bona nit, adeu-siau.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.
2: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
3: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. I us preguntareu què tenim avui al programa. Doncs atents, atentes, perquè la cosa ve forta.

0: l'apartat de l'entrevista avui parlarem dels 20 anys del Polònia, que es va celebrar fa poc amb una gran gala, líder d'audiència arreu del país, i ho farem amb Xavi Fernández, el seu director.
1: Ja no ets el president, ara qui manes...
0: També farem valoració de la gala dels Premios Goya 2026 amb Pepe Nieves, presentador i gran cinèfil, presentador del programa La Claqueta, de Ràdio Marca.
1: Catalans i catalans.
0: Amb l'Assumpció Vitòria, què farem? Doncs parlarem de la història de la tele. En aquesta ocasió recordarem el programa El Hombre y la Tierra i el gran Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Fas el programa.
0: Per acabar, no pot faltar el nostre estimadíssim Toni Rovira amb el seu racó del Toni Rovira i tu. En aquest racó, que hi pot passar de tot, no us el perdeu. Recordeu que ens podeu seguir buscant la Caixa Tonta Ràdio a les xarxes socials. Busqueu-nos, així de senzill, així de fàcil. Seguiu-nos perquè hi trobareu moltíssimes coses interessants. Doncs nosaltres arrenquem amb aquest Mass Style. Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Caixa Tonta.

0: Doncs amb aquesta sintonia, com sempre, és el moment de parlar de la història de la tele amb l'Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
1: Doncs molt bé. I tu com estàs? Estàs tranquil i bé?
0: Sí, escolta'm, aquí ja saps que sempre hi ha feina.
1: Ja, sempre, sempre.
0: Assumpta,
1: sempre.
0: Tu ja m'entens.
1: Sí.
0: Però
1: sí.
0: Avui ens parlarà d'un gran personatge.
1: Però molt gran. Hi ha gent que no l'ha conegut, però és...
0: Jo diria que dels grans.
1: Del més gran, vamos, de la tele,
0: I tant.
1: Ha estat...
0: A veure, qui
1: una
0: és?
1: Una sèrie
0: qui
1: meravellosa.
0: Qui és aquesta persona?
1: Que es deia El hombre y la tierra.
0: I qui ho presentava, Assumpta?
1: Félix Rodríguez de la Fuente.
0: Vinga, posem una mica la sintonia, a veure si la gent la recorda. Vinga, El hombre y la tierra.
1: Segur que sí.

0: assumpte que ens pots explicar del Fèlix?
1: Doncs explicar, més aviat llegir, perquè hi ha unes imatges superprecioses,
0: eh?
1: Hi ha una àliga aquí preciosa i diu...
0: Què diu? A veure.
1: Perquè això és de l'any 1974, aquest article.
0: I diu... Què diu? A veure.
1: Para conseguir las extraordinarias imágenes que luego se verán en series como El hombre y la tierra y La fauna ibérica, el doctor Félix Rodríguez de la Fuente, son necesarias muchas horas de paciencia y atención al acecho del momento único cuando se sorprende al magnífico animal en una instantánea irrepetible.
0: Ostres, Déu-n'hi-do. Escolta'm, què et sembla si posem un fragment del programa, del
1: doncs
0: Fèlix?
1: Doncs això era l'any 1974, va durar molt de temps, fins al 1976.
0: Apa, doncs mira, la mare...
1: I s'està reposant
0: la
1: també
0: mare
1: encara.
0: Ens posa un fragment. Vinga, escoltem el Fèlix.
2: La Tierra es una serie realizada íntegramente por un equipo de televisión español. 70.000 metros de película, 4 equipos de cámaras de superficie, un equipo de cámaras submarinas, 15 técnicos cualificados y la ayuda de 4 organismos del gobierno venezolano permitieron llevar a cabo un auténtico récord en la cinematografía zoológica.

0: Comenzamos la aventura en una región venezolana que recibe el nombre de los Llanos. Esta es una de las más grandes sabanas de la tierra. Allí pusimos a punto nuestro material recién empaquetado.
1: Doncs escoltàvem a Fèlix Rodríguez de la Fuente. Assumpte, continuem, a veure.
2: Doncs llegeixo, perquè clar, aquest article sí, és de Televisió Espanyola, és
1: ni
2: de
1: més,
2: l'any 1974. Diu,
1: què diu?
2: El tratamiento de los temas se realiza con el máximo rigor científico, traducido al espectador mediante un lenguaje popular fácil de interpretar.
1: Ni més ni menys, sí,
2: diu,
1: sí.
2: Diu, hay secuencias que no habían sido filmadas en la historia del cine, e incluso podríamos afirmar que eran desconocidas hasta por los más expertos naturalistas del campo.
1: ¡Apa!
2: El águila real que captura un recental de muflón en lo alto de una roca.
1: Toma.
2: La nutria que juega con un cervatillo debajo del agua. La cierva que defiende a sus gavatos poniendo en juego su propia vida. Imagina tot això, és clar, estar allà milions i milions d'hores,
1: sí, clar,
2: gravant i deixant-ho,
1: que passi el moment.
2: Deixant que passi el moment. Deien que posaven els animals perquè pogués passar això.
1: Sí, també. Clar, és que era molt difícil.
2: És que si no era molt difícil.
1: Com vols esperar-te 3 dies allà
2: tres
1: que
2: dies
1: passi? Clar, home, i amb el que valen els equips de televisió.
2: Clar, clar, clar.
1: O no?
2: I em diu que en lo que se refiere a su distribución, El hombre y la tierra supera todas las cotas establecidas por series españolas e incluso europeas. Imagina't, en el Japón la sèrie disfruta d'extraordinària audiència. És que és increïble el que passava amb l'Hombre i la Tierra.
1: Home, i a més, que va ser un fenomen, assumpte, aquest programa,
2: Va ser premiada a Monte Carlo representant a Televisió Espanyola.
1: Va crear escola, això,
2: Doncs màxim.
1: Va crear escola, t'ho dic jo.
2: I diu, el doctor Rodríguez de la Fuente concibe los guiones, hace la presentación y el comentario y dirige la realización para que no se le escape nada.
1: Nada.
2: Nada de nada.
1: Nada de nada. I, a més, era molt amic del Jacques Cousteau.
2: Home, i tant, vaya dos.
1: Te recordes del
2: Jacques Cousteau?
1: Que feia aquells documentals sota el mar.
2: Sota el
1: mar. Doncs eren íntims.
2: Íntims.
1: Es van fer molt amics.
2: Jo arribava a casa meva quan era petit i el meu pare estava veient el Cousteau i em deia, no me digues nada.
1: Que estic aquí absorto.
2: Que estic aquí amb el Cousteau.
1: Estoy absorto.
2: Era un enamorat del Cousteau.
1: Home,
2: sí,
1: clar
2: sí,
1: que sí.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do, assumpte.
2: Doncs no sé, crec que han portat una cosa bonica, no?
1: Molt maca, hem recordat un personatge que, sens dubte, molt entranyable, que
2: la
1: tothom recordarà.
2: La divulgació de les ciències zoològiques a nivell popular.
1: Ni més ni menys. Això és el que va fer el senyor Félix Rodríguez de la Fuente, acostar la ciència d'una forma popular al públic.
2: Aquells cervatillos
1: amb l'hombre i la
2: que les cabres per les roques.
1: Ai, sí,
2: era increïble.
1: Sí, sí. Increïble,
2: era increïble,
1: increïble el que va fer aquest home. I que encara avui dia, jo crec que costarà superar.
2: Superar, i tant.
1: El que
2: i
1: va
2: tant.
1: Fer. O no?
2: Perquè ja no es dediquen a això, perquè com hi ha els drons i aquestes coses, doncs ja no necessitem això.
1: Exacte, ni més ni menys.
2: És la vida.
1: És la vida. Doncs,
2: com canvia tot, no?
1: Com canvia tot d'un dia per l'altre.
2: D'un dia per l'altre.
1: Home, i a més, per als temps que eren, la veritat és que a nivell tècnic estava molt lograt.
2: Moltíssim,
1: assumpte.
2: Moltíssim.
1: Molt lograt.
2: I mira aquí les fotos, quines
1: les càmeres,
2: en quin zoom,
1: sí, sí,
2: l'animal
1: sí, sí,
2: a terra,
1: sí, sí, sí.
2: La liga aquesta, vull dir, increïble.
1: I et diré una
2: tot.
1: Cosa, es notava que Fèlix estimava els animals.
2: Molt, molt. Perquè van dir-ho, també. Ai, és que los pone para que se coman. Però què vols fer? Si
1: és la natura.
2: És la natura. Els posava allà i esperaven a que passés el que havia de passar.
1: Ni més ni menys.
2: Sí, sí.
1: Doncs escolta, assumpte, que maca la secció d'avui.
2: Hem recordat el Fèlix.
1: Què et sembla si... Mira, la mare ens la va posant de fons.
2: A veure.
1: Acabarem amb una cançó molt bonica d'Enrique i Anna.
2: Oh, i uns altres monos. També eren monos.
1: Molt macos, que van també crear escola. Amb aquesta cançó tan bonica de Mi amigo Félix. Des d'aquí un homenatge també a la figura del gran Félix Rodríguez de la Fuente.
2: Cantats per Enrique i Anna.
1: Gràcies, assumpte, Vitòria.
2: Adéu, amics.

0: amics i del poble.
1: Cada setmana, una veu. Cada setmana, una entrevista.
2: Jo trobo que m'imiten malament.
3: I el to que gasten no és el més adient.
4: Hola, sóc el Joan Pera.
5: Perdona, sóc el Quim...
4: No, sóc el Joan Pera. I vull... A veure, nois, voleu parar un moment?
5: Oh, no, és que perquè... No,
4: aviam, sóc el Pep Plaza. Envio una forta abraçada i una salutació a tots els oients del programa de ràdio La Caixa Tonta de la xarxa. Oh, però jo sóc el Joan Pera.
5: Jo el Quim...
4: Però això és aquí, res. Va, adéu. Yeah.

0: 100 programes.
1: Doncs avui tenim amb nosaltres una de les persones clau d'un dels programes més icònics de la televisió catalana. Xavi Fernández, director del Polònia, ens acompanyarà per celebrar una fita molt especial, els 20 anys del programa. Dues dècades fent humor, sàtira i retratant l'actualitat política amb personatges que ja formen part de l'imaginari col·lectiu. Xavi, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres i enhorabona.
2: Home, un plaer, moltes gràcies.
1: 20 anys a Polònia, quan mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap dels inicis del programa?
2: Clar, per mi el primer record que em ve al cap dels inicis del programa és com a espectador. Jo vaig entrar al programa el 2017 i quan comença el 2006 jo estic a casa meva veient això que s'estrena un 16 de febrer amb aquella transi amb el Maragall i el Toni Soler, sí. 1, 2, 3%. I penso que és un programa que comença, que és això que estan fent, i vaig ser-ne fidel seguidor fins que un dia, anys després, hi vaig entrar a treballar.
1: Polònia ha viscut canvis polítics, socials i mediàtics molt forts. Quin ha estat el repte més gran d'adaptar el programa al pas del temps?
2: El repte més gran, segurament, jo crec que ha sigut intentar mantenir una estructura, mantenir tot allò que funcionava i saber-se actualitzar. És a dir, no canviïs allò que funciona i intenta ajustar les coses perquè s'adequin a l'actualitat o al pas del temps. És intentar trobar aquella fórmula de les coses que funcionen i també et dic que no et sabria dir si l'hem trobat o no. El cert és que hem arribat als 20 anys i, per tant, la cosa ha funcionat, però no et sabria dir-te ben bé quina és aquesta fórmula de l'èxit.
1: Doncs sí, i la fórmula de l'èxit es va veure reflexada en aquest especial 20 anys, i anem a escoltar, si et sembla, un petit fragment d'alguns dels millors gags d'aquests 20 anys del Polònia. Et sembla, Xavi?
2: Home, i tant, sempre.
3: 1, 2 i 3.
4: Un moment, un moment, un moment.
3: Què passa?
4: Espera'm.
3: Bueno, ¿qué vos? ¿Qué pasa?
5: Yo vivo con mi compañera, que es otra chica. Estamos casadas.
6: ¿Eh?
5: Que soy lesbiana.
6: ¿Eh?
5: Bollera.
6: Ah, que es pastelera. Bueno, a mí me trae sin cuidado. Caen.

0: Mira!
1: Home, aquí ho teniu. La mortadela de Mickey Mau.
2: Catalunya és meva!
3: I Montserrat també.
4: I l'aqueducte de Segovia, aquest.
5: Es diu Aqueducte Romà de Tarragona, no gens menys.
6: You will be the king of the Kentucky Fried Chicken. And now the river is dry. Be acid-boric, my friend.

0: Xavi, el programa ha creat personatges mítics. Com es decideix fins on es pot estirar una caricatura sense perdre el respecte o la intel·ligència?
1: La intenció, sobretot, és tenir molt clar que darrere de cada personatge hi ha una persona que tu estàs imitant, que estàs parodiant i que és molt possible que el dijous a les 10 de la nit estigui a casa seva mirant allò. El que hem d'intentar és posar-lo en contradiccions. Sabem que la sàtira i la caricatura ens porta a l'extrem. Nosaltres, l'humor fa que exageris aquests trets i que sovint, per tal d'aconseguir-ho, arribes a exagerar-ho tant que...

0: Jo tinc la sensació que al final els límits els posa l'espectador. Abans, quan una cosa no ens agradava, com que no teníem manera d'expressar-ho, semblava que no arribava al carrer. Ara, quan a mi no m'ha agradat una cosa, doncs poso un tuit i allò ho elevo a públic. I sembla que... sembla que potser ara tenim més fàcil queixar-nos i que la gent sàpiga que allò no ens ha agradat i, per tant, ens arriba més aquest soroll. Però no ha canviat, no... És la mateixa manera de fer humor, que sempre és intentar tocar l'actualitat de manera humorística sense traspassar línies bàsiques.
1: Polònia a vegades incomoda, fa pensar i fa riure alhora. Creus que l'humor pot influir en la manera de com la gent entén la política?
0: Clar, hi ha gent que ens diu no, jo m'informo pel Polònia. Jo això recomano que no ho
1: que
0: fem.
1: No fa falta, no?
0: No, més que res, perquè tu t'has d'informar pels mitjans habituals, pels que en saben, pels que han estudiat perquè la informació arribi com ha d'arribar a la gent, de la manera més objectiva possible, i després, tenint aquest context informatiu, tu el que pots fer és gaudir del Polònia. Si tu no saps què ha passat aquell dia i nosaltres fem un sketch sobre allò, potser no tindràs tota la informació i potser no el gaudiràs de la mateixa manera. Per tant, nosaltres el que fem és riure. I això ho hem de tenir molt clar. Per molt que la gent ens digui que s'informa per nosaltres, la nostra intenció és fer entreteniment.
1: Que és el principal, no? El principal objectiu és això, no?
0: Sí, home, que la gent s'ho passi bé. És a dir, abans del programa i després del programa, els problemes que han sortit, ja sigui l'augment del preu de l'habitatge o que Rodalies no funciona, el programa hi continua sent igualment. Com a mínim hem intentat explicar-ho o... fer una mica de distensió per treure una mica de...
1: Sí, fer-ho pair d'una altra manera, no? Fer-ho pair una mica més amè, diguem-ho així, no?
0: Exacte, sí, sí.
1: Escolta'm, després de tants anys, com es manté la frescor creativa d'un equip perquè el programa no perdi força? Això és el secret, perquè, ostres, després de 20 anys és brutal que aconsegueix
0: sí.
1: Encara Polònia.
0: Hi ha una part que sí que és certa, que és un equip que s'ha anat actualitzant. És a dir, del principi no queda cap guionista i són equips que es van renovant. També crec que en general tant l'equip de guió com la resta d'equips són gent que tenen molt talent i, per tant, el secret de l'èxit és confiar que tens el millor equip possible. És això, és anar per coses de la vida, anar canviant peces perquè és una feina que és bastant exigent, que et demana estar amb l'orella a la ràdio tot el dia, sí. I que, per tant, perquè ha passat molta gent boníssima que després està fent programes a tot arreu, els Oscars, per
1: sí.
0: exemple.
1: I tant que els van veure en el programa dels 20 anys. Digues.
0: No, i és això, i són gent que van passar pel programa i que després han tingut èxit a fora i que, per tant, els equips s'han anat renovant i per això és una manera d'anar oxigenant i que encara avui dia continuem amb aquella força que van començar el 2006.
1: Com es va parir aquest especial dels 20 anys? Perquè, escolta'm, va ser brutal. Enhorabona, de veritat.
0: Ah, gràcies.
1: Tot i alguns problemes d'última hora, com va ser el pobre Pep, que ens va explicar, sí. Malauradament, que va perdre la seva mare, o també crec que va ser, no me'n recordo si va ser l'Agnès...
0: La Judit Martín,
1: que es va trobar malament, pobra.
0: Sí.
1: Que ho explicava el Toni per Instagram, no? També a través de les seves xarxes. Tot i això va sortir un programa rodó, les audiències ho van corroborar i, a més, la gent va quedar contentíssima. Com es va parir tot això?
0: Sí, tots aquests problemes també responen una miqueta a com funcionem nosaltres com a programa, que és que sempre ens cauen les coses en dijous,
1: exacte,
0: o el dia que hem d'emetre, que en aquell cas era dilluns, i ja et dic que quan a mig matí comencen a saltar aquestes notícies, l'equip ens vam posar a treballar per veure com podíem solucionar tot això. Bueno, al final això va ser... Clar, és una efemèride que saps que s'apropa i, per tant, des de finals de l'estiu passat, Minoria Absoluta va començar a moure peces

0: i teníem molt clar que volíem fer alguna cosa. El Toni, al principi, crec que en diferents entrevistes ho ha dit,
1: Sí.
0: que era bastant reticent a celebrar perquè té la sensació que a vegades aquests esdeveniments o aquestes gales són actes d'autofel·lació i que potser no caldria fer-los, que no tenen un interès, però sí que vam tenir la intenció amb el director, l'Enric Cambray, i el guionista principal, que era el Jaume Buixó, d'explicar que aquí el que volíem fer era un contingut extra,
1: Exacte.
0: no només una gala que recordés els millors moments i no oferir res més a l'espectador que refregits, sinó que es volien explicar coses, fer coses noves, i crec que ho vam aconseguir. Però sí, això des de finals d'agost que s'hi va començar a treballar. Va ser, bueno, molts mesos.
1: Molts mesos i que al final es va veure recompensat amb un registre d'audiència espectacular i la gent doncs, que hi va assistir-hi que s'ho va passar a bomba. O sigui, va ser molt,
0: Sí.
1: però que molt celebrat.
0: Sí, i jo el que et puc dir és que per part de l'equip, clar, són molts mesos on la majoria dels equips van col·laborar-hi també, i són mesos que també s'han compaginat amb la feina del programa setmanal. I clar, això és una càrrega de feina
1: Extra, sí.
0: considerable, extra, que s'ha arrossegat, que al final ha desembocat en aquesta gala, i va ser un moment de catarsi de molts equips, de dir, coi, ho hem estat treballant, però el resultat ha valgut la pena, i també ens va ajudar a fer-nos sentir aquest moment de celebració que a vegades, quan arribes als 20 anys, suposo que el primer any o el que fa 10 el celebres amb més ganes, però passat 20 ja et costa una miqueta més,
1: Sí.
0: i tota aquesta preparació ens va ajudar també a poder-ho celebrar més units i més contents tots.
1: I el públic va respondre d'una forma espectacular i això jo crec que també recompensa la feina, no?
0: Sí, t'he de dir que sí, nosaltres teníem la sensació de que podia funcionar la gala en audiències.
1: Però va
0: Mm,
1: rebentar.
0: crec, crec, crec que ningú, ara, si hi ha algú que t'ha dit que s'esperava un 30,
1: És molt
0: jo
1: heavy,
0: crec que
1: eh?
0: menteix,
1: No,
0: jo crec que
1: no.
0: menteix. Són audiències
1: Això ja no es
0: de la
1: veu.
0: TV d'abans.
1: És que
0: Sí,
1: això ja no es
0: sí.
1: veu,
0: Crec que
1: sincerament.
0: TV3 va compartir que a nivell de share és el
1: Sí,
0: segon
1: sí.
0: share més alt després del primer programa.
1: Això és molt fort. És
0: Sí, a
1: molt
0: nivell de
1: fort.
0: xifres ho va fer tot molt, molt rodó, la veritat. Per tant, va ser una grata sorpresa saber que no era tant el fet de que nosaltres ho volguéssim celebrar, sinó que això ha acabat demostrant que també la gent volia que ho celebréssim, cosa que ens ha fet bastant feliços.
1: Per aquí han passat diversos personatges, diversos actors que han participat al Polònia i realment parlen molt bé del programa, malgrat que s'han de llevar molt d'hora, això sí que ens ho diuen, eh?
0: Sí. Sí, això em sap greu, però clar, per començar a gravar a les 8, els actors han d'arribar aquí a quarts de 6, fins i tot, per poder començar a maquillar. Bueno, és que clar, és que els hi canvien molt la cara.
1: Clar,
0: Això
1: és
0: no
1: que
0: és
1: això...
0: fàcil.
1: No, no, no, i a més, escolta'm, al moment Pedro Sánchez va ser... Us vau quedar amb tothom.
0: Sí,
1: Us vau quedar amb tothom.
0: això
1: Això va...
0: va ser un dels secrets més ben
1: Més
0: guardats.
1: ben guardats, perquè tothom es va quedar...
0: Sí.
1: Bueno, va sortir per tots els mitjans.
0: Sí, a més va ser d'aquelles idees. Quan prepares un esdeveniment així, el que et recomana tothom és que tu apuntis el més alt possible i
1: Total,
0: després
1: sí.
0: ja et diran que no. I després ja t'emportes desil·lusions. Que no diguis, que no descartis coses perquè saps que seran complicades. I això va ser, bueno, a veure, ens diran que no, però a veure què passa. I quan vam veure que hi havia bona rebuda per part de
1: De la
0: la gent
1: Moncloa.
0: de Moncloa,
1: Sí.
0: que es diu Ràpid,
1: Es diu ràpid, eh? Sí.
0: clar, doncs, ostres, ens va sorprendre. I sí, un petit equip de gravació va viatjar fins a Moncloa, i un dels despatxets laterals es va atrezzar com si fos
1: La sala de
0: un
1: maquillatge,
0: camerino.
1: no? Sí.
0: Exacte. I finalment el president del govern espanyol va accedir a fer aquell cameo que goita. Sí, al final ha tingut bastant ressò.
1: Molt de ressò, sí. Fins i tot ell, l'endemà, us va felicitar a través de les xarxes i vosaltres vau tornar a contestar, no? Que va ser molt divertit. És la veritat, que està molt bé.
0: Sí, això va ser una sorpresa. Mira, va sonar la flauta com tantes altres vegades que no es poden fer coses.
1: Exacte.
0: Perquè no quadren agendes o no pot ser. Per tant, no, contents d'aquest moment.
1: Hi ha algun sketch o moment del programa que personalment consideris especialment significatiu o emblemàtic per tu?
0: Sí, per mi n'hi ha molts. Crec que a nivell de... És a dir, si parlo a nivell de programa, crec que el Mas Style és l'sketch que ens ubica a totes les generacions d'espectadors que hem passat per Polònia. Ens ubiquen al mateix lloc. El Mas Style crec que és un punt de trobada entre tots, grans, petits, nostàlgics, que possiblement és l'esquetx, crec que és l'esquetx més vist també a xarxes del programa. Per mi és aquell moment, aquell Bruno Oro desencadenat, que de fet al final de la gala
1: també
0: vam tenir
1: ho
0: aquell
1: rebentar,
0: moment de recordatori. Sí.
1: Va ser, jo crec que, és que t'ho dic en sèrio, va ser una gala tan minutada, o sigui, tan pensada, que es veia perfectament, vull dir que hi havia un ritme que no dequeia en cap moment, i això jo crec que va ser la clau de tot, perquè
0: sí,
1: enganxava d'una a l'altra.
0: M'agradaria reconèixer molt bé la feina de tant del director, l'Enric Cambrai, que minoria absoluta tenia clara que per fer una cosa així ens convindria tenir algú amb visió de teatre, amb aquesta visió de l'espectacle, i l'Enric tenia molt clar que el que ell necessitava és que tingués ritme.
1: Sí.
0: I després del Jaume Buixó, que era el cap al darrere de tot això, pensant quines idees podíem fer que el ritme no caigués. I per tant, no, va ser... Jo vaig tenir la sensació, quan va acabar la gala, que era, m'ha passat volant, però ha sigut intens a 200 quilòmetres per hora.
1: Totalment, sí, sí. Totalment. I això l'espectador va notar. Vull dir, des de casa semblava que estiguessis veient un programa de Polònia. Vull dir, estaves veient un programa, però alhora com si fos en directe al teatre, que això és molt difícil de transmetre.
0: Sí, va sortir tot massa bé. Són aquestes coses que no entens molt, que esperes que alguna cosa no surti bé.
1: Els astres.
0: Que a vegades són les coses del directe que diu tothom. Doncs va sortir massa bé, escolta'm, quedem-nos amb això.
1: I tant, i tant. Per anar acabant, Xavi, ràpidament, ens podries explicar a la gent que ens està escoltant com es pareix un programa de Polònia, així ràpidament, cronològicament a la setmana, així, perquè es faci una idea.
0: Nosaltres, l'equip de guió, el cap de setmana, pensa, agafa l'actualitat i pensa quines peces creu que haurien d'entrar a programa, i el dilluns a les 10 del matí ens reunim l'equip de guió i venem les idees per blocs. Què porteu de pressupostos, què porteu dels Therians, que aquesta setmana sembla
1: sí,
0: que és un dels
1: sí,
0: temes
1: sí,
0: principals.
1: Sí, és un dels temes principals. Entre els Therians i la gent que passeja el gos sense gos, té la marinera,
0: sí,
1: eh? Vull
0: sí,
1: dir que
0: sí.
1: Això ja
0: sí,
1: és
0: sí.
1: Tremendo,
0: sí, sí.
1: Eh? Són... Teniu... És que, Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, teniu material, eh? Aquí per rato.
0: Sí, això serveix molt bé per exemplificar també com triem les idees,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: Els Therians tenia els ingredients per ser, i encara crec que està mig camí entre les dues coses, són aquelles notícies d'actualitat bombolla que dilluns sembla que siguin el més important del món i
1: sí.
0: Potser dijous
1: canvia tot.
0: Ja ni te'n recordes. Per tant, intentem escalatar això dilluns. Després, quan hem triat quines peces aniran a programa, ens reunim amb la resta d'equips, els expliquem aquestes idees i la resta d'equips es posen a treballar. S'escriuen totes aquestes peces i dimarts i dimecres és quan gravem programa. La tarda de dimecres editem tot allò que s'ha pogut gravar aquell matí i el dijous tanquem programa fins que l'entreguem abans de les 8, abans de les 10 segur perquè s'ha d'emetre, però entre les 8 i les 10 entreguem programa. I més o menys això seria aquesta setmana. Aquesta setmana, a nivell d'actualitat, tenim la desclassificació dels arxius del 23F, que tenim,
1: Sí.
0: tenim una peça més o menys apuntada per si acaba no sent res, però
1: Exacte.
0: ara mateix estem aquí esperant, que
1: A
0: no
1: veure què
0: sabem encara
1: passa.
0: què passarà. Exacte.
1: A veure què passa. Jo tinc la sensació, els que ens dediquem a això, sabem que és una feina bastant... És vocacional, com moltes, però jo crec que la vostra, déu-n'hi-do, eh? Perquè heu d'estar al dia, però al dia. O sigui, que el gag aquell que vau posar a la gala, que era com rebíeu les notícies, que moltes vegades diem, hosti, és que no sé com s'ho fan. Estem a casa mirant i dic, és que no sé com s'ho foten els guionistes de Polònia, que estan al dia o abans i tot del que passarà, no? Jo crec que és totalment vocacional. No sé com ho veus tu, Xavi, que ho veus des
0: sí,
1: de dins.
0: Sí, hi ha una part que és entrenar, és tenir el múscul entrenat, saber que és un equip que funciona i que quan hi ha aquestes coses saps que tothom està preparat i que tothom en poc temps de reacció serà capaç de fer coses grans, com va ser la setmana anterior a la gala, vam aixecar el musical de Gabriel
1: Sí,
0: Rufián fet de Bad Bunny
1: brutal.
0: En una tarda, i això només t'ho pots permetre si saps que tens un bon equip. I després sí, és saber que hauràs d'estar escoltant les notícies fins i tot quan no vols estar escoltant les notícies, fent el sopar. Jo, per exemple, jo m'he trobat que escoltar música ho puc fer més a l'estiu que no pas en temporada.
1: En temporada, clar.
0: Perquè
1: en
0: els trajectes que
1: moment...
0: jo vaig amb cotxe sempre són notícies, és intentar estar informat, no tant per interès, però saps que en qualsevol moment pot saltar una notícia.
1: I alto, pareu aquí,
0: i
1: màquines.
0: A vegades et va d'una hora, sí, és això.
1: Sí, a última hora pot canviar qualsevol
0: exacte.
1: Cosa. Per acabar, Xavi, mirant el futur, com t'imagines el Polònia d'aquí uns anys més? Encara queda corda per estona?
0: Clar, sí, aquesta pregunta li van fer
1: el Toni,
0: el Toni
1: me'n
0: fa 10 anys. No sé si jo sí s'imaginava arribar
1: és que és
0: als
1: brutal.
0: 20 anys.
1: Sí, als 20 anys.
0: Per tant, jo no et puc fer un vaticini. Jo no sé si seria d'aquí a l'aniversari dels 30 anys, però...
1: Seria molt bo, eh?
0: Però crec que si continuem amb la fórmula de l'èxit, que és més o menys intentar fer les coses que sabem fer i fer-les de la millor manera possible i aconseguir anar-nos renovant i que entri gent nova, que la gent jove, tenim la sort, moltes vegades tinc la sensació que les noves generacions tenen molt mala fama, però nosaltres hem tingut la sort de
1: sí.
0: que tenim gent nova que arriba amb molta força i
1: amb ganes,
0: i que ens ajuden i que ens fan créixer les coses, i per tant, si continuem amb aquesta filosofia d'empresa, jo crec que tenim, i sobretot l'actualitat, això és el que marca si continuarem o no, si hi haurà, la gent voldrà continuar consumint humor d'actualitat. Jo crec que sí, i m'agradaria veure-ho, encara que fos com a espectador.
1: Segur que sí. Doncs Xavi Fernández, director del Polònia, ha estat un plaer parlar amb tu i celebrar aquests 20 anys d'un programa que ja és història de la televisió al nostre país. Moltes gràcies per compartir records, reflexions i rialles amb nosaltres. Per molts anys més, Polònia, i de sàtira ben afinada. Una abraçada i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La Caixa Tonta. Beyond the sea,
1: somewhere waiting for me. I tot seguit ens vestim de gala perquè anem a fer una valoració dels Premios Goya, de la gala Premios Goya 2026, i ho farem amb el nostre estimadíssim Pepe Nieves, director i presentador del programa de cinema La Claqueta, un programa ja que porta molt de temps amb nosaltres a Radio Marca. I ens porta una crònica la mar d'interessant. Pepe, explica'ns com has viscut la gala dels Premis Goya d'enguany.
3: Hola, Joan. La gala dels Goya, per un costat, la gala en si, a mi em va semblar que no inventava res, que intentava directe, anava directe al gra, que possiblement, potser, Lluís Tosar i Rigoberta Bandini no van tenir molta química. Possiblement, però tampoc van intentar inventar res. especial. Van anar, jo crec que al que ja és habitual i conegut, diversos números musicals molt ben elaborats, i sobretot moltes parelles entregant premis o noms com el Victoria Abril, que feia temps que no la veiem, entregant en aquest cas un dels premis destacats. Jo crec que va ser una gala de 3 hores 10 minuts. La llàstima és que segueixin començant a les 10 de la nit perquè Televisió Espanyola ho té que fer després del telediari de la nit i no per la tarda, com són els Oscars, per exemple, als Estats Units, no? Que són un diumenge a la tarda. Però, bueno, salvant això, a mi em va semblar una gala entretinguda, directa al gra, sense inventar gaires coses. Millor que les últimes que hem vist, però has de gaudir amb tants presentadors que no saps què paper compleixen cadascun i que a vegades amb alguns monòlegs llargs i a vegades poc comprensibles. En quant als premis, jo crec que no ha innovat per res i els premis són tot el que tots preveiem, no? Los Domingos s'emporten els premis grossos i Sirat s'emporta, en aquest cas, els premis tècnics. Se reparteixen els premis. Sirat, jo crec que queda bé de cara als Oscars perquè l'Acadèmia ha aconseguit, d'alguna manera, en 6 premis, recolzar-les, el que passa que ho té difícil per guanyar cap dels 2 premis que es donaran als Oscars el proper 15 de març. El resto de premis, destacant, sobretot, en aquest cas, amb gent com Nagore Aramburu o Patricia López Arnaiz, on demostren, fins i tot, clar, evidentment, l'actor protagonista que sense cap dubte era possiblement el seu primer gran treball, José Ramón Sorois, a nivell espanyol, però que fa un treball brutal a Mas Palomas, on, d'alguna manera, domina, en aquest cas, el càsting basc de forma brutal i sense oblidar-se també d'aquest guinyo a través de l'actor revelació que es va fer a la Canyada Real i a un lloc on es pateix moltíssim la falta de llum i la falta de condicions per viure, com va ser el premi a Toni Fernández Galarre per Ciudad sin Sueño. En resum, a mi em sembla uns premis que són els ja previstos i que són correctes perquè Los Domingos, sense cap dubte, és una de les millors pel·lícules espanyoles de l'any passat. Gràcies i que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu, Pepe Nieves. Una crònica excel·lent, com sempre, tot el detall del que van ser aquests Premis Goya 2026. Moltíssimes gràcies. Recordeu, Pepe Nieves, La Claqueta, Radio Marca.

Kiss that date, I know you want to hold on.

0: Mac and Cheese.
1: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
4: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
3: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
4: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
3: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
4: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
3: Daima, es tanqui papereria.
4: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
3: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
4: 93 792 53 44.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
2: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya. Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Ràdio Arenys.

Ràdio Areny. Sintonitza amb els grans temes a Ràdio Areny. La primera. La primera en música.

0: Ràdio Arenys. Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
1: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
0: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
3: Vols anunciar el teu establiment o servei?
2: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
3: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns. Cada diumenge al matí tens una parada obligada al Dominical. La primera. Actualitat, informació i entreteniment es combinen de la mà d'Enric Sierra. A partir de 12:45, al Dominical. La manera més agradable d'entendre la vila. Ràdio Arenys. La primera en actualitat. Ràdio Arenys.
5: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
6: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Christina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
7: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos, a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
6: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
7: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu graig tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
6: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
7: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava a l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, amb paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
6: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
7: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
6: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
7: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és... La fusta en si ja parla per si sola. I molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
6: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
7: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, I va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura. És una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys. O sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
6: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
7: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. L'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
6: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
7: Els meus clients, principalment, sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull, això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, vull dir, evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, en el que vols, en el que necessites. I, a més, hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima. Té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
6: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
7: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura i amb el color i amb l'olor I la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels cinc sentits. És preciós. I, a més, és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
6: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
7: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
6: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
7: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I, evidentment, també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després, lo de Wood Woman Made, seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, wood, fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan, i ens en sortim igual de bé.
6: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
7: Clar, a vegades potser és el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta... creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
6: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
7: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per... Bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. el problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
6: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector i, alhora, una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
5: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
0: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
9: Homes. Fem camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Homes és un programa per posar sobre la taula, connectar, veure i parlar sobre què és ser home avui. D'on venim i cap on volem anar. Reflexionem sobre maneres de pensar i sentir que potser s'han de revisar perquè siguin més útils per tothom. Una aposta per una millor qualitat de vida com a persones. Homes, cada diumenge a partir de les 7 de la tarda a Ràdio Arenys. La primera amb la igualtat. Ràdio Arenys.
10: Diuen que un poble és la suma de totes les veus que l'han habitat. Però què passa amb aquelles paraules que el vent s'ha endut? I amb els records que dormen a les golfes de la memòria? A Ràdio Arenys, girem la vista enrere per entendre qui som avui. Rescatem anècdotes oblidades, fets que van marcar una època i personatges que encara viuen en el record d'un carrer, d'una plaça o d'una cançó. Aquest és un viatge entre el passat i el present. Atureu el temps i doneu pas a Memòria Sonora.
11: L'any 1967, aquí encara es vivien intents clars de diluir la identitat catalana. A Lleida prenia força el leridanismo, un moviment impulsat per sectors afins al règim franquista que promovia una visió idealitzada de la ciutat, relativitzava la seva catalanitat i mirava d'apropar-la culturalment a l'Aragó. En aquell mateix context ja circulaven projectes oficials de reorganització territorial. Mapes escolars i propostes administratives situaven Lleida dins d'una hipotètica regió de la Vall de l'Ebre, amb capital a Saragossa i separant-la de la resta de Catalunya. I mentre aquí es redibuixaven fronteres sobre el paper, a Europa es dissenyava el futur. El 1967 es van completar els plànols del Concorde, l'avió comercial supersònic franco-britànic que 2 anys més tard volaria per primera vegada. El seu nom, que vol dir Concòrdia, volia simbolitzar la cooperació entre França i el Regne Unit en un projecte que va revolucionar l'aviació, tot i que acabaria retirant-se per costos i limitacions. I amb el vostre permís, seguim enlairats amb en Frank Porcel i Concord.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Montmeló, deixa un vehicle al voral i provoca fins a 8 quilòmetres de retencions. També un altre a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest cas un carril tallat. També hi ha un accident a la B10, direcció Nus de Trinitat, amb un altre carril tallat i un altre a la C32 a Alella. A banda, circulació intensa a la 2 a Cornellà de Llobregat, a l'AP7 a Barberà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud poden circular amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i també una motocicleta va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, a màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet, era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després el trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped. O, per exemple, més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park, a Londres, el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o sona a través d'anuncis, clar. Una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 els Subdragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Subdragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Subdragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu, quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ve a dir, soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fent, com sempre, saludant a l'Enric Rubió, de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal?
0: Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi!
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs, el tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé, un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te al Turó de l'Home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo és com el jardí de casa i qualsevol moment dic, què faig aquesta tarda? Dic, va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà i ostres, va bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenia el compte per dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui, va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: avui parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons, que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes, una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte. Aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el del Mundial està molt de moda, i després, doncs això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat, perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que, d'alguna manera, la gent que vingui es vagi trobant cosetes i que, al final, una mica ho definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no?, i és això el que intentem, que any a any la gent digui, mira, aquest any això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost segur que en tenim més notícies. Però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
0: Fins ara mateix, doncs, Said. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'estan investigant les causes de l'accident que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
0: I seguim parlant de Rodalies, l'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 3:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
6: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde y entonces

0: Hi han caigut, segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre quasi dues i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
1: Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens ho cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
2: Bon dia.
1: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
2: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 3:15 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la cerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
1: I seguem parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, veritat, per fi es reuneixen avui.
2: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com els dèiem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la Plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
3: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat i, dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
2: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas, amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
1: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
2: Adéu, bon dia.
1: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
4: Bon dia.
1: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
4: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora augura

0: que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tramcamp per licitar les obres al setembre.
1: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
2: Anava a dir que és tot un colabrot, tot un colabrot el del tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona en sentirem parlar durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
0: Sí, sí, va per llarg. Va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 combois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
2: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que vinguis. Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
0: Ah, ja ho intentaré.
2: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
0: Exacte.
2: Marina, moltíssimes gràcies.
0: Fins a tu, ara. Fins ara.
3: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop a més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas, periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, i ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs, té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs, òbviament, és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements, un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i, per tant, que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant. Posem un exemple per a la supervivència de la llengua, del català.
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs, per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar, t'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals. Si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més i, per tant, jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no pas a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat, doncs, formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia, i per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món, però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme, és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista, però jo crec que la base aquesta que proporciona les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Per què Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Per què, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador? Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme. I per tant, partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Mm. Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia, però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, no sé, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat doncs lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar o que estem intentant doncs guanyar-la és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, és si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni. No qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I, d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa i, per tant, de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia, des d'aquesta mirada, està certament desprestigiat l'ofici. Ara, també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació doncs d'utilitzar una mala praxis i, per tal, oferir una mala informació, és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluards són precisament la premsa de proximitat.
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament de manera periòdica quan ha emergit una nova plataforma o un nou mitjà o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament des d'un punt de vista històric de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys, de manera molt més generalista, dels anys 20-30 del segle XX, doncs a les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era. Aquest debat que, quan surt la televisió, ens tornaríem a passar el mateix, a l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va, de mica en mica, popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que t'oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió, i el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix doncs les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico doncs, a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó de historiador, doncs que aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament i sortosament o no, jo què sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, llarg i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances. I és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosiquet.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Capgrossos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4 de 9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4 de 9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3 de 9 amb folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de 9 amb perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2 de 9 amb folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Salt, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona Diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella de Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3 de 9 en folre, 4 de 9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava dos intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca que podrien provar el 3 de 10 amb folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martins Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de sis. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins la Festa Major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 al Pilar i el Pilar 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
6: Sí, la trajectòria de colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo, el 96, tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo, només amb 7 anys que tenia la colla, ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
5: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana a les places, hem posat la gent de castell els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant en són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Friki Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no. Perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant, el que donaves per fet no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase, és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo. I és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs, amb l'estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
3: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit ens comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
2: En els dolents.
3: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
2: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula, en format col·leccionista, a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
3: I la Mercè.
2: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
1: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara, que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid of your fear.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu, mireu.

segur, segur que us sona dels vostres temps de discoteques. Potser també us sona aquesta altra que ens parla de llibertat i que, en fi, a mi em dona moltes excuses sempre per escoltar George Michael.

0: També era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa. No sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten de llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un Amon de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceron mamut. Sempre, sempre.
1: Sempre. Faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona, ja t'ho dic. Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, o sigui, no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, qui ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí. Sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a participar.
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Sí, al matí.
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que mona!
1: Sí.
0: Perfecte. Doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: I així tanquem aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. A partir de les 10, més.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Una cigarreta o un bosc cremant.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic, El Rial.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
10: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
9: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
11: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
12: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
11: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
12: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
11: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
12: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
11: Reserves al 930-234-522.
12: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
1: Ràdio Arenys,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí, per ara una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP-7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R-13, l'R-14, R-15, R-16 i R-17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients, també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou. Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no? I anar a voltar, d'alguna manera. Sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga, és el d'Arribar i ploure, surt en mil sèries i pel·lícules.
0: Sí, exacte, sí.
1: Actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies. Doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge. Des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps. Que si
0: improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança. Però improvisat doncs, sí, amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí ja et dic que l'acabarem fent. Sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
1: hora? Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper. Per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, amb la camper, sí.
0: Clar, aquí sí. El Ricard deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixa que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira. Sí, també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica, que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el plàning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí.
0: Clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat, perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte,
0: un lloc on quedar-te.
1: Sí.
0: Això,
1: com
0: clar,
1: un cargol.
0: Sí.
1: La casa a l'esquena, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a males, doncs pots fer-hi nit i tens la teva microcaseta, sí. I, escolta, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui estic arenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Ah. Va ser molt bonic. El millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la Pilar té 72 anys i aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic i més
0: i
1: una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sola amb un amic.
1: Sí, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí.
0: Fantàstic. Ostres, que xulo. I segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, que realment ho té molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació. O diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs, no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores, tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després ens anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí. O estigui disponible, aquest és un altre, però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil, perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant més cosa del que es voldria a vegades, eh? Però sí, tenim una sobreinformació.
0: Sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet, no?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dreta, 5 esquerra, i va fent així, a veure on em porta. I és espectacular, va. Us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res que... No te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes. No dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi, és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicat amb el Mount Camber, mai he tingut problemes. Així, però, això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es notim mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i, per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc que tu tens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, et dono feina, Enric. Jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home, jo he de saber. Fantàstic, fantàstic.
0: Tu coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé, sí, doncs s'ha de saber això, perquè la Pilar ronda per allà.
1: I tant.
0: I estaria bé conèixer aquest
1: raconet. Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric. Sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara. Que no te l'acabes, que la nit
0: sempre surt a fumar i pensa... Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb calor. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passen molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i veure on necessitar-se anarà i també, bueno, el que deia que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada. I si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tota Espanya i d'Europa doncs per poder veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser el resultat que començar a treballar el tema de l'eclipsi, que van donar compte de que Mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que, com deies tu, els caçadors d'eclipsis o la gent que el tema de l'astronomia doncs és una apassionada, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una

0: tan ampli que no poden elaborar-se.
1: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
0: Al final, aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família. I, a més, altres ho comparteixen. Continuen anant amb la família i, a més, no poden desenvolupar el seu hobby. Llavors, tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la pròpia de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
1: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
0: Al final, la gent autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar ja que quan vas en família i et desplaces és bastant complicat a vegades també trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la meva autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs en podríem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
1: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
0: I en aquest cas, nosaltres també tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, quan funcionen, funcionen i quan no funcionen. El bo seria que es poguessin desplaçar, les gent es pogués desplaçar també de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb conseqüents conseqüències des del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
1: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
0: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller. No? Hem de treballar perquè tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti aquest bé que és el parc natural del Delta de l'Ebre.
1: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot. Des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
2: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars

0: aquests últims mesos o aquests últims anys.
1: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
0: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània o la tortuga de... la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem a detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, tocada al riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs una pista forestal aquí just al banc on seiem, però tot i així les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que malauradament es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
0: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però sí. Què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua, perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
0: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat. Entenem, però, que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, i per exemple, aquí estàvem a nivell 3, per tant, prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això. Llavors, agents rurals estaven avisant, ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i, per tant, a les primeres hores del matí podem fer amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor, parem maquinària per evitar qualsevol problema.
0: Mm. Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, em salto una miqueta el guió per preguntar preguntar per l'actualitat, no?
1: Sí,
0: aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquest arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada i la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles urbanitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que, clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat, és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
0: Mm. Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a niuar. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
1: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
1: Sí, sí, no, no, perdona, perdona, no, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, perdona, Joan.
2: Doncs mira, ai, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits, doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
1: Et cap a la mà.
0: L'entorn... I en l'entorn on som ara, es podria veure? És a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat. Aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de Rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de Rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
1: Que té la closca com a... Té la closca com a groguenca.
0: Perdona,
1: Núria. Això és directe, directe.
2: Sí,
1: té la closca,
2: sí, sí.
1: Té la closca groguenca, pot ser. Estic veient fotografies.
2: Ah, exacte, molt bé, molt bé.
1: Molt
2: la tortuga
1: curiosa.
2: Mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc. I t'he de dir que és una de les experiències... No només alliberar-les, sinó que quan ja viuen al bosc, anar caminant per ell i de cop i volta sentiu un petit sorollet i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències així a nivell de fauna més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
0: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia... Vaig parlar amb una persona que domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: Ah. No, són herbívores, no
0: sí?
2: Mosseguen. No? Patrici,
0: no?
2: És que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu... més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un, diuen, un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
0: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i... suposar que està en perill.
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal, i per tant que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los-hi, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i de més, el millor és 112 sempre.
0: Quantes n'heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
0: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat, no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill, i per tant que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i per tant aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors, el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho I als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
0: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pots saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les i sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien i, per tant, estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp i a mesura que les vas trobant, mires la codificació, el pes i demés i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment, no les tenim controlades.
0: T'anava a dir això i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per sort, poquetes.
0: De microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En algunes casos es podria fer. Per exemple, amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa perquè la zona la tenim molt ben pautada i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts i van sortint tortugues. Evidentment, no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys i, clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga i, per tant, vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
0: Quin és el temps que hauria de passar per dir que, almenys a la Conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
1: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant. I sobretot, el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals, riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindre el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
1: Fa respecte que sigui groga, Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno,
1: se fan les perilloses, no?
2: És com exacte, molt bé.
1: Està ben
2: En aquest cas seria segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor, que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
1: Que guai.
0: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
0: Sí, nosaltres... allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
2: Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i de més, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i de més, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per espècies com la tortuga.
0: Héctor, una última pregunta, perquè estem gairebé fora de temps. Enguany, precisament, heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per les tortugues i per altres espècies, també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs, fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
0: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres. Com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Ai. Recordem, Núria, sí, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent. Bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
1: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hort de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili, Altafulla.
0: Que vagi bé, a reveure.
1: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops, els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar. Un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquest, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous. És a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'escala i Roses.
4: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de gram més importants del litoral peninsular i mediterrani, un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
5: Mira, la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor, de sobre, és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé continu entre l'escala i rosses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys. Sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
4: I dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
5: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. Tu imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego. No? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues, trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla que no hi ha on amagar-se.
4: Els científics tenien clar que al Gram hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gram.
5: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació de Life i té el seu origen en el projecte Sèpia. Perquè quan fèiem el projecte Sèpia, els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé? I estàvem molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu al Gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, pues vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 cadubs. Els cadubs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surten a menjar i se fica a dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li van fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula perquè va investigar quina era la forma original dels cadubs aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 cadubs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin de jo casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
4: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de Gram.
5: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí i Medes i Baix Ter ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels parcs naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP I s'ha posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina la nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
4: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
5: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, què és el que menja a les bahies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la bahia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs cadups, i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sol al cadup i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres potser eren més feréstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el Pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
4: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més velles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
1: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant. Des de Ràdio L'Escala, amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar, que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem amb connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no?, que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
6: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I és això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de la trobada d'acordionistes del Pirineu i que durant 4 dies doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats en una part molt, molt important. Així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
1: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no?, a Blanes.
6: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és a l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes. I als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
7: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions, tenen una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix. i pensem que bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
6: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
1: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
6: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba la gira als 40 Summer Live, o amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar allà al Festiuel, també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui, us ho recordo, dia 27 de juliol, a les 10 de la nit, a l'alpassar les comunitats autònomes, al passeig Jaume I de Salou, i és gratuït, així que podeu gaudir sense cap tipus de problema.
1: Doncs mira, i això que només és dilluns, i déu-n'hi-do, com tenim l'agenda ja d'activitats carregadeta.
6: Ben plena, ben plena.
1: Sí, sí, això està molt bé, és estiu. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, moltes gràcies.
6: Adéu, fins demà.
1: Fins demà.

els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui aquest impuls.

0: Viatjarem cap a Mallorca amb el Joan Montaner, amb aquesta proposta amb els Changuito. Però de moment ens quedem a Cardedeu, que crec que és més a prop. Enric, què tal?
1: I no a l'altre costat del Toll.
0: Vaja, vaja, almenys és més sec anar cap a Cardedeu que anar cap a Mallorca.
1: Sí, tot i que diu-ne l'aixafogó que tenim ara, eh?
0: Sí, ja comença un altre cop. Jo és que com que estic aquí dintre amb l'aire condicionat, jo he entrat i ja no sé què més ha passat fora.
1: Mira, ens queda un dia i mig de marge. O sigui, aprofiteu, mainada, aprofiteu.
0: Un dia i mig, què vols dir?
1: Que d'aquí un dia i mig tornem a estar amb onada de calor. Bueno, onada no, però sí que tenim pujar temperatures d'aquí un dia i mig, un parell de dies, així que agafem-nos
0: forts. Sí, no m'agraden aquestes notícies que em dones.
1: No, però no. T'hi dono moltes de bones, també.
0: Sí, sí, sí. Vinga, és culpa teva, pobra. Vinga, què diuen els oients? Què hem de fer, viatjar planificadament o viatjar a lo loco?
1: Doncs mira, en Francisco ens diu planificar el lloc on anar i fer el que et roti quan hi ets.
0: Ah, mira, doncs també està bé.
1: Sí, sí, molta gent s'està explicant en aquesta línia, de planificar, però després un cop estàs allà, escolta, tu, tira milles. També no ens ha fet un comentari, però sí que ens ha fet molts aplaudiments l'editorial Alpina perquè surten al Riel, que és un dels mapes, així que des d'aquí salutacions pels que ens ajuden a fer tan bones rutes amb mapes i guies d'editorial Alpina. També el Piolet, que els teniu per la vostra zona, que toca més cap al sud, Piolet, així que salutacions per aquests cartògrafs de primera que tenim al nostre país. I mira, també tenim a la Maria, que ens diu, serà cosa de l'edat que cada cop els necessito més organitzats?
0: Ah, pot ser. Pot ser. Tot i que, mira, és que avui dia, quan dius organitzat, tampoc no cal que vagis a la cosa estricta d'una agència de viatges, no?
1: Tu pots muntar
0: individualment. Que això és un altre tema, que les agències de viatges ho deuen patir d'alguna manera o altra.
1: No, sí, sí, de fet, els viatges, mira, i les rutes, sí. Jo sempre dic amb els meus amics de muntanya, dic, es gaudeixen tres vegades. Ah. La primera, quan les prepares, la segona, quan els fas, i el tercer, quan ho gaudeixes quan arribes a casa mirant fotografies. O sigui, la preparació, encara que després facis el que vulguis, és molt maca, anar somiant on aniràs, què faràs, aquests dies que te'n vas a dormir al llit i penses com serà el viatge, ostres, això és una part maca, també.
0: Mm-hmm. Està bé aquest híbrid, Jo crec que la gent és molt assenyada, no? I tiren cap a l'híbrid de mig planificat, però deixar-se portar. És que si no acaben sent vacances que cansen més, no? Acabes més cansat si has de complir tot el que vols fer, que no pas si et deixes una mica portar. Perquè, clar, a vegades vols visitar, vols veure tantes coses, ja que estàs en el lloc, i dius, ei, tranquil·litat.
1: Sí, i aquí faria dos matisos. Una cosa són vacances i l'altra viatges, no? La meva parella sempre diu, les vacances és quan me'n vaig a un lloc i em puc despreocupar de tot i que m'ho facin. El viatge, després és l'aventura, ni millor ni pitjor, diferents, però cada vegada és una mica de les dues, al llarg de l'estiu.
0: Sí, sí, sí, sí, és veritat. Doncs mira, també és una reflexió molt sàvia, la teva parella. Molt bé, molt bé, molt bé. En fi, ens quedem amb que amb una campera és tot més fàcil, però, eh?
1: Sí, sí, sempre. Bueno, com imperparme baquets a disc, com bruc cap a casa, com sempre, ja ho saps.
0: Molt bé. Enric, alguna cosinha més? Que diguin els oients, el tema de demà...
1: Sí, el tema de demà, sí, el tenim aquí. I mira, segueix una mica amb la línia música de viatge. Dic jo que demà vinc amb freaky time, podríem dir.
0: Sí, com... faràs com un mix.
1: Sí, sí. Sí, ja veureu que el Reel és una mica freaky pels que els agradi. Bé, ja ho veureu, ja ho veureu. A veure si reconeixeu les cançons.
0: Ai, que xulo. Vinga, doncs estarem pendents d'Instagram, de les xarxes. Aquesta tarda sabrem com ho escenifica a nivell de Reel la pregunta del dia. Molt bé. Enric, una abraçada forta des de Cardedeu.
1: Salut, bon dia, fins demà.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Deixem començar la setmana l'Obert per Vacances. Demà, entre d'altres qüestions, moltes altres, passarem per la verema, que ja estan fent la verema més temprana de Catalunya, a Raïmat. I també us explicarem que és el Dia Internacional contra la Hepatitis. Per tant, parlarem d'aquest òrgan tan vital que és el fetge, entre moltes altres coses. Fins demà, que passeu bon dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Han passat la clau.
2: Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
2: Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Tot i això, una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions. També encara ara a la P-7 hi ha retencions a Montmeló per un vehicle que ocupa el voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R-13, l'R-14, l'R-15, l'R-16 i l'R-17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. Hi ha més un incendi proper a la infraestructura està interrompent la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des de Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el seu suport a la consellera. El president ha remarcat que s'investigarà que ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament a algú les reprovables.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó d'aquesta tarda abans de demanar la seva dimissió. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats, volíem dir, 5 turismes i també una motocicleta, va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes d'aquest accident. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
2: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
6: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
5: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
6: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària.
5: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
6: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
5: Daima, es tanqui papereria.
6: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
5: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
6: 93 792 53 44.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'Estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat des del govern central.
2: La emergència climàtica mata i per això no basta con atender les conseqüències, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa també de les altes temperatures. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. Els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des del Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la consellera. Ha remarcat que s'investigarà què ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament alguns fets reprovables. I per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrers tallats i un altre a la Roca del Vallès, que deixa la via completament tallada. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges. A més, també és restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, que ha estat afectada per un incendi proper a la infraestructura. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis també en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en el cas de les dones i en una quarta part en els homes. El programa postinfart funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix en controlar des de la primària si compleixen el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys, la primera música.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant pels esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Molt bon dia a tothom, a tots aquells que avui esteu a la sintonia de Ràdio Arenys i també moltes gràcies per ser-hi. Bon dia, Joan, bon dia, Anna.
6: Hola, molt bon dia.
5: Mirarem de no decebre les vostres expectatives i farem un repàs del que va passar, important o no, simplement que ens ha cridat l'atenció el 1957 i intentarem desenvolupar-ho.
6: Tot i això, intentarem amenitzar-lo amb música de l'època o que s'estrenés en aquest any del 1957 o que fou un èxit absolut.
7: La banda sonora de la nostra vida.

0: sonora de la nostra vida. Any 1957.
1: Escoltàvem Little Darling, del grup vocal canadenc The Diamonds, que van assolir molt de protagonisme a la dècada de 1950 i també a principis de la dels 60. Els membres originals eren Dave Somerville, solista, Ted Kowalski, el tenor, Phil Levitt, baríton, i Bill Reed, baix. I, contràriament a la brama que corre, el pare de l'actor Tom Hanks mai no va ser membre del grup.
2: El 1957 va farcida de gent famosa nascuda arreu dels Països Catalans. Així és l'any del naixement de Nacho Duato, ballarí valencià, o de Miquel Barceló, pintor mallorquí, que va néixer a Felanix. O bé Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i polític català terrassenc.
1: El 2 de febrer de 1957 naixia a Barcelona Pilar Vélez Vicente, historiadora de l'art i gestora cultural i arenyenca d'adopció. Doctorada en Història de l'Art, la Pilar ha estat directora del Museu de les Arts Gràfiques de 1986 a 1994. Des de 1995 al 2012, directora del Museu Frederic Marès. I del 2012 fins a la seva jubilació, durant 10 anys, ha dirigit el Museu del Disseny de Barcelona. També és membre de diverses acadèmies, com la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i ha publicat nombrosos treballs sobre història de l'art i col·leccionisme.
3: Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle. Devinez, je pars en vacances. Oh. Salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine, les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest era Gilbert Bécaud, amb el seu èxit de 1957, Salut les copains, salut als companys. Aquesta cançó va tenir un èxit massiu tant a França com internacionalment. Va ser un dels cantants i compositors més icònics de la cançó francesa i era tant el seu dinamisme i energia en els seus concerts en viu que li deien Monsieur 100.000 Volts.

0: El 7 de setembre passat va morir a l'edat de 91 anys Alfredo Garrido García, bilbaí, que fou un cantant i productor musical conegut per la creació de temes en sèries infantils com Marco, Vicky el Vikingo, La Abeja Maya o Mazinger Z.
1: Com a cantant, el 1955 va començar a cantar amb el grup de Bilbao Los Chimberos. I el 1957 va començar com a cantant pop i durant 7 anys va recórrer Europa, l'Orient Mitjà, Àfrica i Mèxic.
0: Quan va tornar a Espanya el 1964, va treballar com a productor amb els artistes Greta i Los Garbos, Los Chichos, Nino Bravo durant tota la seva carrera, Paco de Lucía o Plácido Domingo per a la cançó del Mundial 82.
1: Per cert, que Los Chimberos durant aquest primer temps cantaven temes tradicionals del folklore basc i navarrès que ràpidament es van fer populars i amb el temps van assolir fama a nivell nacional, sobretot durant les dècades dels anys 60 i 70. Ara els escoltarem en un tema molt conegut. No és original del grup, però la van popularitzar a partir de 1957, juntament amb altres temes com Vino Griego o Ai Ai.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1957.
1: El 1957, a la televisió americana triomfava una sèrie de televisió de la qual es van fer 271 episodis de 52 minuts, difosa entre el 21 de setembre de 1957 i el 22 de maig de 1966, naturalment, en blanc i negre. Si us dic que el personatge principal era un advocat de Los Angeles, que majoritàriament defensava clients acusats d'assassinat, i us faig escoltar aquesta sintonia, els més grans ja sabreu de què parlo.

0: Efectivament, Perry Mason, un advocat que era capaç de demostrar la innocència del seu client esbrinant qui era el veritable assassí. La sèrie va ser doblada al català el 1987.
1: I a Espanya? Recordem que les emissions de Televisió Espanyola van començar l'octubre de 1956. Doncs Televisió Espanyola tenia una sèrie de televisió considerada la primera sèrie de televisió a Espanya, ja que es va estrenar només 4 mesos després de començar les emissions. Los Tele Rodríguez, dirigida per Mario Antolín i emesa entre febrer de 1957 i agost de 1958. La sèrie reflectia la vida quotidiana d'una família de classe mitjana de la Maceta espanyola, però que es diferenciava de la resta de les famílies per un petit detall. Ells tenien televisió. La protagonitzaven el propi Mario Antolín, Maria Fernanda d'Ocón i Lola Gaos.
0: Tornant als Estats Units, el 26 de setembre de 1957 es va estrenar a Nova York un musical de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim, una adaptació de Romeo i Julieta de William Shakespeare, però situat a Nova York. A mitjans de la dècada de 1950, és el famosíssim i aclamat West Side Story, que explica la rivalitat entre dues bandes juvenils, els Jets, fills de treballadors blancs, i els Sharks, porto-riquenys. Un membre dels Jets s'enamora de la germana del cap del Shark i ja està, ja tenim el drama servit.
1: Es van representar 732 funcions, un gran èxit de l'època, i en el 1961 es va fer la versió cinematogràfica protagonitzada per Natalie Wood, Richard Beimer, Rita Moreno, George Chakiris i Russ Tamblyn.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: El dia de la Mercè, 24 de setembre de 1957, es va inaugurar el Camp Nou, l'estadi de futbol del Barcelona, conegut així perquè substituïa l'antic Camp de les Corts. Amb l'arribada de Kubala el 1950, el Barça va guanyar diversos trofeus al seu vell Camp de les Corts i, malgrat que tenia un aforament de 60.000 persones, el president d'aquells anys, l'Agustí Muntal, va aconseguir dels socis l'acord per la compra d'un nou terreny.
2: No va ser fins al 1954 que es va rellançar el projecte i, finalment, per la Mercè de 1957, es va poder inaugurar el nou camp amb una missa solemne presidida per l'arcabisbe Modrego, que beneí l'estadi acabat. Dignataris del règim franquista i de la ciutat es van reunir a la tribuna presidencial i unes 90.000 persones van assistir a la cerimònia d'obertura.
1: Durant l'acte, clubs de futbol de tota Catalunya van desfilar sobre l'herba i en el partit inaugural, que va enfrontar el Barça amb una selecció de jugadors de Varsòvia, van jugar Ramallets, Olivella, Bruguer, Sagarra, Viats, Gensana, Bessora, Villaverde, Eulogio Martínez, Kubala i Tejada. Te'n són algun, Anna?
2: Sí, pràcticament tots.
1: Veus?
2: Encara que no els veia els partits perquè no teníem televisió. Els treballs havien de durar 18 mesos, però les despeses es van quadriplicar fins a arribar als 288 milions de pessetes, que no van ser acabades d'eixugar fins al 1966.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1957.
1: Escoltàvem La Mattinata, una magnífica cançó de Ruggero Leoncavallo, cantada pel cantant italià Claudio Villa, que aquest any 1957 va guanyar el Festival de San Remo amb la cançó Cordones de mi guitarra. La Mattinata és una serenata musical que té una lletra plena de poesia i que parla de la bellesa del nou dia i el despertar de la natura. És una peça molt apreciada en el repertori dels cantants d'òpera i el bel canto.
2: El 14 d'octubre de 1957 va tenir lloc la Gran Riuada de València, coneguda com la Gran Riuà, provocada pel riu Túria a conseqüència de les fortes pluges. En realitat, van ser dues crescudes, la primera de matinada i la segona més violenta encara, a les dues del migdia.
1: La causa d'aquesta gran riuada van ser les pluges torrencials que van caure els dies 13 i 14 d'octubre. Va arribar a altures de més de 3 metres en punts del centre de València i molts edificis, fins i tot alguns d'històrics, van ser afectats greument. Es van haver de lamentar vides humanes, danys quantiosos a la indústria i es van veure afectades, sobretot, les comarques. De fet, encara avui hi ha molts cartells i marques amb frases com «Fins aquí a plegar la Riuà».
2: S'havia de trobar solucions i, per tant, van desviar el riu Túria pel sud de la ciutat de València i es va ampliar la seva capacitat en una gran obra que es coneix amb el nom de Nou Llit del Túria.
1: Aquesta obra va ser sufragada pels valencians a base d'impostos especials. Per exemple, els segells durant anys eren més cars que la resta de l'Estat. Finalment, el nou llit es va inaugurar el 19 de gener de 1972.
2: Avui, el vell llit del Túria i el jardí del Túria de la dècada dels 80 i la ciutat de les arts i les ciències de la dècada dels 90.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: La banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
1: Sentíem Bobby Helms, un cantant de country nord-americà més recordat pel seu èxit de Nadal, Jingle Bell Rock. Aquell mateix any va tenir dos èxits més, un dels quals My Special Angel, que és el que hem sentit.
2: L'any 1957 es va estrenar un dels títols més taquillers i de major repercussió en la història del cinema espanyol, que va suposar la consagració definitiva de Sara Montiel. Estem parlant de l'último couplet.
1: Va ser tant l'èxit nacional i internacional que va donar motiu a successives pel·lícules pensades expressament per la Sara Montiel, que es va convertir aleshores en l'actriu més ben pagada del cinema espanyol.
2: Sara va tenir una perllongada etapa a Mèxic i als Estats Units, que va culminar amb tres pel·lícules rodades a Hollywood. Veracruz, Dues passions i un amor, i va venir a Barcelona durant unes vacances per rodar l'último couplet. I sense esperar, va tornar a Hollywood a rodar una tercera pel·lícula, Yuma.
1: L'último couplet va ser important per la Sara Montiel perquè la va introduir en el cinema musical. I com que la pel·lícula no tenia gaire pressupost, en lloc de fer el que era habitual en aquesta classe de pel·lícules, és a dir, doblar les estrelles amb cantants professionals, i corria el rumor que la Concha Piquer es va negar a doblar-la, ella mateixa interpreta les cançons de la banda sonora de la pel·lícula, amb temes molt recordats i de gran èxit, Fumando Espero i El Relicario. Fumar.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: El 1957, la SEAT va iniciar la producció del SEAT 600 a la zona franca de Barcelona i la venda s'inicià el dia 27 de juny de 1957. El SEAT 600 era la versió espanyola del Fiat 600, presentat al públic per primera vegada 2 anys abans al Saló de l'Automòbil de Ginebra.
2: Fins al 3 d'agost de 1973, que es va deixar de fabricar, se'n van produir més de 790.000 unitats, cosa amb la qual es va convertir en el primer automòbil produït en massa a l'estat espanyol.
1: Quan va sortir al mercat, costava 71.400 pessetes i era assequible per la classe mitjana, ja que vehicles amb prestacions superiors, com el Seat 1400, costava el doble, 144.600 pessetes. I la demanda va ser tan gran que calia esperar mesos per obtenir-lo. De fet, 3 mesos abans del llançament, ja hi havia 300.000 comandes realitzades.
2: L'any següent, el 1958, la seva producció es va multiplicar gairebé per 5 i des de 1967 va conviure amb el Seat 850, derivat del 600, però més espaiós i potent. Finalment, amb l'arribada del Seat 127, modern i pràctic, el 1972, el 600 no va tenir substitut com a model supervendes de la marca.

0: sonora de la nostra vida.
1: Tu vuofà l'americano, vols fer-te l'americà, de Renato Carosone, que parla de tot italià que imita l'estil de vida contemporani dels Estats Units, actuant com un yankee, bevent whisky i soda, ballant rock and roll, jugant al béisbol i fumant camel, però continua depenent dels seus pares per tots els diners. Es considera generalment una sàtira sobre el procés d'americanització que es va produir al principi dels anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, quan el sud d'Itàlia continuava sent una societat rural i tradicional.
2: El 3 de novembre de 1957, la Unió Soviètica va llançar a l'òrbita terrestre la seva segona nau espacial, l'Sputnik 2, en rus, Satèl·lit 2, i la primera en portar un animal viu, una gossa anomenada Laika. Calculaven que sobreviuria uns 10 dies i en realitat es va morir al cap de poques hores, perquè després d'assolir l'òrbita, la temperatura interior va pujar ràpidament a més de 40 graus.
1: L'Sputnik 2 va tornar a entrar a l'atmosfera de la Terra el 15 d'abril de 1958, després de 162 dies en òrbita. Oficialment, el satèl·lit va ser llançat en el marc de l'Any Geofísic Internacional, que va ser un projecte internacional que es va estendre des de l'1 de juliol de 1957 al 31 de desembre de 1958. Hi van participar 67 estats, amb excepció de la Xina comunista.
2: Tant els Estats Units com la Unió Soviètica van llançar satèl·lits internacionals per a aquest esdeveniment. De fet, la Unió Soviètica en va llançar dos, l'Sputnik el 4 d'octubre i l'Sputnik 2 el 3 de novembre.
1: També es va descobrir el cinturó Van Allen, una zona de partícules d'alta energia que envolta la Terra a una gran altitud, i també les dorsals oceàniques, que confirmaven la teoria de la tectònica de plaques. Wow!

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Hem sentit la cançó Rit Pitit, publicada el 1957 i interpretada per Jackie Wilson. És una de les cançons més icòniques de Wilson i un clàssic del rhythm and blues. Va ser el primer gran èxit de Jackie Wilson després de formar el grup de Dominoes per iniciar la seva carrera en solitari. La cançó va ser un èxit moderat en el seu moment, però va tornar a guanyar popularitat dècades després.
2: L'any 1957, en el marc de la Festa Major, es va celebrar a Arenys de Mar la primera elecció de la pubilla comarcal i a partir de 1959 es va vincular als actes que se celebraven en l'embalat de l'Ateneu Arenyenc, en el decurs del Ball de Gala. L'elecció de la pubilla tenia per finalitat nodrir de candidates al certamen Pubilla de Catalunya, iniciativa de Valentín García, periodista de Solidaridad Nacional, per enaltir la bellesa i qualitats morals de la dona catalana. Va ser sota els auspicis d'aquest diari pròxim a la FET i a la Jons que Josep Riera i Gelmà, membre del patronat regional del certamen de Pubilla de Catalunya, va ser escollit secretari general del districte judicial d'Arenys de Mar. Així va ser com va iniciar una tasca que el va convertir en el factòtum del pubillatge comarcal durant una trentena d'anys.
1: El 24 de novembre de 1957 va tenir lloc la benedicció de la senyera de la Coral Santa Maria. Qui la va beneir va ser l'arcabisbe-bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus. Es va celebrar una missa pontificial i van tenir lloc diversos actes recreatius i un concert on van prendre part diverses agrupacions corals. La senyera, segons esbós del mestre Josep Barrera, va ser apadrinada per Josep Altès Sala, president de la coral, i per Montserrat Terrats de Torre, esposa del director de la coral.
3: Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi, je fais des trous dans des billets. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.

0: dernier petit trou. Un petit trou, un petit trou, un dernier petit trou. Et on me mettra dans un grand trou. Et je n'entendrai plus parler de trous. Je chope des trous, de petits trous, de petits trous, de petits trous.
1: La banda sonora de la nostra vida.
2: Hem sentit Le Poinçonneur de Lilas, de Serge Gainsbourg, que va ser un músic francès. Va tenir una cançó popularíssima que segur que reconeixereu, però no va ser famosa o no la va composar fins al 1967. Je t'aime, moi non plus.
3: El 16 de gener de 1957 va obrir les seves portes The Cavern Club, a Liverpool, Anglaterra. El club on els Beatles van realitzar la seva primera actuació al febrer de 1961. Aquell dia, en Brian Epstein els va sentir per primera vegada.
2: L'Alan Sainer va obrir el club inspirat pel districte de jazz de París, on nombrosos clubs s'ubicaven als soterranis. Quan va tornar a Liverpool, va trobar un soterrani que havia estat utilitzat com a refugi antiaeri durant la guerra, ideal per al seu club. La primera actuació que s'hi va fer va ser la de Merseyside Jazz Band.
3: Els Beatles van fer la seva primera actuació en una sessió de migdia el 9 de febrer de 1961. Havien tornat d'Hamburg, on havien estat tocant. De 1961 a 1963, els Beatles van realitzar 292 actuacions al club, l'última de les quals va ser el 3 d'agost de 1963, 6 mesos abans del seu primer viatge als Estats Units. Un cop va esclatar la Beatlemania a Anglaterra, el petit club ja no va poder satisfer la demanda d'audiència del grup.

0: Hem escoltat Paul Anka, cantant i actor canadenc d'origen libanès, que va debutar el 1956 i es va fer famós com a ídol a les dècades de 1950 i 1960. Aquesta cançó que hem sentit, Diana, és de 1957 i ja va ser des del començament un gran èxit de Paul Anka.
1: El 6 de febrer de 1957, les empreses alemanyes successores de IG Farben es van comprometre a pagar indemnitzacions als presoners jueus dels camps de concentració. IG Farben va ser un conglomerat alemany de companyies químiques fundat el 1925, tot i que les companyies més importants que els van formar havien estat treballant juntes des de la Primera Guerra Mundial.
0: A l'Alemanya nazi van començar a produir el gas Ciclón B, que durant l'Holocaust va ser usat com a agent letal en les cambres de gas dels camps d'extermini. El conglomerat va ser dissolt després de la Segona Guerra Mundial, concretament el 1952, per decisió dels aliats a causa del treball esclau utilitzat en els processos de fabricació.
1: Els crims de guerra comesos pel conglomerat va ser tan severs que durant els judicis de Nuremberg els aliats van ordenar desmembrar el consorci. La Unió Soviètica es va incautar de la major part dels seus actius localitzats en la zona soviètica.
0: En realitat, el conglomerat IG Farben mai es va acabar de liquidar. Des de 2012 encara existeix com una corporació en liquidació. Dels 24 directius acusats en l'anomenat judici a la IGB Farben, només 13 van ser sentenciats a entre 1 i 8 anys de presó. Alguns d'aquests sentenciats es van convertir en líders de les companyies de la postguerra que es van formar quan es va separar el conglomerat.
1: Les principals empreses successores de IG Farben a l'actualitat són BASF, Bayer, Agfa i Pelican. Aquesta última, a més, fabricava la tinta amb què es tatuaven els presoners. Aquestes empreses van heredar les propietats del conglomerat, però no les responsabilitats penals.

0: Hem escoltat la cantant alemanya Margot Eskens, molt popular entre les dècades dels 50 i 60. Entre 1956 i 1957 va llançar dos senzills que es van situar en el lloc número 1, Tiritomba, que va vendre prop de 800.000 còpies, i aquesta cançó que acabem d'escoltar, Cindy Oh Cindy, que va ser el seu senzill més reeixit i es va mantenir 25 setmanes en el top 10 dels senzills d'Alemanya.
1: El 1957, del 14 al 25 de gener, es va produir la vaga de tramvies, que va ser el boicot que els ciutadans de Barcelona van fer a la companyia de tramvies, de manera similar a la que ja es va produir en el 1951, però amb menys virulència. Durant 12 dies, la població es va negar massivament a utilitzar el transport públic.
0: Doncs sí, a peu i en unes condicions climatològiques molt dures. El motiu inicial va ser l'increment de 20 cèntims del preu del bitllet, però la protesta expressava el malestar profund de la població per les duríssimes condicions de vida de la majoria de la població, per la crisi econòmica i, molt especialment, era una manifestació contra el règim franquista.
1: L'alcalde de Barcelona de l'època, Antoni Maria Simarro, va dimitir a causa de la gran repercussió de l'incident.

0: love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nail down and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby.
1: Hem escoltat La gran bola de foc, de Jerry Lee Lewis, cantant i pianista dels Estats Units, de rock and roll, de boogie-boogie i country, entre d'altres estils. El 1956 va aterrar a Sun Records de Memphis i va gravar un disc de gospel i country juntament amb les altres estrelles de la Sun, Elvis Presley, Carl Perkins i Johnny Cash. El desembre de 1957 va treure la seva cançó més coneguda, Great Ball of Fire.
2: I ja hem arribat al final del programa d'avui. Gràcies per ser-hi. Tornarem la setmana que ve per veure què va passar al 1958.
1: I ja us avanço ara que una de les coses importants que van passar és que va ser l'any de naixement d'en Joan Garcia, el nostre tècnic i productor musical. Les cançons que sentirem del seu any de naixement les deixarem que les triï totes ell, que per això és el seu any de naixement. A vosaltres us dic gràcies per haver-nos escoltat i tornarem la setmana que ve.
3: La banda sonora de la nostra vida.
4: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge tenim una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys, la primera en música.
1: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
3: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
2: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
4: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
5: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
4: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
5: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
4: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
4: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
6: L'Agenda, la vostra revista mensual gratuïta, ja és a la vostra disposició. Al número del mes de juliol hi trobareu, entre d'altres, aquestes informacions. L'ensorrament de la rectoria, que ha obligat a desallotjar 19 veïns. L'Ajuntament invertirà 1,7 milions d'euros en obres aquest any, gràcies al permís estatal per utilitzar el romanent. La Generalitat torna a suspendre el pagament de subvencions a Arenys de Mar per no haver presentat els comptes. Canet ha fet una obra irregular a la platja d'Arenys. Conflicte veïnal per la presència d'un colomer. L'APP de la Brossa continua sense recollir correctament les dades dels usuaris. Arenys de Mar és un dels municipis del Maresme que més creix en població. Podeu trobar l'agenda als punts de distribució habituals. L'Agenda, la revista mensual d'Arenys de Mar.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
7: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
8: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
0: Ràdio Arenys.

0: l'informatiu migdia.
1: Molt bon dia, és la una i és moment de començar l'informatiu de Ràdio Arenys d'avui dilluns 27 de juliol i aquests seran els temes destacats que ho resumim en titulars. Les famílies desallotjades del carrer de l'Església ja tenen data de retorn, el 14 d'agost. Així ho ha anunciat l'alcalde Estanis Forç al programa El Dominical. Precisament avui també és un dia clau per decidir el futur de la façana de l'antiga rectoria. A l'informatiu parlarem d'altres qüestions perquè el govern municipal calcula que la modificació del contracte amb l'empresa de la recollida selectiva tindrà un cost de 500.000 euros en els pròxims 3 anys. Aquesta és la xifra amb la qual es treballa, tot i que encara s'han d'acabar de concretar els imports definitius. La proposta es portarà a aprovació en el ple extraordinari d'aquest divendres. I precisament el Partit Socialista qüestiona les dades de recollida selectiva que dona a conèixer el govern. Els socialistes reclamen més transparència i exigeixen també que es facin públiques les xifres reals de reciclatge i el cost del servei de recollida porta a porta. Al marge de les qüestions polítiques, parlarem que la festa de Sant Roc ha estrenat una nova identitat visual, obra del dissenyador Josep Prat i també de l'estudi de disseny aranyenc Escarabar. La nova identitat ofereix una il·lustració principal que sintetitza els 3 dies de la festa amb alguns dels seus símbols i actes principals. I no deixarem de parlar de Sant Roc perquè 11 colles i gairebé 300 massips i massipes que estaran acompanyats per 55 massipets i massipetes sortiran el pròxim 16 d'agost. A més, el patronat de Sant Roc ha celebrat aquest cap de setmana la seva assemblea general ordinària on, entre altres coses, ha avaluat la situació general del patronat i ha abordat els detalls concrets de la festa. I tot plegat ho acabarem parlant d'esports. I avui destacarem el segon lloc de Marta Mitjans al Campionat d'Espanya de 800 metres llisos en la categoria absoluta que s'ha disputat aquest cap de setmana a Màlaga.
0: L'informatiu migdia.
1: I us ho dèiem en titulars. Les famílies desallotjades del carrer de l'Església per l'esfondrament de l'antiga rectoria ja té data de retorn. Serà el 14 d'agost. Ho ha anunciat l'alcalde Estanis Forç al programa El Dominical aquest diumenge. Precisament avui també és un dia clau per decidir el futur de la façana de l'immoble. Les obres de desenrunament van començar el passat 22 de juliol i després de 3 dies retirant les parts més inestables, ara ja es poden avaluar les fissures i esquerdes que han quedat al descobert. Està previst que avui un tècnic especialista en estructures determini finalment si la façana es pot estabilitzar o s'ha d'enderrocar. Sigui quina sigui la decisió, s'ha fixat el 14 d'agost com a data de retorn de les tres famílies que encara no han pogut tornar als seus habitatges. Escoltem l'alcalde, Estanis Forç, aquest diumenge al Dominical.
2: Ve un especialista que dirà, que un especialista estructural, que mirarà si o es tira a terra o si s'estabilitza. Però tant si es tira a terra com si s'estabilitza, diuen que el 14 d'agost les famílies podran entrar a casa seu. Ahir, quan un cop m'ho van dir-ho, jo ja vaig comunicar a les tres famílies afectades que estan fora, no a les famílies del carrer de l'Església que estan afectades però que viuen a casa seu, perquè em sembla que la setmana que ve, no ho sabria dir-ho segur, hi ha una reunió amb el regidor, eh?
1: De les tres famílies desallotjades, dues s'allotgen en domicilis familiars, mentre que la tercera resideix en un pis de lloguer subvencionat per l'Ajuntament. Els treballs de desenrunament i retirada de la runa s'allargaran fins a final d'agost, mentre que la reobertura del carrer de l'Església està prevista ja per principis del mes de setembre. I el govern municipal calcula que la modificació del contracte amb l'empresa de la recollida selectiva tindrà un cost d'uns 500.000 euros pels pròxims 3 anys. Aquesta és la xifra amb què es treballa, tot i que encara s'han d'acabar de concretar els imports definitius. La proposta es portarà a ple aquest pròxim divendres en una sessió extraordinària. És una crònica d'Ernest Arranz.
3: L'alcalde i regidor d'Urbanisme, Estanis Forç, ha explicat aquest diumenge al programa El Dominical que aquesta modificació per incrementar l'aportació a Acciona respon als diversos canvis introduïts des de la posada en marxa del nou servei. Entre les modificacions hi ha l'ampliació de la recollida de la fracció orgànica de 3 a 4 dies, la retirada diària de les bosses mal dipositades a la via pública o la recollida nocturna a les urbanitzacions.
2: No és el mateix, doncs, que un treballador treballi de dia de nit, això són X diners. Potser són 20.000 euros, eh? Mm. La recollida, nosaltres dèiem, 3 dies a la setmana, recollida de totes aquelles bosses mal deixades. On s'ha donat compte que ho hem de passar cada dia. Aquest increment són X diners. El quart dia d'orgànic els dissabtes. Figues estan fent un esforç extraordinari amb els 3 dies de cartró. Teòricament hi havia una època de... A l'estiu sí que eren 3 dies, però a l'hivern eren 2. Des del principi s'ha fet 2 i s'ha vist que l'èxit és tan rotund que és que no podem reduir 3 dies. Això també té un increment.
3: L'alcalde ha remarcat que la modificació del contracte no supera el percentatge màxim que permet la llei i ha defensat que aquests canvis han de permetre millorar el servei. En aquest sentit, ha assegurat que des de l'entrada en vigor del nou model, Arenys de Mar ha incrementat de manera significativa els índexs de recollida selectiva en totes les fraccions. De fet, Forç ha destacat que un 21% de la població aranyenca ja ha assolit el mínim d'aportacions de la fracció orgànica necessari per obtenir la bonificació de la taxa de residus de cara a l'any que ve.
2: A data de divendres, de les 8.400 vivendes que es compta que tenim Arenys, tenien el cubell 7.976, o sigui, 8.000. D'aquest 8.000, 21% ja tenien els mínims per tenir descompte. Pràcticament un 20% li queden 2 o 3. Per tant, estàvem parlant de 2.000 vivendes. Hi ha algú que té el rècord amb 101 baixades d'orgànica. I després, també cal veure que hi ha una part important de la població que són entre 800 i 900 aranyecs que fan embujar el comunitari i que aquests, de moment, tothom entra perquè tothom, els embujols comunitari, ho fan força bé.
3: Coincidint amb l'estiu i l'arribada de famílies de segones residències, l'àrea de Medi Ambient ha lliurat el material de reciclatge a una quarantena de famílies més. Pel que fa a les incidències en la recollida de les diferents fraccions, aquests darrers dies l'alcalde atribueix els retards a dos factors. D'una banda, l'avaria d'un dels camions de servei i de l'altra, la incorporació de nous treballadors que encara s'estan adaptant al funcionament del servei.
1: Precisament, no deixem de parlar de qüestions de la recollida selectiva perquè els socialistes qüestionen les dades que dona a conèixer el govern. Precisament, el partit reclama més transparència i exigeixen que es facin públiques les xifres reals de reciclatge i el cost del servei de recollida porta a porta. Els socialistes asseguren que el govern no facilita prou informació sobre el funcionament del nou model. A més, el portaveu del partit, Ramon Vinyes, veu amb cert escepticisme la xifra del 80% de reciclatge anunciada pel govern i reclama les dades objectives sobre la despesa i els resultats del servei. També denuncia un cert obscurantisme en tota la gestió del porta a porta. Així ho ha assegurat aquest diumenge al Dominical.
4: Aquí hi ha un cert obscurantisme. Quanta gent ho estan, teòricament, ho estan fent bé? Si hi ha aquesta xifra que es repeteix, i no per repetir-se, d'entrada la dono per bona. Estem al 80%. Però escolti'm, estem al 80%. Però si jo cada dia veig que hi ha més brossa mal recollida en els carrers i estem en el mateix nivell, és fantàstic això d'aquí. Nosaltres vam demanar que les dades es posessin a la pàgina web de l'Ajuntament per veure com anava. Això també incentivaria.
1: Vinyes també considera que el servei està mal dimensionat, fet que provoca, segons diu, retards en la recollida del servei. A més, alerta que l'ampliació del contracte amb Acciona podria acabar repercutint en la taxa de residus de cara a l'any vinent. El portaveu també lamenta que durant la implantació del nou model no s'hagin incorporat educadors ambientals o agents cívics per facilitar-ne el desplegament. I en l'entrevista política d'aquest diumenge, el PSC també ha parlat d'altres qüestions d'actualitat, com és la situació de l'antiga rectoria i el nou conveni amb la societat Coral l'Esperança. Respecte a aquest últim, que ha de permetre tirar endavant les esperades obres de la segona fase d'ampliació al teatre principal, Vinyes considera que serà difícil complir amb els terminis establerts, ja que els diners haurien de sortir o del romanent o incloure's en el pressupost de l'any que ve. Escoltem-lo.
4: O ho treu de romanent ara o ho posen al pressupost de l'any que ve. Si ho posen al pressupost de l'any que ve, tindrà un problema d'equilibri econòmic a final d'any. I si ho posa ara, no li donarà temps a acabar de fer les obres i, per tant, també tindrà problemes amb l'equilibri econòmic l'any que ve. Ha de decidir què fer el govern. Ara, si això posa en equilibri, en dificultat l'equilibri econòmic de l'Ajuntament, el que hauria de fer és ser valent i dir, sí, ens petarem l'equilibri i, a més, farem la pista d'atletisme. O sigui, ho petarem a lo grande.
1: Pel que fa a l'antiga rectoria, els socialistes valoren la rapidesa amb què l'Ajuntament va actuar en un primer moment per garantir la seguretat i atendre les famílies. Tanmateix, consideren que a partir d'aquell moment el procés ha avançat molt lentament. També creuen que el govern hauria de pressionar les asseguradores perquè agilitzin la resolució d'aquest cas. I en clau de successos, aquest cap de setmana ha mort el menor ferit crític en l'accident múltiple de la rotonda d'accés a la C-60 a l'altura de Mataró que s'ha produït aquest dissabte. La víctima va ser traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron després del sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i una motocicleta. Per causes que encara s'investiguen, es va produir una col·lisió per encalç en què van resultar afectades 8 persones més. A més del menor que ha mort, un altre menor va patir ferides greus i va ser traslladat, en aquest cas, a l'Hospital Sant Joan de Déu. També va haver-hi, com dèiem, 8 adults ferits, 2 en estat menys greu, 6 en ferides lleus, mentre que els altres 2 van ser atesos al mateix lloc de l'accident. Aquest accident va desplegar un ampli dispositiu d'emergència, tant amb patrulles dels Mossos d'Esquadra, efectius de la policia local de Mataró, dotacions dels bombers i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquesta víctima ja són 78 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del Servei Català de Trànsit.
0: Ràdio Arenys, notícies.
5: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
6: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
7: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
8: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
7: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
9: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissets, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33. Telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
0: Ràdio Arenys, notícies.
1: Seguim a l'informatiu amb altres qüestions i parlem de la festa de Sant Roc, que ha estrenat una nova identitat visual. Obra del dissenyador Josep Prat i de l'estudi de disseny aranyenc Escarabar, la nova identitat ofereix una il·lustració principal que sintetitza els 3 dies de la festa amb alguns dels seus símbols i actes més principals. Avui, precisament, s'ha començat a difondre a través de les xarxes socials. Ens ho explica l'Ernest Arranz.
3: Aquesta nova identitat, impulsada per l'Associació de Geganters d'Arenys de Mar i l'Associació La Pesta d'Arenys, tindrà caràcter bienal. Es tracta d'una proposta que aposta per un llenguatge gràfic contemporani i amb una composició geomètrica, amb colors vius i una reinterpretació dels principals elements de la festa, combinant tradició i modernitat. Des de l'estudi del disseny Escarabar, Aitor Sant Pere dona més detalls d'aquesta nova identitat visual.
10: Josep Prat Sorolla és un dels dissenyadors i il·lustradors més reconeguts del panorama gràfic català, amb el seu treball, no?, destacant un llenguatge molt més personal, ple de color, amb formes orgàniques, composicions molt més dinàmiques. Ens hem fusionat, nosaltres des d'Escarabà hem fet una direcció més creativa i hem aportat més una estratègia d'imatges, sobretot la part de disseny gràfic, no?, tot i que el Josep també. Però el valor que nosaltres també hi aportàvem molt, doncs, és el coneixement més profund que tenim, no?, de la festa de Sant Roc, no?, els seus símbols, els personatges, la manera com es diu la festa, i la suma de tot això, doncs, ens ha permès construir una identitat molt contemporània, molt ambiciosa, no?, que alhora és fidel a la identitat de l'essència de la festa major de Sant Roc.
3: Amb aquesta nova identitat es fa un pas en l'àmbit digital, deixant de ser una proposta estàtica per convertir-se en una identitat viva. La il·lustració ha sintetitzat els principals símbols i actes, com la nocturna, la pesta, els massips i la dansa d'Arenys. Tot i posar el focus en actes diferents, l'objectiu és treballar de forma global i reforçar la idea d'una única festa de Sant Roc.
10: El que està buscant aquesta identitat és no treballar a nivell gràfic o de branding només els dies per separat, és a dir, no treballar només el 14 i el 15 per separat, sinó la idea de que sigui global. Evidentment, estem treballant la imatge gràfica de Sant Roc i han d'haver-hi els elements distintius de la festa, no? I per això veureu a les portades del programa, hi haurà les almorratxes, també hi ha elements de la dansa d'Arenys dins del programa, no? Tot això també està treballat, però on més li hem donat, no?, és a les entitats que hi han donat suport.
3: La nova identitat tampoc substitueix el tradicional cartell fotogràfic que el Patronat de Sant Roc editava anualment, sinó que és una campanya complementària. De fet, aquest és el primer any que les dues entitats coordinen tota la seva comunicació sota un mateix criteri gràfic. Com a novetat, aquesta identitat s'estén a tots els suports de comunicació: cartellera, xarxes socials, tòtems informatius, programes de mà i marxandatge. A més, la campanya es completa amb dos cartells específics dedicats a la nocturna i a la pesta.
1: I d'altra banda, 11 colles i gairebé 300 massips i massipes que estaran acompanyats per 55 massipets sortiran el dia 16 d'agost per Arenys de Mar en la Diada de Sant Roc. A més, el Patronat de Sant Roc ha celebrat la seva Assemblea General Ordinària aquest dissabte. Un centenar de persones hi van assistir.

0: i atendre les peticions de canvi de grup o ubicació pel que fa als massips i, sobretot, als massipets, que tenen entre 8 i 12 anys i s'encarreguen de recaptar diners. Cal dir, en relació als més petits de la festa, que enguany en seran més d'una cinquantena. En el cas dels massips i massipes, a causa de les baixes que hi ha hagut, s'estarà una mica per sota dels 300 participants. En dona les xifres concretes l'administradora petita del Patronat de Sant Roc, Ruth Ersa.
1: Doncs ara en tenim uns 280 llargs. Ha baixat una mica el nombre de massips perquè alguns doncs, no poden venir finalment o el que sigui. Llavors hem baixat una mica, però igualment segueixen sent molts massips. Massipets n'hem pogut agafar algun més que altres anys perquè com més puja el nombre de massips, més pot augmentar el nombre de massipets perquè és una ràtio. Massipets n'hi ha 55.
0: Pel que fa al Sant Roc del 2026, Ersa explica que no hi ha cap novetat trencadora. No obstant això, demana que les persones implicades en la festa i els aranyencs en general estiguin atents als possibles consells i informacions provinents de l'organització.
1: Massips, massipets, que estiguin, sisplau, molt atents a mail, a xarxes, a qualsevol comunicació que fem, perquè intentem dir-ho doncs, tant per al grup de WhatsApp que tenen des de l'enllaç que els hi vam enviar amb l'inscripció i tot plegat, i en quant a la gent del poble, que estiguin també una miqueta atents perquè penjarem les promeses, que estiguin atents per si hem de dir alguna cosa més. En general, que la població estigui atenta a comunicacions que fem, però en principi tot ha de ser com els altres anys.
0: En relació a la preparació de Sant Roc, avui i demà encara hi ha tallers de vestir almorratxes al matí i a la tarda. A més, n'hi ha també de goig aquest dimarts a les 6 de la tarda. Per altra banda, el sopar dels massips d'enguany es farà el dissabte 8 d'agost.
2: I seguim, perquè aquest dimarts hi haurà un punt informatiu per donar a conèixer el Servei Municipal de Convivència i Mediació que ofereix l'Ajuntament d'Arenys de Mar. El punt es col·locarà al Calissall entre les 10 i la 1 del migdia. La idea és, per tant, donar a conèixer els recursos que ofereix aquest servei que s'ha implantat a Arenys des de fa aproximadament un any i que aborda diferents situacions de conflicte que es poden produir entre comunitats veïnals, en l'àmbit familiar, entre associacions o també en el mateix espai públic. D'aquesta manera, s'explica que hi ha una forma alternativa per trobar solucions a un conflicte. Ho explica la tècnica de participació Irene Velasco.
3: És per presentar aquest servei que ja porta un temps, però per fer-ne més difusió i que la gent conegui aquest servei com una solució pràctica dels conflictes i oferir un espai segur i neutral del diàleg entre les parts veïnals per resoldre conflictes. Els conflictes que normalment es poden solucionar són veïnals, de comunitats, conflictes familiars o conflictes provenients de l'ús de l'espai públic, inclús conflictes provenients d'activitats econòmiques.
2: Durant aquest dimarts, per tant, hi haurà tallers dinàmics adreçats a tota la família i a persones de totes les edats. La idea és oferir propostes per reflexionar sobre la convivència.
3: Hi haurà unes petites activitats, especialment, és obert a tothom, però també perquè els nens comencin a conèixer aquest servei com una via i un espai segur i neutral on poder exposar diferents opinions i que sigui d'una manera neutral i imparcial i donar a conèixer això als nens.
2: Aquest punt informatiu, com dèiem, estarà operatiu des de les 10 i fins a la 1 del migdia. El servei de mediació Arenys va càrrec de l'empresa Es Mediació i està operatiu els dilluns a la tarda i els dimarts i dijous durant el matí. I d'agenda per avui també destacar-vos que la Biblioplatja organitza un taller d'escriptura que anirà a càrrec de Gemma Tomàs. En aquest cas serà a 6:45 de la tarda a l'espai cultural de la Biblioplatja que està situat a la Picòrdia.
4: Taller Maresmauto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
5: Descobreix els serveis integrals de Maresmauto.
6: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
5: A Maresmauto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
6: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
5: Ens trobaràs a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
2: I en esports us expliquem que Marta Mitjans es proclama subcampiona d'Espanya de 800 metres llisos en la categoria absolut. Ho ha fet

0: Aquest diumenge a Màlaga, amb un temps de 2 minuts, 1 segon i 55 centèsimes, i per darrere, Rocío Arroyo, qui ha revalidat el títol estatal. Marta Mitjans ha explicat a Ràdio Arenys que la cursa es va desenvolupar diferent del que s'havia plantejat, ja que creia que seria un altre atleta qui portaria el ritme de la prova. Explica que quan va veure que les rivals frenaven i es trobaven al davant pel carril interior, va marcar ella el ritme fins als 400 metres en què van a començar atacant, en aquest cas, la guanyadora, Rocío Arroyo. De la cursa en parla Marta Mitjans.
1: No m'esperava que sortís la cursa d'aquesta forma, el plantejament que va tenir. M'esperava que fos diferent, però bueno, ara que vaig veure que la cursa sortia, que la gent es frenava, que jo em trobava davant i pel carril interior, doncs vaig decidir marcar jo el ritme i no fer que fos una cursa superlenta. Llavors vaig intentar portar un ritme mig fins que llavors al 400 doncs, van venir els atacs per part de la Rocío Arroyo, que va fer un canvi doncs, bastant fort a falta de 400 metres. I res, doncs, aquest canvi va durar fins a meta i em va donar per aconseguir la plata, que als últims metres pensava que inclús podia ser bronze, però al final vaig aconseguir mantenir la plata.
0: L'atleta explica que està molt satisfeta del resultat obtingut i la medalla de plata, ja que es tractava d'una final amb molt nivell.
1: Era una final de molt nivell, al final érem tres noies per sota dels 2 minuts i n'hi havia 5 que havíem corregut en 2-0-0. Llavors, jo crec que era una de les finals amb més nivell des de feia molt de temps i bueno, doncs, al final aconseguir la plaça de podi et dona lloc a l'europeu, que bueno, haurem d'esperar a dimecres que surti la llista de la preselecció espanyola, però en principi tot apunta que serà que sí, que ens importaran a les 3 primeres.
0: El campionat europeu a Birmingham es celebrarà entre el 10 i el 16 d'agost. Tot apunta que Mitjans estarà seleccionada després del bon paper d'aquest cap de setmana i també haver assolit la mínima fa unes setmanes.
2: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2, darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: I els últims minuts, com sempre, els dediquem a la previsió del temps amb el Lluís Mi Pérez, que és meteoròleg de la xarxa. Lluís Mi, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, a les immediates hores, el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: I fins aquí l'informatiu d'avui dilluns. Us hem acompanyat al control tècnic Marina Cabrera i qui us hem parlat, Pau Roig, Ernest Arranz i Gemma Roig. Com sempre, nosaltres tornarem amb més notícies ja demà a partir de la 1 del migdia amb una nova edició de l'informatiu de Ràdio Arenys. Fins aleshores, que tinguin molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
4: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és la Torrent, situada a la Riera Perafita, número 28. Avui dilluns no hi ha recollida selectiva del sistema Porta a Porta. Avui el carrer de la Torre està tallat fins a les 5 de la tarda i els carrers Joan Monjo i Pons, Andreu Guri, de les Escolàpies i Santa Clara fins a les 6 de la tarda. I demà el carrer Professor Castelló estarà tallat de 10 del matí fins a la 1 del migdia. El carrer Jaume Borrell de 8 del matí fins a les 4 de la tarda, el carrer de la Torre de 8 del matí fins a les 5 de la tarda i els carrers Andreu Guri, de les Escolàpies i Santa Clara de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. Avui, tant a la platja del Cavalló com a la de la Picòrdia, oneja la bandera verda. i avui la circulació de la R1 funciona amb normalitat.
2: Ràdio Arenys.
5: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: La línia de gel. En el sistema solar hi ha una línia imaginària, més que una línia seria una zona imaginària, que divideix el sistema solar en dues parts. La part més propera al Sol d'aquesta línia i la part a partir d'aquesta línia cap a l'exterior. Quina és la diferència entre aquestes dues zones? Doncs que en la primera part, en la zona més propera al Sol, molts compostos estan en forma de gas. L'hidrogen, l'aigua, l'amoníac, el metà, etc. Per què? Perquè la temperatura és suficient i allà aquests compostos són volàtils, estan en forma de gas. Però passat aquesta línia de gel, que en diem, més enllà, la temperatura ja ha baixat, ja fa més fred, i aquests elements ja no estan en forma de gas, sinó que estan congelats. Trobem gel d'aigua, gel d'amoníac, gel de metà, gel d'hidrogen, Perquè a l'espai, com que no hi ha pressió, no passem de gas a líquid i a sòlid, sinó que es passa directament de gas a sòlid. I, per tant, tenim una zona on hi ha aquest pas. Es diu la línia de gel. I en el sistema solar, aquesta línia de gel es troba a la part central del cinturó d'asteroides. Si recordeu, tenim quatre planetes petits, Mercuri, Venus, la Terra, Mart. Hi ha un cinturó d'asteroides i després quatre planetes grans, Júpiter, Saturn, Urà i Neptú. Doncs aquesta línia de gel es troba just al cinturó d'asteroides i separa el sistema solar en dues parts ben diferents.
7: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
8: Patrimonis.
9: L'existència de les paraules no podia perdurar sola en l'oralitat. Els camins de l'escriptura feta de paraules van acabar al mar dels llibres. El llibre és, sobretot, un recipient on reposa el temps. Una trampa prodigiosa amb què la intel·ligència i la sensibilitat humana van vèncer la condició efímera, fluent, que porta l'experiència de viure cap al no-res de l'oblit.
10: Arnau Tordera, cantant d'obeses, posa veu als pensaments d'Emilio Lladó. El que jo sóc és paraula, afirma el filòsof i humanista. Que la paraula perdi valor és una derrota com a civilització, sens dubte. La fem servir tan sovint que pocs cops ens adonem de la seva importància, tant pel que significa de positiu com pels perills en cas de ser mal utilitzada. Si les paraules no funcionen, la societat es desfà.
11: Resseguir un indret a través de la mirada d'un escriptor que ha sabut ordenar i descriure les seves emocions i les dels seus protagonistes a través de l'experiència del lloc. Josep Pla, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda i Jesús Moncada formen part d'un grup de narradors que intenten de trobar en la memòria la seva relació personal o col·lectiva i que gràcies al seu teixir o desteixir relaboren míticament la realitat, o almenys la seva realitat. És el cas, per exemple, de Josep Pla i el món de Palafrugell, d'Espriu i Cinera, la Rodoreda i Barcelona, o de Jesús Moncada i Mequinensa. Tots ells coincideixen en dos punts: la idea de resistir l'acció devastadora del temps i, per tant, de recuperar per mitjà de la literatura un passat convertit en paradís perdut que per un cantó identifiquen amb els anys de joventut i per l'altre amb una època plena d'ideals de progrés i llibertat. I dos, l'articulació d'un discurs substancialment poètic.
8: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
9: Potser tots estàvem una mica enfebrats. Fou, probablement, la lucidesa que provoca estones la por de morir que em feu veure la meravella que tenia al davant. Feia un temps clar. Hi havia una llum ideal. Trobava la terra punts de repòs, recolzades de calma, corbes d'abundància que em produïen una inefable i plena sensació de salut i de seguretat. La carretera de Sant Sebastià esdevingué un pretext de magnífics descobriments quotidians. Un dia, sense saber com, em vaig trobar amb un llapis i un quadern a la mà. Vaig començar a posar adjectius darrere de cada pineda, de cada camp, de cada tros de mar. Vaig tractar d'escriure els sentiments que em produïa la visió de la terra diversa i de la blava mar escampada.
11: El volum El meu país conté, entre d'altres, el llibre de Josep Pla, El meu poble. La muntanya de Sant Sebastià, amb el far, l'ermita i l'hostatgeria, és un lloc emblemàtic per als palafrugellencs. Forma part de la seva geografia emocional i mitificat per la literatura de Josep Pla. És allà on l'escriptor de ben jove fa els seus primers assajos d'escriptura i on s'adona que restarà posseït per sempre per la diabòlica mania d'escriure.
10: Josep Pla és unànimament considerat el millor prosista en llengua catalana del segle XX. Pla es definia a ell mateix com un pagès sofisticat per la cultura. Periodista, escriptor i viatger incansable, la seva escriptura és d'una ironia molt fina. Tota vivència minúscula és explicable, tot pot tenir interès, si ho explica ell. Una personalitat que ens ajuden a traçar l'escriptor Oriol Amat i Anna Aguiló, directora de la Fundació Josep Pla.

0: jo el primer record que tinc de la lectura de Pla, que va ser amb el Quadern Gris, era descobrir un escriptor que és conscient que pren l'ofici en l'esforç de descriure el paisatge. És a dir, que ja entén cada passejada que fa des de casa fins al far, com, bueno, avui veig aquest arbre i m'esforçaré d'escriure'l, veig la sorra d'aquest determinat color i ho he de fer, i conec pocs casos en els que hi hagi una clara consciència del paisatge com a taller d'escriptura. I crec que en Pla això és molt evident. Una de les moltes coses que són importants de Pla, perquè de Pla n'hi ha molts, pel que afecta aquest espai i aquesta geografia i aquesta manera determinada manera de viure, és la consciència que ell és el qui té el patrimoni de la seva geografia, qui es fa responsable d'un determinat patrimoni humà.
1: La tradició familiar, social i identitat entre el paisatge i la societat que viu i que coneix el permet fer el que fa, que és mitificar un espai, una cultura, un concepte, l'Empordà, no? I bé, diria que estem força d'acord. Si vols, Jordi, el que podem fer és pujar a Sant Sebastià. Farem el camí que feia Pla, o un dels que feia, pel camí dels Plans i pel camí dels Ermitans, i veurem això que ara estàvem comentant, no? Aquest paisatge que intenta descriure en els primers assajos d'escriptura. Vista la situació després d'una guerra civil, el trauma que suposa per tothom, jo crec que aquesta idea de rescatar de l'oblit i de salvar el que es pugui salvar del desastre que suposa per la llengua i per la cultura catalana, doncs el pla memorialista s'escapa per aquí.
0: La Catalunya dels 40 primers anys del segle XX arriba un moment que només la sabem explicar a través de la versió que ha construït ell.
1: Clar.
0: Dient, ostres, jo tinc aquest capital de coneixement que he de llegar els que vindran. I a més, és una operació intel·ligent, sí, sí, molt més, sí. Perquè d'aquesta manera ell també es posa al centre.

0: ara que estem caminant pel seu taller d'escriptura...
1: Sí, exactament.
0: Ara que hi ha tallers d'aprendre a escriure, jo crec que hi ha el que més... Com el més obvi és la riquesa amb la qual adjectiva i la sensibilitat amb la que és capaç de descriure les coses, no? Però això, quan ho intenta repetir, és molt difícil que quedi bé, perquè crec que no és només una qüestió de la seva paleta sensorial a través dels adjectius, sinó que aconsegueix que això sigui molt efectiu amb la sintaxi que usa.
1: Però sobre de tot, jo diria que el que hi ha darrere fons és una persona amb una habilitat enorme per l'observació. O sigui, la seva capacitat d'observació és tan profunda i és tan intensa que llavors és capaç de treballar-ho amb l'eina, que és la llengua.
0: Nosaltres veiem... O sigui, per què ell veu l'herba d'una manera més complexa com nosaltres la veiem? Perquè el fet és que passa això.
1: Perquè s'atura en l'observació. I per tu i per mi és només l'herba, i per ell doncs, hi ha una voluntat d'explicitar aquesta herba com és i quina sensació em fa.
0: Si convenim que Pla és un escriptor patrimonial... Val, ho és perquè parla d'un paisatge i perquè una comunitat es reconeix en l'obra que ja està construint. Però això demana un estil.
1: Sí, sí, forçosament. Forçosament, clar.
0: I de fet, l'aparent facilitat amb la que ell trasllada aquest patrimoni és el que el fa sempre enormement llegit.

0: per la gent i per l'escriptor, doncs, Sant Sebastià era, o és encara, la plenitud, no? El lloc més important.
1: La sensació de plenitud, d'estar davant de l'infinit, em sembla que és una manera molt tangible d'entendre com ell encara la seva ambició literària i, de fet, llegint-lo, com aconsegueix que sigui reeixida.
0: Sí, sí, és evident que l'entorn i l'espai que tenim aquí davant és el que ho fa possible.
1: Sí, sí, recordo algun moment en el que hi ha gent que va buscar pla al Mas i els diu, anem a fer un tomb per l'Empordà, i acaben aquí i els diuen, això, quina meravella, no? Hi ha diversos moments d'aquests i és evident que ho és.
0: És evident.
2: Patrimonis, una mirada al patrimoni material, immaterial i humà de Catalunya.
3: Darrere aquesta porta visc, però no sé si en puc dir vida. Quan al capvespre torno del meu diari odi contra el pa, no saps que tinc la immensa sort de vendre'm a trossos per una pulcra moneda que arriba ja a valer molt menys que res. Deixo fora un vell abric, l'esperança. No.

0: A l'actual carrer Bisbe Català número 27 d'Arenys de Mar, abans conegut com el de la Perera, hi trobem la residència d'estiu de la família Espriu. L'espai està molt lligat a moments de felicitat de l'autor, també a la mort de familiars pròxims i a la destrucció, ja que durant la Guerra Civil va ser saquejada. Destaca el pati de la casa, situat a la part de darrere, amb 5 arbres i un safareig. Aquest espai va ser mitificat per Espriu i apareix a la seva obra amb el nom del Jardí dels 5 arbres, un racó de refugi de pau pel poeta. Es convertirà en l'Àgora Antiga, un lloc on parlar i reflexionar. En la ficció espriuana s'hi representa l'obra Primera Història d'Ester, de l'any 1948. Aquesta pau
1: és meva. Salvador Espriu segueix sent una de les veus més inquietants, crítiques i originals de la nostra lírica. El seu món tancat, críptic de vegades, emblemàtic, cruel, pessimista i alhora esperançat, obsessiu, cíclic i recurrent, espiritual, discorre a través de vetes poètiques complementàries. La seva riquesa de vocabulari, els seus ritmes propis del cançoner popular. I és en el Jardí dels 5 arbres, com la cantautora Gemma Humet, troben al poeta les paraules d'Aquesta pau és meva.

L'univers espriuà en el món de Cinera, elevat a la categoria de mite en el marc d'una petita pàtria, geogràficament Arenys, però que, en l'imaginari poètic de l'autor, inclou Catalunya. Sefarat, l'estesa pell de brau i la humanitat sencera, i que abasta tota la complexitat de la vida humana en les seves relacions, pulsions, històries, aspiracions, frustracions i esperances.

Ens hem citat amb Didac Rocher al cementiri d'Arenys de Mar, situat al capdamunt del turó de la Pietat, a ponent de la població. Un exemple característic dels cementiris mariners mediterranis. Salvador Espriu va convertir-lo en mite literari amb l'obra poètica Cementiri de Cinera. Rocher, arenyenc des de fa molt temps, s'ha convertit en el poeta i músic local de referència. El seu disc Minotaure i Teseu posa música i recita els versos de Salvador Espriu que apareixen a la tercera part de l'obra, El caminant i el mur. Hi apareix un Espriu més íntim, proper, que parla d'ell mateix. Inútilment.

0: Patrimonis.
1: L'olor de carn, de peix, de flors i de verdures es barrejava i encara que no hagués tingut ulls, de seguida hauria endevinat que m'acostava a la plaça de vendre. Sortia del meu carrer i travessava el carrer Gran, amb tramvies amunt i avall, grocs amb campaneta, amb el conductor i el cobrador amb vestits ratllats de ratlles fines que tot plegat feia gris. El sol venia tot sencer de la banda del Passeig de Gràcia i plaf! Per entre els rengles de les cases queia damunt de l'empedrat, damunt de la gent, damunt de les lloses dels balcons. Els escombriaires s'escombraven amb les grans escombres de branquillons de bruc, com si fossin fets de pasta d'encantament. Escombraven els regarons. I m'anava ficant en l'olor de la plaça de vendre i en els crits de la plaça de vendre per acabar dintre de les empentes, en un riu espès de dones i de cistells.
2: La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda se situa en un context històric molt definit: l'arribada de la República, la Guerra Civil i el temps de la postguerra. La història passa a Barcelona, concretament al barri de Gràcia. És una novel·la psicològica centrada en el personatge de Natàlia, la Colometa, una noia treballadora sense mare i que no sabia ben bé per què era al món. Joan Sales, en el pròleg, la qualifica d'ànima de Canti. La plaça del Diamant és sobretot una història d'opressió i d'alliberament d'una dona en el marc del matrimoni i en un rerefons històric i polític determinat.
3: I com moltes dones de l'època, la Colometa veurà anar-se'n i morir els seus estimats, passarà gana i tindrà dificultats per tirar endavant els fills. Enfonsada en un matrimoni que no li proporciona felicitat i unida a un home egoista, la Natàlia renuncia a la seva pròpia identitat cedint tot el protagonisme al seu marit, acceptant els convencionalismes d'una època que deixava la dona en un segon pla. Al llarg del text, el lector va descobrint la resignació d'aquesta dona davant la realitat que li ha tocat de viure. La història és plena de colometes i Mercè Rodoreda els fa en aquesta obra un especial homenatge.
2: Els coloms són un dels principals símbols de la novel·la. El colomar representa clarament la vida enclaustrada de la Natàlia. Un terrat graciant, coloms voleiant alegrement després d'haver sortit d'una gàbia amb la porta oberta, un símbol inequívoc de la llibertat, com la que pregona, amb anys d'expertesa literària, Maria Buigas, traductora i editora de Club Editor.
4: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrer.

0: Terrat.
1: Barcelona li era com una mena de gran piano, amb totes les octaves a la seva disposició, i en funció del que necessitava, anava aquí o anava allà. Jo diria que Gràcia li és necessària precisament perquè els coloms són els protagonistes inicials de la novel·la i que és un lloc en què hi havia molts criadors de coloms i terrats. És aquest univers de la vida dalt dels terrats, aquesta vida domèstica, íntima, que és una mica el mateix que passa en un niu, si vols. Els coloms són centrals, són el naixement de la novel·la. Això ho explicava la mateixa Rodoreda, que abans de saber de què aniria a la plaça del Diamant, volia una novel·la plena de coloms, una novel·la kafkiana. Li va sortir una novel·la plena de coloms i no gens kafkiana, una novel·la en què una dona jove, orfa de mare, una mica desvalguda, es casa amb un xicot que és criador de coloms. I comencen a construir el seu niu d'amor, i quan ella comença a sentir-se a casa, ell li omple la casa de coloms. I aquests coloms, que inicialment són una il·lusió perquè els nens els fa gràcia, perquè són un pretext per ajuntar els amics a casa, es van convertint de mica en mica en un pes, en un suplici i en una tortura, fins al punt que la Natàlia Colometa acaba agafant-los un per un i matant-los tots. I aquí tens la crueltat de la persona més desvalguda, tal com l'explica Rodoreda. Per tant, els coloms són el lloc que et fan veure que aquella persona que tu has vist durant tota aquella novel·la com una inofensiva, d'alguna manera víctima d'un marit massa fogós i despòtic, es converteix al seu torn en una persona que no vacila a matar. Perquè és la seva casa que està totalment assetjada pels coloms. És a dir, aquell espai que és el seu espai d'intimitat, el seu espai de dona, es troba totalment empestat pels coloms. I literalment empestat, perquè és la pudor dels ocells, és el parrupeig incessant, el reclamar el menjar una vegada i una altra. És a dir, que tot el que tenen de bonic i d'alat desapareix i es converteix en una plaga.

Els búnquers tenen a veure amb la Colometa de la plaça del Diamant, gràcies als nostres peus. Sobretot aquests búnquers eren antiaeris, els bombardejos són un fet de la Guerra Civil molt present a la plaça del Diamant. La por del bombardeig, hi ha una escena magnífica en un dels refugis de Barcelona. La plaça del Diamant és, entre altres coses, perquè són moltes coses, l'enorme por i l'enorme coratge d'una dona sola amb dues criatures petites a Barcelona sota les bombes.

0: Rodoreda es va exiliar l'any 39, primer a França, després a Suïssa, i no va tornar ben bé a Catalunya, definitivament, fins al 79, és a dir, després de la mort del dictador. Entretant, va viatjar diverses vegades, ella tenia la mare i un fill a Barcelona, i, per tant, no s'havia desentès. No és que no pogués entrar al país, sinó que havia decidit de quedar-se fora, i de quedar-se fora per construir una obra que és, entre altres coses, un cant a aquest lloc que ella ha perdut. I és una cosa característica de, no només d'ella, sinó de molts escriptors de l'exili. El segle XX és el segle de molts exilis. I és un fet especialment bonic quan un autor, a través de la literatura, assegura la seva presència, t'anava a dir, emotiva i sentimental en un lloc que ja no és el seu. Cada nova generació que puja troba una porta d'entrada a la seva obra que és la porta d'entrada a un territori meravellós i ric i estimulant i inspirador, t'anava a dir. Per exemple, ara, la Cecília C. i el Me Too van molt de bracet. Això què vol dir? Que ens ha deixat un llegat. Per què la Rodoreda és una autora que se la pot estimar des de llocs tan diferents, sent així que la vida de què parla no és pas necessàriament la mateixa allà on sigui llegida? És la capacitat de transformar el sofriment en bellesa. I això és molt ella, perquè ella treballa el sofriment. Treballa des de la ferida, sempre, sempre, sempre. I això és una cosa que la caracteritza molt, que és que fa aquesta màgia que una ferida es converteix en esplendor. I, per tant, la pots abraçar, i abraces una cosa que és molt humana, al mateix temps que és una obra d'art.
1: Patrimonis. El patrimoni més excepcional de Catalunya com mai l'havies escoltat.
2: Pilans i parets mestres van esberlar-se bruscament. Una fragor eixordadora en la qual es barrejaven el cruixir de jàsseres i vigues, l'ensulciada d'escales, trespols, envans i revoltons, l'esmicolament de vidres i la trencadissa de maons, teules i rajoles. Va retrunyir per la baixada de la ferradura mentre la casa s'esfondrava sense remei. De seguida, un núvol de pols, el primer dels que havien d'acompanyar la llarga agonia que començava aleshores. Va elevar-se per sobre de la vila i es va esfilagarsar a poc en l'aire lluminós del matí de primavera.
3: El 2005, Gerard Vergés, en un article d'homenatge a Jesús Moncada, escrivia: «L'Ebre de parla catalana comença maquinensa, amb una gran novel·la coral, Camí de Sirga, i acaba el Delta amb una altra novel·la esplèndida, Terres de l'Ebre». La citació emmarca un mapa literari en una seqüència temporal que ens assenyala els inicis d'una consciència de l'espai literari ebrenc en el marc de la literatura catalana.
4: Publicada per primera vegada l'any 1988, amb Camí de Sirga, Jesús Moncada va consolidar un univers personal i mític al voltant de Mequinensa, l'antiga vila de la vora de l'Ebre enfonsada sota les aigües del pantà de Riba-roja, que en el seu temps va ser centre important d'una conca minera i d'un tràfic fluvial intens. Amb precisió històrica i amb un llenguatge viu, l'autor rememora la història dels últims 100 anys d'un poble condemnat a la desaparició a través de la vida i dels records de diferents personatges.
3: Una persona lligada amb la figura de Moncada, la cantautora ebrenca Montse Castellà ha musicat diversos textos de l'escriptor i n'ha impulsat actes d'homenatge. La Montse ens fa de guia pel poble vell, la mítica maquinensa de la infantesa de Moncada, situada allà on s'aiguabarregen les aigües de tres rius, l'Ebre, el Segre i el Cinca, i que va quedar ofegada pel pantà construït durant el franquisme.
5: Camí de Sirga és la novel·la per excel·lència de l'Ebre, és l'òpera magna de Jesús Moncada, i el que fa és explicar la història del poble més o menys des de finals del segle XIX, principis del XX, fins que comencen a enderrocar-lo per l'obligació de construir el pantà. De fet, dos pantans. Mequinensa queda tallada entre dos pantans, el de Riba-roja, la coa del qual és el que inunda el poble, i el pantà de Mequinensa, que és el que va del poble cap endarrere.

0: descriu una ciutat, un poble, una gent, una manera de viure, a més, molt avançada segurament al seu temps, perquè mentre la resta de comarques del voltant eren bàsicament agrícoles, ells tenien la vida de les mines, d'un cinema, d'uns llaüts.
1: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Finques Blaumar.
4: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
3: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
4: 93 792 0440.
3: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
4: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
8: Al cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani, descobreix el restaurant Blau de Mar.
9: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
8: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb bancant.
9: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
8: Som al passeig Xifrer número 2 d'Arenys de Mar.
9: Reserves al 93 158 60 65.
8: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
9: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
10: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
11: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
10: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
12: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
13: Molt bon dia, són les dues.
14: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
13: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
15: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a ella, tot el meu suport.
13: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
16: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
13: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
16: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
13: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
16: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
13: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
16: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
13: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
16: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
13: Cultura de Diets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
16: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró.
13: Serà la primera vegada que un directe dels Diets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
17: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
13: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la costa sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
16: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
15: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
16: Doncs a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu, Josep Rius, ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
20: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
16: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
21: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant no, l'estat de l'educació doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
16: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
0: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador ja ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
16: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
13: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
16: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, al final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
19: Notícies en xarxa.
13: 7 minuts i en punt, arribem a 3:15 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests 2 darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
16: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
13: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
2: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
22: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
2: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
13: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
23: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
13: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem, però en titulars, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
16: Un home de 82 anys, a Cunit, aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer, també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
13: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
16: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
13: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
3: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
13: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
16: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la Nou de la Pobla de Montornès.
13: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos i circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
4: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
5: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns aparquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
4: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
13: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
16: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
19: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Gairebé en punt, un quart de 3 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
6: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
24: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I a les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
6: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
25: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les cepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
6: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
13: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
16: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
13: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de mitjans de l'Hospitalet.
7: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
8: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
7: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig

0: de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
1: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
1: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i dos de malversació de patrimoni públic.
0: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
1: I la jutgessa ha processat els tres Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
0: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
1: Onze minuts, arribem a dos quarts de tres de la tarda, moment per la cultura.
2: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai.
1: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
2: Som el millor tàndem, l'equip ideal.
0: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
1: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. I és que avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
3: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana. Un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
4: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
3: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
1: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
5: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el funk gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
6: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
7: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
5: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
1: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
8: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o els centres cívics a Bonavista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cafi Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
9: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta

0: ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
1: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
2: 7 minuts i 2:45 de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
3: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campió en els 400 metres tanques i en heptatló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
4: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i els pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
3: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del vuit vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
5: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
3: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a mallot groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
2: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:45 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Finques Blaumar.
3: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
2: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
3: 93 792 0440.
2: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
3: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
4: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
5: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rialsa Clavella 16.
4: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
6: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
1: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: A Austràlia hi ha un riu que brilla en la foscor. El riu Mosquito, a Tasmània, és llar d'un fenomen natural anomenat bioluminescència, causat per milions de petits organismes coneguts com a dinoflagel·lats. Aquesta brillantor passa perquè els dinoflagel·lats produeixen un enzim anomenat luciferasa, que reacciona amb l'oxigen generant llum com a mecanisme de defensa o comunicació. El fenomen és més visible en nits sense lluna i en aigües càlides, cosa que el fa especialment notable a l'estiu. Fotògrafs i turistes acudeixen a capturar aquesta meravella, que també es veu a altres llocs del món, però la puresa de l'ecosistema de Tasmània ho fa únic. Tot i que és bonic, els científics adverteixen que l'excés de nutrients per activitat humana podria alterar aquest equilibri natural.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
3: Molt bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
3: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
5: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
3: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
6: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
3: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
6: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
3: Normalitat. De moment, aquest dilluns, a les línies R2, R2 Nord i R11.
6: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac, després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
3: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
6: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
3: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
6: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
3: Cultura de Tallets actuen avui a les Santes de Mataró.
6: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
3: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
7: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ja ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
3: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. I el dimarts, amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. Estem pendents a la xarxa.
3: Al control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
6: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprobables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
5: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, a tot el meu suport.
6: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
9: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
6: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
10: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
6: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
11: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
3: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
6: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
3: Vuit minuts i arribem a punt a 3:15 de la tarda, tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies. A Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
6: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
3: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinat ja més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijoan, bon dia.
12: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
13: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
12: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
3: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
6: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
3: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:15. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
6: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
3: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
6: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
3: I atenció perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
14: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
3: I encara parlant de transport públic, en situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
15: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
16: I aquest carril d'autobús, doncs, quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
15: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
3: I de Badalona a Barcelona, 2:45, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
6: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
0: Notícies en xarxa.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les Terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
17: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
18: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
17: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
19: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les cepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
17: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
3: I gairebé 3:15 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
20: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
21: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
20: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
3: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
6: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
3: Més detalls, mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
22: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
23: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
22: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
3: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
24: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
3: Molt farcida aquest dilluns. Comencem amb detallets. S'actuen avui a les Santes de Mataró.
24: Si necessitem poc, amb un vi natural o amb un vinya del mar, mentre hi sigui a vosaltres, a mi m'és igual.
6: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
24: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
3: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
1: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempronianà, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
2: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
1: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
3: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. A destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freake and the Perpetual Singers. Mar Dalmau, bon dia.
4: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
7: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
8: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
4: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
3: 9 minuts ja arribem a les 3 i el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
25: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la cap de cartell, Rocío Molina, la francesa amb arrels gitanes, Cafi Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
26: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
25: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
3: Més propostes culturals al Festival Riu Avall. Arriba enguany a la 5a edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
27: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
28: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer, a la Palma d'Ebre concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic, que va seguint molts d'aquests concerts.
27: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
3: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
5: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi del Mal s'ha consolidat en només tres edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
3: I de la cultura ben farcida, els esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
9: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques, i en el tabló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
10: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui, feliç serà.
9: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. S'anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
11: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar amb consciència de molta gent del poble de l'Orotapa i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
9: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París, amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
3: Gràcies, Anna, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Arenys.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
4: Daima, es tanqui papereria a Caldetes.
5: Papereria, servei de fotocòpies i enquadernacions.
4: A més, som administració de loteria i serveis de paqueteria.
5: Ja tens el xec del val escolar per a alumnes de primària i secundària?
4: Aquí pots bescanviar-lo per llibres o material escolar.
5: Tenim les llistes de l'Escola Maragall i l'Institut Tres Turons.
4: Daima, es tanqui papereria.
5: Som a la Riera número 4 de Caldetes.
4: Tenim obert cada matí de 8 a 13.30 i la tarda de dimarts a dissabte de 5 a 8.30 del vespre.
5: 93 792 53 44.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys, 91.2 FM. Ràdio Arenys.
1: Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: Molt bona nit a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de La Rela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
1: No és bon maig el que no deixa la bassa plena.
2: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
3: La mel és un aliment molt enèrgic, ja que la seva composició és bàsicament sucre. En conté més del 60%, principalment fructosa i glucosa. Aquest aliment elaborat per les abelles també compta amb altres hidrats de carboni, enzims, aminoàcids, àcids orgànics, minerals, substàncies aromàtiques, pigments, ceres o polifenols, que li confereixen els diferents aromes, sabors i propietats beneficioses.
4: I és que els productes catalans són salut. Nom propi.
0: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho dèiem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir en el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa i sabem que els qui són la referència de tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria complet qualsevol sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA, també és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
5: Bon dia i, com sempre, molt content d'estar aquí.
0: I que duri. I dic això perquè s'ha metat que se'n jubila en breu.
5: Bueno.
0: Cachis
5: un accident.
0: Però això ho hem de decidir entre tot el sector. Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé. Per tant, això de part d'aquest valor. Però clar, em dóna la sensació que el relleu és molt bo i per a mostra un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
6: Hola, bon dia.
0: Tu, allò, si toca fer el relleu tindràs allò complicat, eh?
6: Difícil.
0: Però bueno, parlem fora de micròfons i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país. Però així, a grosso modo, Joan, Víctor, qui vulgueu, aquell anar-nos preparant, perquè ens diuen, escolta, com el que deia els incendis, doncs amb sequera, doncs ara que tenim episodis de no estrès hídric en gran part del país, doncs què és el que s'està fent, a grosso modo, des de l'IRTA, i doncs anirem entrant amb cadascuna d'aquestes coses. Fíjate a prop del micròfon.
6: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos. Intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan, o que el efecto no sea tan negativo como las anteriores.
0: Claro, y ahora pues, de seguida amb aquestes eines. Però abans de que ho fem, pregunta transversal per totes elles. Clar, sempre ens ha dit la gent de la investigació que requereix d'uns processos que són molt llargs, que la investigació per poder certificar doncs, requereix moltes vegades de dècades, i clar, tu pots arribar a unes conclusions, però buscant aquesta translació a la pagesia, segons el que sigui, amb la tecnologia pertinent, amb que sigui assequible, amb que hi hagi empreses que se'n facin càrrec, a vegades s'oblir de mateix doncs, que podeu concretar aquella proposta perquè aterri, capilaritzi el territori. Clar, de les diferents línies jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos que la cosa ja és diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar doncs, en moments d'estrès hídric.
5: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema, i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs vinga, va, mirem, doncs llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc, les hem d'anar tenint. I si ja en tenim algunes que en el passat hem fet i, per tant, ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però està clar, hem de seguir perquè en el futur, perquè si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard. Per tant, s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general. I davant d'una situació d'estrès, a vegades, el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú, en general, és el que realment te dona les solucions a aplicar en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, doncs, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
0: I, a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant, doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que l'apunten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
5: Exactament.
0: I, a més, suposo que, no sé si amb la part positiva d'haver patit sequeres en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de què passen. És a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que un investigador doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden doncs, amb aquest trànsit que ja està fent de la investigació. Això és així?
5: Sí, amb això que tu dius, està clar, només portem 45 anys treballant amb això.
0: Saps? No només?
5: Només, 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
0: I per fruita dolça.
5: I per fruita dolça. Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de dir dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco, vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última... I segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situaciones nuevas.
6: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Maials o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también es nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de uso eficiente del agua como el IRTE en general tiene una implicación muy alta.
0: Diem a vegades que la gent som de memòria curta en tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, a doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... Escolteu, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això. Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, i te us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda y después todo ya corre. ¿La pagesía le pasa eso? ¿No bueno, tan?
6: Yo creo que hay una sensibilidad mayor, ¿no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a ningún sector que sea un héroe. Y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y de hecho eso se continúa trabajando y espero que así se haga porque, como digo, es una realidad que va a haber una sequía. No fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
0: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
5: Molt bé, doncs mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera, i aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després, una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjors qualitat, aigües residuals, de depuradores, aigües, a la millor, de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
0: Jo amb això, perdó, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina de l'IRTA és... el que dius tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments, tot això alguns ho donem per fet, però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de que l'aigua estigui allà. Moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA el pensar com aprofitem aigües grises, per la gent que ens entengui, doncs els edificis tirem, quan ens dutxem, aquella aigua, diem grisa, no és la més òptima, però tampoc és una aigua terrible, per dir-ho així.
5: Evidentment que no.
0: Val? Llavors, com aquella aigua acaba amb una finca, aquesta logística, us hi toca posar-vos-hi, us toca parlar amb altres agents, és a dir, com és això? Perquè vosaltres podeu dir, aquesta aigua és meravellosa, l'aigua de mar aniria de Marte, que veiem que hi ha aigua congelada de la Lluna, és igual, seria fantàstica. Bueno, però clar, està a la Lluna o està a Marte, no? Llavors, això també us hi toca posar-vos-hi?
5: Això, mira, ara aquí s'ha encetat un valor importantíssim, jo crec, en el sentit de que no, bueno, en principi la nostra tasca seria dir, miri, escolta'm, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí no, i tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigües ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? si aquesta aigua és bona, després que hem de fer desalinitzar i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca de la recerca. Una vegada tu ja has conscienciat a la gent, diguéssim, la logística de fer les tuberies, les canonades, dels bombejos, de la distribució, dels embassaments, llavors això ja ve sola, els hi correspon amb uns altres. Però passar de que la gent pensi de que és una barbaritat a que pensi que és possible, aquesta és una miqueta la nostra tasca.
0: Ho deia al principi, són reflexions de país. Doncs el millor exemple és que aquest...
5: Sí, sí, l'aigua és això, és país, eh?
0: Aquesta pregunta és molt complicada, podeu dir, no saber-ho contesta, però l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant per la sequera?
5: En general tenim...
0: No s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, eh? Però jo dic, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, què cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment, el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple, ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades, doncs això costa una tira. Per això però faig aquesta pregunta. Últims dos anys, quantes reunions, allò específicament... Escolta, què estem fent? Què necessiteu? Que ens ajudem?
5: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem, el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera i des de la sequera cap aquí, diguéssim, que ha baixat el to. Afortunadament, no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això hem de fer, i així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués en una sequera, la prioritat de lo que fèiem era 100, i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
0: No és zero, però quan seria? Aquest és el dubte.
5: No, home, jo encara diria que...
0: Amb un altre potser no li portaria, però com que el Joan se mulli, mira, sí, que parlem,
5: sí,
0: d'aigua...
5: Sí, sí, no. Doncs, pues, home, jo diria, pues, no ho sé, eh? Així, diguéssim... La

0: d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar, però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
1: Has vist que Víctor a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa? En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor pot entrar els dos, que havies plantejat també allò de anem fent el run-run, i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que quasi estigui extint, com a mínim al debat públic, de que parlem del rec, del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
0: rec deficitari controlat i el rec de suport.
1: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parlaves aquest del rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou concepte. L'explicàvem, és allò de fer, una mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor, i es mor una economia, no? És un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal també, penso, anar-lo païnt. Jo vaig ser el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres, sí. Quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència. ¿Quién pone Strava?
2: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánta es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en... Bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible. Pero este escenario es completamente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final, es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no?, y va al médico, o cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no?, si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
1: I també quan parlem d'aquest rec de supervivència, recordo que ja ho debatíem així, aquí en aquest programa, i dèiem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua en aquests llocs, no? Crec que recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera. Municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona, perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt, molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals, regadius, finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit, però clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores s'aglutina, doncs, i van en un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment, doncs, amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, però com que segurament, com que hi patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altra. És a dir, com ho faríem? Insistim.
0: Home, a veure, ja dic que això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes

0: coses. El que sí que tenim clar és que Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors, està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal, és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produís i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això. Sobretot amb temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El Caix del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar-ho, per donar ric de suport a la vinya. Perquè al Penedès hi passa una cosa, al Penedès típicament la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim. I si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allà al costat? Bueno, doncs això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, doncs llavors es necessita una miqueta... El que necessitem també és una interconnexió per poder portar les aigües allà on se necessiten.
1: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de trasbassament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso amb l'antiga Iniciativa per Catalunya dels Verds, el primer tripartit, que vos parlàvem de captació. Per no dir trasbassament, també. Penseu que, segurament això és una mica d'opinió personal, però suposo que us heu de trobar també al dia a dia, que això de connectar, tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
0: sí,
1: que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tira endavant o no?
0: Penseu, ja, evidentment que sí. Home, està clar. La història sempre ha passat, i la història... A veure, i a vegades pesa en fonament, No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui, dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? Llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada tres vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, és, doncs tothom coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua i que, a més, l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hosti, necessiten volums importants d'aigua, no?
1: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
0: Correcte, correcte.
1: Sí,
0: un bon alumne.
1: Por ahí anava les xifres, no les he clavat, però era de 70 al...
0: De 60 a 27. Era el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguéssim passar 35...
1: És un gran què.
0: És un gran què. Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua. I, per tant, s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després, amb la tecnologia, ja passarem dels 70 als 35.
1: Sí.
0: Però amb 5 no ho farem. I llavors, la gent comença a ser conscient de que això és una realitat. I, per tant, aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions, que abans a la millor no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen. I per tant, quan diem una Catalunya interconnectada hídricament, ens referim, a veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta, millor, ah, mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
1: És que és just on anava. Clar, insistim, no és competència vostra, però segurament doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això. Perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim. I amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb unes restriccions per mig, que no veia el trasbassament però després hi era, etcètera, etcètera. Clar. I la sensació, i a última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho vam recollir, que es deia que les piscines de Girona es podien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava al 3.000%, què creus que era? Crec que recordar, no me'n recordo, el mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia, no, aigua de les piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no?, paral·lelament.
0: Llavors,
1: com que venim d'escenaris com aquests i altres, no sé si també, part, insisteixo, no és la vostra feina, Politània i les seves de cor, la que arriben a les llars, però amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sàpiguis en aquest escenari quan li pertoca a cadascú, la sensació que si es fa alguna cosa serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és això es perdona aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament, com que això hi és al cap, segurament políticament ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre. Però si no ho fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui, clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre'l, perquè si no, no ens mourem. El Víctor es toca la barba dient té raó aquest xaval o no, penses el contrari. Clar, te passo la patata calenta, sí, preguntes ja complicades amb aquest programa.
2: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no? Que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así. Y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no? El tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en casos ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración o que no tiene muy claro de dónde viene la pera. Pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad y querer aprender, querer saber dónde vienen las cosas.
1: És a dir, si aquest pensa, això se n'aniria cap a Barcelona, m'ha fet una mica de política aquí el doctor Blanco, m'ha fet...
0: No, però jo crec que
1: tenia tota la raó del món, però sí. Si aquest és un impediment per tirar endavant, el que no te'n fies, no dels investigadors, lògicament, sinó de les intencions polítiques. Si això ens fa frenar coses que, insisteixo, no és la vostra feina és investigar i dir, nois, això em serveix, això va bé, això ho podríem fer d'aquesta manera. Però, clar, també un vol, i li agradaria, vull pensar que una investigació és un fillet, que tu estàs allà anys, dècades, i dius, si ja ho tenim, burinots, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui, com és que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorós i m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
0: Sí, sí. No, evidentment, el tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal. No només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment se... Sí. Home, jo t'he de dir aquí una cosa important. Jo crec que en l'última sequera, igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però a més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que, primer, tindre l'eina, i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans. Com estàvem... La sensibilitat, no? La sensibilitat de fa uns anys, de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0. A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant. Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això. Però no està a zero. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I, per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho fer d'una altra. Escolti'm, pues discutim. Quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
1: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és la mateixa. Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, doncs són veus autoritzades també, tot i que surti del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, amb aquest programa ho hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira Maials hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser... No sé quants anys...
0: Des del 2015.
1: Doncs fixa't. I que allà també doncs, permet anar traient dades i tirant línies d'investigació també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació, n'hi ha moltes, a mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important, i torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades. És a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només, sabem no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'està treballant.
2: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales, y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años, pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande, porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
1: Que entenc, si ho dic malament, per fer-ho comprensible, ja m'ajudeu, que sempre que hem parlat d'allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec, a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota, que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia no, però quasi. Vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també, entenc que també amb això IES i maneres de fotografia des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etcètera, etcètera, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions, també veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant per allò de... És com una atenció personalitzada planta per planta. Clar, i això fa que si... Entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tires una mica més cap amunt de despendir d'aigua que no passos cap avall, perquè no sé si algun, si una planta necessita molt, doncs dones una mica més a totes, perquè ho feis tot de forma generalista. És cap aquí, cap on anem?
2: Sí, sí, exacto. La agricultura de precisión o el riego de precisión lo que busca es eso, es satisfacer en el momento adecuado la cantidad necesaria y para obtener el máximo beneficio. Entonces esa optimización de los recursos, esa utilización de los datos, porque al final por ahí es por donde vamos, para tener unos datos que nos ayuden a tomar decisiones, a poder ser más eficientes, esa capacidad de identificar zonas dentro de nuestra parcela que nos permitan saber el tipo de suelo diferente que tenemos, si vamos a poder o vamos a tener que trabajar diferente por esas condiciones, cómo debe de ser nuestro diseño. Desde antes de empezar ya podemos utilizar esas herramientas hasta en nuestro día a día trabajar para eso, conocer el nivel de estrés, para saber en la parcela cómo, bueno, zonas donde tenemos más vigor, menos, cómo tenemos que manejarla, todo, desde el riego, como bien se ha dicho, pero es una idea que se pueda ir a una optimización real, práctica y muy, muy individualizada.
1: Algunes coses d'aquestes, Joan, ja les tenim en finques, però m'imagino que el nivell d'excel·lència o això de precisió doncs pot anar més, però també perquè la gent s'ubiqui, perquè parlem d'aquest rec de d'aquesta agricultura de precisió amb aquest rec tan localitzat i tan precís planta per planta, passa amb algunes finques, però el percentatge encara és baix, és més alt del que ens imaginem, és a dir, tens una mica de radiografia, a grosso modo també, que no són les teves competències, però com que fas molt, molt terreno, de quin punt ens trobem i on creus que podem arribar i fins i tot quan, és a dir, on som ara i com podem tardar a arribar a determinats nivells.
0: Bueno, la mala notícia és que estem bastant enrere amb això. Op. Perquè necessitem millorar bastant, no? A Catalunya, per exemple, tenim més d'un 40% encara de terres regades amb rec per gravetat, per tant, atesa, per tant, això és difícil, és molt difícil de
1: 40%?
0: Gestionar. Sí, més d'un 40%.
1: Uau, pensava que era menys.
0: Dels d'això, en altres zones d'Espanya estan bastant més avançats, aquí ens falta fer això, però bueno, jo crec que ara, amb la modernització dels canals d'Urgell, que ha de ser una realitat sí o sí, pues aquí donarem un gran salt i per tant estarem amb aquesta primera fase que és que puguem instal·lar sistemes de reg a la demanda, no? Vull dir que tu tinguis un gota a gota, una aspersió, una microaspersió o qualsevol altre sistema de reg que et vagi demanant aigua i el sistema li vagi subministrant, no? Aquesta és la primera part. Però després hem d'aprendre molt amb com utilitzar aquests sistemes. O sigui, el sistema té una gran potencialitat i n'hem d'aprendre molt a com utilitzar això. I algunes de les coses que experimentalment nosaltres tenim clar com fer, després ho hem d'escalar a nivell pues, de macroparcel·la o a nivell industrial perquè es puguin aplicar. I després pues, hi ha d'haver operadors que l'operin perquè la gestionin, no ho farem nosaltres. I estem en aquest camí. Jo crec que ara, per exemple, hi ha hagut tots els projectes PERTE que han ajudat a la digitalització de tots els temes de l'aigua. Això ens ha d'ajudar, o sigui, aquí simplement hem posat la base, no? Bueno, pues ara nosaltres agafem aquesta base i fem-la servir per millorar la gestió de l'aigua, no? Perquè la finalitat és el que diu el Víctor, no? El que volem, el que necessitem és que a cada planta li arribi cada dia l'aigua que necessita. I tu has dit molt bé, i si ve algun alguna combinació climàtica, com pot ser un cop de calor, que si no ens ho hem previst ens pot arribar a cremar les plantes, doncs puguem tindre aquesta previsió i també la podem aportar. Tot això necessita d'una gran flexibilitat de gestió, i aquesta flexibilitat de gestió només ens ho donaran els sistemes de recs modernitzats o supermodernitzats.
1: Clar, aquí no sé si entra un altre pollastre, un mal de cap per vosaltres, la oferta irrigació, perquè moltes d'aquestes conduccions doncs, no només doten d'aigua, sinó d'aquell aliment a la planta. I clar, al millor necessitaria aliment en un moment, aigua en un altre, i per tant us heu de veure amb un altre departament, o no sé si també és la vostra competència directament, i el creuar les dades pel punt més òptim, doncs amb aquesta ja dificultat de només necessitats hídriques, doncs se li multiplica a l'afegir-hi els adobs, no?
0: Sí, sí, sí, bueno, també està dintre del nostre programa tot el tema de fertilització i de nutrició mineral. La sort que tens amb els recs localitzats és que com que tu pots canviar la concentració dels adobs, encara que li donis més aigua, si li dones una miqueta més de concentració, en aquell moment ja li pots anar, ja li pots anar donant, però a veure, si l'aigua és tot un món, el de la nutrició mineral és quatre mons, perquè és realment encara més complicat. Però vaja, ho treballem de forma conjunta, perquè no és més una cosa per així general, no? A veure, un bon rec no és un rec, és un sistema de fertirrigació. Vull dir, regar per un cantó i bonar per un altre, això és un desastre, com una calamitat, no? Per tant, un bon rec és un sistema de fertirrigació que combini les dues coses, i a partir d'aquí, al final és nutrir, tant nutrició hídrica com nutrició mineral.
1: No sé si, Víctor, ara especulo molt i em puc equivocar, si dic una barbaritat, els convidats que venen habitualment ja saben que me poden dir, Fran, que dius, és una barbaritat. Però pot ser que aquesta legislació tan restrictiva que hem tingut arreu de l'estat espanyol amb el tema dels drons, que eren quasi els primers elements voladors que ens podien transferir dades per aplicar-les, faci que tinguem aquest endarreriment que digui el Joan? Perquè en altres zones dona la sensació que allò de les lectures de dades, l'automatització, que l'automatització tu la fas, sí, pots recollir dades de forma automatitzada. És a dir, però com que aquí, i ens ho deien altres experts en la matèria, amb drons, encara no és pantalla superada, però veníem de restriccions, però anacròniques no, lo següent, amb multes que els teus fills heredarien el que havies de pagar per fer volar un dron, clar, fa que tot això, doncs, al millor no hi hagin hagut empreses que desenvolupin, al millor no hi ha hagut un pagès que s'hi tiri perquè hi ha aquella proposta i per tant del costat copia o veu i s'hi fiqui. És a dir, penseu que són vasos comunicants, aquesta llei restrictiva de drons, això de lectura de dades o d'aplicació en camp, o no té res a veure?
2: Bueno, yo creo que al final el que haya una legislación que permite, ¿no?, que ayuda o que soporta una actividad es indispensable, porque al final poner limitaciones sí que va a generar una restricción. ¿Es necesaria una legislación? Siempre tiene que, ¿no?, tiene que estar algo en ley o tiene que estar ordenado, pero sí que puede haber una limitación por ese lado. Sino también como idea general, mientras que los drones son una oportunidad o son una herramienta que sí que se utiliza, el hecho de que cada vez se vaya avanzando más, ¿no? Yo, y por repetir un poco las imágenes satelitales como oportunidad, bueno, permite que los drones era algo, ¿no?, que igual en los 90 sonaba película, que hoy en día, ¿no?, puedes comprar en una, aunque sea pequeño, en una juguetería, o puede sacarse el carnet una persona que quiera. Bueno, esperamos que con el desarrollo de los diferentes satélites, las imágenes que tengamos tengan una capacidad de resolución mejor, tengan unas herramientas y una información que sea mejor, y que el proceso o el procesado de ese escalado, ese procesado de las imágenes también sea más fácil y nos permita tener información directa, una información que sea, ¿no?, real, que sea disponible o que esté disponible para el productor, y que sea, pues eso, en unas escalas muy grandes y con una cadencia muy alta, que tengamos esa imagen con ese satélite que nos está dando fotos de nuestra parcela, pues no una vez cada, ¿no?, cada semana, sino que nos la dé de manera repetida en la misma semana.
1: Clar, i de territoris molt més amplis, amb una regularitat garantida. Clar, tot això entenc que tant pel món de la investigació com per la mateixa pagesia i per l'escull aquest dels drons i les dificultats que hi ha hagut, pot ser, pregunto, pot ser aquesta una oportunitat que multipliqui la velocitat en què aquestes lectures i implementacions de tot el que parlem arribi al dia a dia de la pagesia, això és així?
0: Sí, sí, està clar. Calma, Evidentment, el dels drons, com tu dius, pot ser un petit fre, però bueno, jo crec que hem avançat en moltíssimes altres coses. I la veritat és que, per exemple, pues, sí que els drons cada vegada s'estan utilitzant menys, que això, per exemple, per aplicacions de fitosanitaris, vull dir, per coses que necessites físicament estar allí i menys per la presa de dades, això, pues perquè ja tenim o aquests grans avions que fan mapes en continu així, o els mateixos satèl·lits i... Escolta, no, a veure, només cal que entrem a Google Earth i mirem la resolució. Sí, sí. Si a vegades tu dius, home, si jo veig el terrat de casa perfectament, doncs ja està, tu.
1: Em sento violentat. Com és que aquest senyor em veu també des de dalt, correcte. Ens queden 3 minuts. Abans parlàvem, dèiem, en una hora no ens sobrarà temps, mai ni sobre amb aquesta gent de l'Irta, i menys amb el Joan Girona, que amb el Víctor Blanco tampoc. Sobre tot això que esteu treballant, hi ha alguna coseta que no haguem dit que vulgueu apuntar? Un altre dia segurament tocarà parlar més detingudament, o algun missatge que vulgueu llançar amb aquest tram final de l'entrevista?
0: Home, jo crec que hi ha una cosa que aquest cap de setmana, no el següent, precisament el cap de setmana abans de començar la fira, perquè coincideix just amb el final del Congrés Internacional de l'Omeller i del Pistatxer, que celebrarem aquests dies, tindrem una reunió, investigadors de l'IRTE i investigadors de la Unitat de Califòrnia. Tenim un acord entre les dues institucions i nosaltres, de forma regular, cada any, cada 2 anys, ens trobem aquí o allà per debatre, això sí, a porta tancada, perquè d'això, per tirar-nos els plats al cap, per dir d'alguna manera, però...
1: Califòrnia, lloc de referència, que a més també van patir una sequera brutal, incendis, i que, per tant, el que van aprendre, allò que diem dels drames, compartir aquesta informació també per vosaltres, això deu ser un luxe i també maneres de produir, i també farem l'excel·lència amb diferències que uns i altres podeu retroalimentar, no?
0: Exactament. És un luxe per nosaltres, però ara no voldria que les meves paraules sonessin a pedant, sinó que també jo crec que és un luxe per amb ells, o almenys ells ens ho reconeixen, i per això fa tants anys que durem, perquè, diguéssim, en el nostre món, com a tot arreu, el debat, el poder contrastar les teves idees amb un altre, que algú et critiqui positivament, no?, per ajudar-te a millorar, és sempre un luxe. I aquest cap de, vull dir, això, doncs dissabte, aquest dissabte i diumenge, de la setmana que ve, 2 dies abans de la festa major, llavors ja ens relaxarem, farem festa major, però abans tindrem aquesta reunió simplement per estar al dia, perquè en la recerca una de les coses més importants és no tancar-te amb tu mateix, sinó veure el que passa al món. I aquesta reunió precisament està sota aquesta filosofia.
1: I de fet, diria que de la darrera trobada d'aquestes que us aneu emplaçant a tenir, i assistia la consellera d'Agricultura, crec que també la Rosa, i sí que em parlava a la primera fira Agrobiotech, el mateix conseller Òscar Ordeig, i deia això, ostres, fan coses increïbles, però ostres, és tan bonic veure com parlen de Catalunya i de l'IRTA, sí, un lloc de referència, que de veritat que ho veureu i sentiu orgull de Catalunya immens. I això ho deia el mateix conseller amb un esmorzar allà en aquesta fira, que segur que serà de referència de l'Agrobiotech. Per tant, no només ho diu el doctor Girona, sinó també el mateix conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Víctor Blanco, et podrem tornar a enganyar, no? Has estat bé, t'has quedat bastant bé, no?
2: Mucho, mucho. Además, dar las gracias también por ese papel, ¿no? Por darnos voz, por permitirnos que al final, a veces, ¿no?, nuestro trabajo salga del campo, del paper, del laboratorio y que llegue a, bueno, a la sociedad en general, que es muy importante que nos escuchen. También dar el valor eso del orgullo, ¿no? Creo que sí que es muy importante, y cero pedante, el decir que aquí se hacen cosas de mucho valor, que California es una referencia y no hay ninguna duda, pero que aquí también podemos sacar pecho. Creo que en este caso el doctor Girona tiene que estar, bueno, muy orgulloso. Él es uno de los que promueve estas actividades con California, pero bueno, las promueve desde la referencia, ¿no? También que es. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos aquí, mirando a gente buena, pero reconociéndonos a nosotros mismos también cuando hacemos algo bueno.
1: Absolutament d'acord. Moltes gràcies als dos. I Joan, més igual que et jubilis, jo et dic fins ben aviat.
0: Fins ben aviat. Francesc, ja ho saps.
3: La maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen, ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició, posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas d'hiperuricèmia o gota i litiasis renal.
4: I és que els productes catalans són salut.

0: Arrela, el programa que té en la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El maig el favà primerenc o tardà?
2: Doncs fins aquí aquest programa que ja heu escoltat. S'ha dedicat íntegrament a parlar d'això que és tan important, que és la gestió de l'aigua del nostre país. I amb temes com aquests, que són capitals per a la nostra pagesia, hi tornarem la setmana vinent a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Blanya. Que tingueu una molt bona setmana.
3: Arrela, un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.
4: Ràdio Arenys.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bar Nostrum a Arenys de Mar.
9: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
8: Veniu a veure el futbol en companyia.
9: Disposem de terrassa.
8: Som a la Riera, Parafita 117.
9: Truqueu al 93 792 0019.
8: Bar Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
4: Ràdio Arenys.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Niubó ha insistit en que la principal hipòtesi és un error tècnic i, sense defugir que hi ha hagut un problema greu en aquest procés, rebutja treure conclusions fins que es tanquin les diligències obertes.
3: Comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriven responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència i, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
2: La consellera ha assegurat també la màxima transparència en quant s'esclareixin les causes de l'esmentat error tècnic. I el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. Tal com han indicat fonts de l'executiu, la reunió que se celebrarà per via telemàtica va ser convocada el passat 13 de juliol, és a dir, abans de la declaració d'emergència d'interès nacional pels incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo. Tot i això, en el context actual, també s'hi abordarà la situació actual de la lluita contra els focs. L'última reunió del ple es va celebrar el passat 24 de març al Senat. La plantilla de l'Etxe Pasqual a Gurb-Osona ha aprovat l'acord que posa fi al període de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació i comporta l'extinció dels més de 80 llocs de treball de la planta. Segons ha informat aquest dilluns el col·lectiu Ronda, que ha assessorat la representació dels treballadors, les indemnitzacions seran equivalents a les previstes legalment per a un acomiadament improcedent. La fàbrica cessarà definitivament l'activitat el 31 de juliol i les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas, que segons la mateixa font encara no ha concretat cap oferta laboral pels empleats afectats. I el servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya romandrà tancat de l'11 al 23 d'agost entre les estacions de Gràcia i Sarrià de la línia Barcelona-Vallès per obres de renovació de la via en aquest tram que obliguen a interrompre la circulació de trens. En un comunicat aquest dilluns, l'operadora pública ha informat que desplegarà un servei alternatiu en autobús que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar. El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
4: Patricia Highsmith és la protagonista del Calaix Actiu. En parlem amb Anna Maria Villalonga.
5: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga.
4: Ens aproparem al Japó del manga, el còmic i l'anime amb en Josep Rodríguez, autor del llibre dels otakus, publicat per la Pislà Juli Editorial.
6: Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult, o en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia.
4: I obrirem agendes amb el festival d'en Sàneu i la seva directora, Ruth Martínez-Ribot.
7: És un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició... És a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta.
4: farem també un tastet del que ens espera a la Setmana del Llibre en Català.
8: Aquesta nova edició de la setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics.
9: Mònica Socies ens ha fet un repàs del sumari dels continguts d'aquesta edició del Calaix Estiu, edició 350 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu una bona nota al calaix.onalatorre@gmail.com. Repeteixo, al calaix.onalatorre@gmail.com.

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Estranys en un tren, el talent de Mr. Ripley o petits contes misògins són alguns dels títols de la novel·lista nord-americana Patricia Highsmith. Ana Maria Villalonga, escriptora, crítica de literatura i cinema i directora del festival Diana Negra, coneix molt bé la vida i obra de Highsmith.
2: Jo crec que Patricia Highsmith és una de les autores més importants pel que fa, no diré només a la novel·la criminal, perquè ella tampoc no li agradava, sinó sobretot en el tractament del suspens, de la intriga. M'agrada molt perquè és una autora que és capaç d'explicar històries tremendes, horroroses, terribles, distanciant-se absolutament. Ella es distancia, ella ho mira des de fora i no jutja mai, no es posiciona, sinó que ens explica unes històries i deixa el camí obert perquè nosaltres, com a lectors, decidim què està bé o què està malament en allò que explica, no? I a més té un interès enorme en furgar dins l'ànima humana. Jo crec que ella, des de posicions que tenen molt a veure també amb la seva biografia, per com va passar la seva infantesa, per, bueno, tota la vida que va tenir, no fàcil, una vida una mica complicada, tot això li serveix molt per explicar aquestes històries. I després perquè es mira el món, a mi m'agrada molt perquè es mira el món des de situacions o des de llocs que no en el moment que ella ho va escriure no eren habituals. Avui en dia ja han passat molts anys, però en aquells moments no eren habituals. I perquè ens sorprèn en cada història que ens explica.
1: La seva infància, tal com diu Ana Maria, va marcar la seva literatura. Els seus pares es van divorciar abans del seu naixement i es va criar amb la seva àvia materna. No va conèixer el seu pare fins als 12 anys i la seva mare va intentar avortar durant el seu embaràs, fet que sempre va marcar la seva relació, conflictiva, d'amor-odi, i que va inspirar el conte de la tortuga, que es va publicar al recull de relats Crímenes Bestiales, on un nen assassina la seva mare. Entre el seu primer relat, escrit l'any 1935, que no es conserva, i la seva última obra, Small G, un idili d'estiu, publicada de manera pòstuma, hi trobem 21 novel·les i diversos reculls de narracions breus. Llegir-la és endinsar-se en la ment humana. Té la capacitat de fer-nos entrar en cada escenari i viure el suspens en primera línia.
0: Calaix Actiu. Secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Josep Rodríguez és professor i llicenciat en Filologia Catalana i en Filologia Romànica i professor d'Institut de Llengua i Literatura Catalana. Ha publicat contes, dos poemaris, haikus i ha participat en diverses antologies de relats. És autor de la trilogia Mentre durin les espelmes, Mentre el cel no ens reclami i Mentre les ales m'ho permetin. Anem al Japó. El llibre dels otakus és el primer vocabulari de cultura otaku en llengua catalana. Aquest volum ens parla de gèneres, estils, demografies, antecedents i cultura pop, acompanyat amb apunts culturals i exemples. Us deixem amb Mònica Socies amb la conversa amb el seu autor, Josep Rodríguez, el llibre dels otakus. Ara i aquí, estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
3: Una vegada més, pioner, i així entro ja directe a l'entrevista amb en Josep Rodríguez. Benvingut.
4: Hola, bona tarda.
3: Josep, escolta, quan falten coses, tu que t'hi poses, oi?
4: Sí, de vegades caigudes del cel, perquè aquí això va ser una proposta de Lapislàtzuli Editorial, que bueno, estan fent la col·lecció Japó, on hi ha llibres de cultura japonesa, i em van dir, escolta, si no hi ha cap vocabulari, diccionari de coses d'otakus, tu t'animes a fer el llibre dels otakus? I jo vaig dir, doncs, vinga, va, endavant. Home, és que clar, jo sóc filòleg, i llavors poder dir que he deixat el meu granet de sorra a la llengua catalana, doncs per mi també és un honor.
3: No, ja fa dies que l'estàs deixant, el granet de sorra.
4: Bueno, però en literatura, però vull dir ara en llengua. No,
3: en llengua està molt bé, perquè a més és un llibre... Escolta'm, pels nostres oients, quan diem el llibre dels otakus, defineix-nos otakus, i així ells ja s'acabaran de posar en context.
4: Clar, otaku, doncs, és, a ulls d'un occidental, aquella persona que se sent atreta i consumeix el manga i l'anime japonès, no? És a dir, els seus còmics i sèries de dibuixos animats. Ara, un japonès et discutiria això molt, perquè al Japó otaku és una cosa molt diferent. Allà és una paraula que és un insult. O en origen era un insult. Era la persona que tenia aficions d'interior, perquè otaku vol dir això, aficions de casa, i que es tancava a casa fent alguna cosa i d'allà no sortia. I per tant era connotat molt negativament. Això, el que passa és que bueno, els europeus, per què es va escollir otaku i no una altra paraula per definir l'aficionat al manga? No ho sé. Es va decidir així i ara el Japó està canviant la visió de la paraula otaku i s'està canviant. La gent més jove allà també diu, bueno, soc otaku i perquè m'agrada el manga i l'anime, cosa que les generacions més grans, per ells un otaku és una cosa de, ui, algú que es tanca a casa i que no vol saber res del món. Bueno, és curiós, no? Una paraula que ha anat canviant de significat.
3: Bé, ha anat evolucionant una miqueta tal com evoluciona la societat, no? Cada generació té el seu què. Està molt bé el llibre perquè comenceu amb un pròleg de la Jessica Cabrera Baena Joyce, que a més ella defineix otaku. Diu ser otaku també és compartir, aprendre i sobretot gaudir. Hi ha molts otakus. Ara ja tenim molts otakus aquí.
4: Sí, home, mira, hem de pensar una cosa. O sigui, el boom potser del manga i l'anime va ser quan va arribar Bola de Drac ja fa més de 30 anys. Però és que hem de pensar que les generacions anteriors ja van viure un petit boom quan va arribar Mazinger Z. O va arribar la Heidi, que el bo és que la gent es pensava que la Heidi era italiana. I no era italiana. O sigui, ho van emmascarar perquè van dir, ui, si sabe la gent una cosa japonesa no la voldrà mirar, però era japonesa. Ja va ser un primer boom, però el Mazinger és el primer que va venir. No, això són japonesos. I allò del punx fora, no? Ja va crear el seu fandom. Però després de Bola de Drac, clar, portem més de 30 anys de manga i anime per totes bandes, i per tant, sí, ara podem dir, home, els otakus, jo ja tinc 44 anys i hi ha otakus més grans que jo, per tant, ja diguem que ja s'ha normalitzat, no? Diguem, l'afició a Catalunya.
3: És molt curiós perquè, clar, tu ara parles de Mazinger Z, parles de la Heidi, i jo no sé si realment la societat n'era conscient o tots els consumidors, perquè nosaltres, bueno, tenim a l'altra banda en Josep Maria Soler, que posava unes cares d'emoció, Josep Maria.
0: Perdoneu la intervenció, clar, és que jo recordo el Mazinger Z perquè és de la meva època.
3: De la meva?
0: Clar, dissabtes a la tarda, després del telediario, abans de la pel·lícula de la tarda, a les 3 o 3 i mitja, i entre elles hi havia el Mazinger Z, el Marco, la Heidi, tota aquesta sèrie que venien de... Evidentment que no eren italians, eren japonesos, però...
4: Sí, ho emmascaraven amb els crèdits com una cosa italiana, però eren japonesos. Que de fet, una cosa molt curiosa amb l'anime a Catalunya és que el circuit català de la 2, als anys 80, va portar moltes sèries d'anime, però moltes, que a la resta d'Espanya no duien, perquè feien, doncs no sé ben bé què devien fer a la resta de l'estat, no? Però aquí, el primer granet de sorra per, diguem, popularitzar l'anime a Catalunya, abans de Bola de Drac i abans del Doctor Slump, que van portar a TV3, va ser el circuit català de la 2.
0: Sí, sí.
4: I en exclusiu per Catalunya, no per la resta d'Espanya, que van arribar a sèries com la Petit Apollon o la Dragona Rosa o Conan el Noi del Futur, o sigui, que van arribar aquí, de fet, ja fa més de 40 anys que estan arribant sèries de manera constant.
3: És curiós, eh? Bé, jo haig de dir que com que no sóc excessivament aficionada i m'he ficat en aquest món per tu, sóc sincera, perquè m'has compartit els llibres i ha sigut una manera d'entrar i de xafardejar, doncs jo no sabia que Heidi era japonès.
4: Doncs sí, Heidi la va crear el que va fundar l'estudi Ghibli, o sigui, aquestes pel·lícules del Beito Toro... i del Viatge de Chihiro, totes aquestes pel·lícules, abans que es fundés l'estudi Ghibli, van haver-hi una sèrie de dibuixos animats com la Heidi o el Marco, que el van crear els fundadors d'aquest estudi.
3: O sigui, pues mira,
4: imagina't.
3: Mai se mira més els crèdits, eh? Ara hauria de fer un viatge en el temps. Però bé, parlàvem d'aquest pròleg que està molt bé, és molt bonic. A més, ja t'introdueix en el que serà en tot el que ha de venir. Però tu fas la introducció i l'he trobada espectacular, perquè fas tot una anàlisi social, no?, d'una època. És, vull dir, no sé, posa'ns una mica en context. No cal que ho expliquis tot, però sí que penso que hi ha coses molt importants que s'haurien de dir.
4: Clar, la cosa és que, com a nota de color, a cavall fort, l'any 68, va aparèixer el primer manga en català, que va ser Tonda Haneko, que a més Tonda Haneko era una tira còmica que es publicava al Japó als anys 20-30, o sigui, una cosa hipermega antiga ja en aquella època, als anys 60. Bueno, apareix a cavall fort, pum, i desapareix ja fins a l'any 91, diria que és, que no apareix Bola de Drac al manga en català, i crec que també era el Doraemon o un altre així que va aparèixer, en català publicat, doncs va haver-hi un silenci de més de 20 anys de publicació de manga. Però cavall fort, en el que és la publicació de la premsa escrita, va ser la gran pionera d'això. Però és molt curiós perquè va publicar aquella pàgina i mai més. A cavall fort s'ha publicat manga. O sigui, també és una cosa hipermega curiosa en la nostra història de la publicació del manga.
3: Bé, ja veieu tot el que anireu trobant, i això que encara no hem començat amb el diccionari en si, però tot el que anireu trobant al llibre dels otakus.
4: Clar, llavors, el que hi ha a la introducció és una miqueta una diferència, diguem, cultural que tenim al Japó i a Catalunya a l'hora de consumir el que seria el manga, el còmic, no? Allà la societat està tan estratificada que les revistes van dirigides a edats i gèneres diferents. Hi ha revistes per nens petits, revistes per noies, per nois, també seccionades en el fons per edat. No és el mateix la revista per noies de 8, 10, 11 anys que per les de 12, 15. No? I amb els nens i els nois igual. I després també hi ha per adults homes o adults dones. Clar, i cadascú es compra la revista que li pertoca, diguem, pel seu gènere i per la seva edat. Que després també la gent pot fer una miqueta el que vol, no? Tampoc és que si estiguis allà, no et diran, tu, prohibit comprar això, no? No sé que sigui una cosa per més de 18 anys, si siguis menor, no hi ha problema. Però, clar, la cosa és que aquí és una cosa que nosaltres no tenim. Tu vas a la llibreria i no tens la llibreria separada per si aquí perquè comprin homes, aquí perquè comprin dones, aquí nens... Bueno, nens sí, perquè hi haurà literatura infantil, no? Però vull dir, no separem tant les coses. Clar, això fa que sigui molt important al Japó la diferenciació en demografies perquè, clar, al final hi ha històries escrites per a dones, per a homes i de manera diferent, que no té res a veure amb el gènere. Perquè una cosa, per exemple, la primera cosa que podem dir és, bueno, les revistes

0: I allà al Japó s'hi esclata una mica el cap, de vegades, amb aquestes coses.
1: Entrem, ja veieu tota la feina que ha fet, que us deia, no? Tot aquest anàlisi d'edats, de gèneres, d'èpoques, és molt bonica i, a més, un cop ja tinguem tota aquesta informació, és molt més fàcil anar llegint cada una d'aquestes entrades de diccionari. Jo he trobat molt bonic tota la part més històrica i començaré, mira, que me'n vaig cap al final, però començo amb els ukiyo-e, que són literalment imatges del món flotant, gravats sobre fusta.
0: Sí. L'ukiyo-e, suposo que tothom al cap li pot venir la gran onada del Hokusai, no? Com a quadre així universal de la pintura japonesa. L'ukiyo-e era un estil de pintura japonès molt important al segle XIX. Ah, mira, aquí la tens.
1: La tinc jo aquí.
0: Doncs això és un ukiyo-e.
1: Mira.
0: Que va ser molt, molt popular durant els segles XVII, XVIII, XIX, ja cap al XIX ja també eren policromes, no? Com la gran onada. Bueno, és un dels antecedents que tenim del manga, no? Aquestes estampes que es venien a les botigues. Avui les considerem obres d'art que estan a museus i tal, però ja les comprava la gent a la botiga, com qui es compra estampetes, o sigui... Però bueno, és un dels antecedents del manga que tenim.
1: Sí. Pues jo l'he trobat molt bonic, una mica per...
0: El Kojiga, que també en parlo, que això ja és del segle XII, no? Doncs sí, he fet una miqueta una història d'aquelles corrents artístics precedents del manga que volien explicar històries, no?, a través de dibuixos.
1: Si ens n'anem sense deixar la història, no?, els Jidaimono, jo me'ls he de llegir amb calma, els noms, perquè els havia d'haver practicat abans, que aquests són els mangas històrics.
0: Sí, el Jidaimono, bé, seria el manga que parla de història del Japó, no? Aquí és on apareixeran els mangas de samurais, els mangas al voltant de la bomba atòmica, mangas al voltant de biografies de personatges il·lustres de la història japonesa... Bueno, és el manga històric.
1: Bé, nosaltres aquí tenim la Megan Maxwell i allà tenen els Tankobon. Sí? Ho he dit bé? Sí? Tankobon?
0: El Tankobon, sí.
1: A mi em van cridar l'atenció, bàsicament, no tant pel gènere, sinó pels títols, perquè són superexplícits. O sigui, quan estàs delante, solo pienso en empotrarte...
0: Ah, no parles del Tankobon, parles del TL, del Tinslo.
1: Ai, perdona, del TL.
0: Estan a la mateixa pàgina.
1: Estan a la mateixa pàgina, no. TL, perdoneu, corregim. Aquest, i després, El bombero de los dedos de fuego. Llavors, clar, són títols tan explícits que vaig pensar, mare meva, no et pots equivocar quan els compres. No,
0: no, no. Mira, clar, és que hi ha una cosa molt curiosa, que abans he parlat de demografies. Hi ha una cosa, és el hentai, que és el manga eròtic, i sobretot bastant pornogràfic, dirigit a homes, i després està el Teen's Love, el TL, que és són les sigles de Teen's Love, que és el manga eròtic, que ja no és tan pornogràfic, però que déu-n'hi-do, dirigit a dones i a noies. Clar, El bombero de los dedos de fuego, o cuando estás delante solo pienso en empotrarte, que això són coses publicades aquí, o sigui, que estan publicades a l'estat espanyol. Bueno, són explícits.
1: Aquí no et pots equivocar. O sigui, quan vas a comprar, tens claríssim, perquè jo dic, aquí tenim molts llibres eròtics, però potser els títols... Bueno, hi ha col·leccions que sí, que són molt explícites,
0: sí,
1: però n'hi ha que no...
0: Les edades de Lulú, i les edades de Lulú potser mira una senyora gran explicant la seva vida, però clar, quan no, tu tens delante, no. Solo pienso en empotrarte, evidentment...
1: Anem a preu fet.
0: Ah, sí.
1: Anem a preu fet. Aquest va fer gràcia.
0: Però sí, i a més allà és molt bo, perquè allà tots aquests gènere eròtic no el tens amagat en un lloc allà fos de la botiga, en una cantonada, darrere una cortina, no, els tens allà posats pel mig, I de fet aquí a una llibreria catalana i també te'ls trobes a la prestatgeria que els hi toca, Tampoc és que s'amaguin.
1: A veure...
0: No et pas venen retractilats amb un plàstic perquè no puguis allà obrir-los i salti segons quina imatge allà enmig de la botiga, però mira...
1: Escolta, la humanitat no s'ha extingit perquè hem procreat.
0: No,
1: és una cosa natural. Que passa que al llarg de la història hi ha hagut molta censura i molts tabús d'una cosa absolutament natural.
0: No, i a més el tabú és diferent al Japó que aquí, que també en parlo en el diccionari. Aquí potser un tabú molt gros i molt gran no, potser seria el tema de les relacions amb menors. Allà, si és un dibuix, diuen, bueno, és ficció. Mentre no siguin imatges reals, que aquí llavors sí que és delicte, mentre sigui dibuix no hi ha cap problema. I tu t'hi trobes, que vas el mateix, a una prestatgeria, agafes un volum i dius, ai, què serà això? I pum, t'hi trobes allà dos nens o un senyor adult amb un bebè i que jo, clar, dius... Jo quan ho vaig veure em vaig horroritzar, vaig tancar el volum i vaig dir, mare de Déu, senyor, que estic veient...

0: També va haver-hi un moment que era una etapa de la censura japonesa on no es podia mostrar el pèl públic de les dones.
1: Imagina't.
0: I llavors, bueno, els il·lustradors de manga que feien, bueno, pues mira, la rasura i fora, no? Tampoc no... O no es podia mostrar el cos d'un home i el d'una dona despullats si no hi havia un metre de distància entre ells. Què van fer els il·lustradors? Doncs inventar-se els tentacles. En comptes de tenir un penis normal i corrent, tinc un penis en forma de tentacle i si ja que pues, em poso vuit tentacles com un pop i ja està, ja m'he saltat la censura.
1: No hi ha res com la creativitat i la imaginació per saltar-se la censura.
0: No, això els japonesos han estat prolífics a l'hora de saltar-se les censures.
1: Molt.
0: Però, bueno, són maneres també, coses diferents, no?, a l'hora de què pots trobar o no trobar en un manga al Japó.
1: Podríem estar hores parlant, però anirem retallant una mica perquè ens quedaria molta teca per parlar. No m'agradaria acabar sense parlar del Magañol. Aquest sí que l'hem de citar, perquè és de casa.
0: Clar, bueno, fins a cert punt, no? Com a de la casa del veí.
1: De casa del veí, però bueno, que ens toca aquí.
0: Però que també ja tenim Mangalà, eh?
1: És que, esclar, això va pel final, també, perquè anava a dir en català. Hem de reivindicar el català.
0: Comencem a tenir. Sí, o sigui, a veure, hi ha molt de debat al final de dir què és un manga, no? Perquè el manga, què és? El còmic japonès, el còmic d'expressió de tradició japonesa, el còmic d'estètica japonesa, al final dius... Clar, d'estètica japonesa, l'estètica, tants autors, tantes maneres de dibuixar. No hi ha una estètica única. D'origen japonès, el problema és que cada cop hi ha més europeus que dibuixen al Japó. I més europeus que dibuixen amb la manera de fer del Japó, que com que han consumit només, o en el 90%, manga i anime japonès, estan imbuïts de la manera de fer dels japonesos. I el que els seria estrany és escriure un còmic franco-belga. I, per tant, ells també estan fent manga. Al final, el que és el manga, que això ho deia a l'Oriol Estrada en el seu blog, que vaig llegir fa poc, diu, al final, el manga és aquell còmic de tradició japonesa, no? I clar, la tradició japonesa la pot escriure molta gent. I llavors ja parlem de Manfra, pel manga fet en francès, el Manganyol, que és el manga fet en castellà, no? Que déu-n'hi-do el que se'n fa, val? Com Pan d'Empori un cafè, de la Camapón, o Liquid Memories, de Fidel de Tovar, i, no? Mangalà, doncs tenim, per fi, tenim fanzins, com el Bon Cop de Jam, val? Que s'han publicat cada any un, val? Des de, bueno, es va fer l'any passat, el 2025-1, ara en aquest Sant Jordi ha sortit el segon, i bueno, a poc a poc sí que sembla que estigui apareixent ja per fi manga de tradició japonesa escrit i dibuixat i publicat ja pensant que surti en català.
1: En català. Hem d'anar obrint camins, que dic jo, però bueno, tu ja fas molta feina i per tant...
0: Sí, però com que dibuixar no en sé, llavors aquesta feina l'han de fer altres.
1: No. Dibuixar, bueno, cadascú el seu, Josep, però sí que és cert que a més hi ha molt consumidor a Catalunya, molt consumidor de manga, d'anime...
0: Sí, ara parlant amb llibreters i el món editorial del còmic i d'això, gairebé un 60% del que es consumeix avui en dia a Catalunya és manga.
1: Imagina't.
0: O sigui, tu mires les novetats setmanals i perfectament cada setmana poden sortir més de 50 títols. Per tant, estem parlant de gairebé 200 títols al mes. Això per un llibreter és una tortura.
1: Sí.
0: Perquè, clar, la taula de novetats... I el fons que pots tenir en una llibreria... també és limitat, no? Però sí, ara mateix el mercat del manga a Catalunya és una cosa immensa. És immensa. I la prova, els que llegeixin el llibre, aquí vas trobant de tot tipus. O sigui, és que hi ha mangas per qualsevol cosa. O sigui, què vols saber d'economia? Doncs et compres tipus d'interès. Allà t'ensenyen l'economia. Que necessites, jo què sé, pues saber com cuidaries un dinosaure, pues et compres Dinosant, que va sobre un parc de dinosaures als nostres dies. Que vols simplement històries de màgia i pues també tens màgia, lluites, de tot això. Però que vols aprendre a cuinar? Doncs també, que vols saber jugar a les cartes japoneses? Tens mangas que t'ensenyen a jugar a cartes japoneses o als escacs, el que tu vulguis. Històries sobre pintors? Moltes.
1: A més, el que està dient, jo us dic que cada vegada que entreu en una d'aquestes entrades, en una de les excepcions i definicions, jo penso que trobareu el vostre manga i el vostre anime particular, perquè tenim des dels esperits de la natura, també hi ha esports, surten els Power Rangers, n'hi ha de Xina i de Corea, o sigui, la feinada que ha fet aquí és impressionant, jo penso que és un bàsic que heu de tenir, i si el llegiu, us animareu a entrar en aquest món, sí o sí, i trobareu el vostre.
0: Mira, jo et faré per acabar un joc,
1: digue'm,
0: em diguis una lletra.
1: Ui, vinga, t'haig de dir una lletra.
0: Sí.
1: Home, la M,
0: La M. Doncs amb la M jo et dic quines són les paraules i llegim l'entrada, que tu vulguis.
1: Vinga.
0: Diu Magical Girl, Magical Girlfriend, Manga Kisa, Manganyol, que aquesta ja n'hem parlat, Manhua, Mangua i Meca.
1: Manga Kisa.
0: Manga Kisa. Doncs mira, aquesta és una molt curiosa i llegeixo l'entrada. Literalment, manga cafè. Són cafeteries on es pot llegir manga, però no es limiten només a això. També són cibercafés, tenen sales privades que es poden llogar a un preu molt barat on pots tancar-te a jugar videojocs online, mirar pel·lícules, llegir tranquil, estirar-te a descansar, passar-hi la nit a preu econòmic. Tingueu en compte això si viatgeu a Japó i us quedeu tirats. I fins i tot dutxar-te o prendre rajos uva.
1: Escolta, ni fet a mi de l'entrada aquesta, m'encanta.
0: O sigui, de fet això, conec a gent que ha anat al Japó i de dir, mira, és que haig de passar tal dia a tal poble i no sé què, i està tots els hotels d'aquell poble plens, però he vist que hi ha un manga kisa i dormiré allà al manga kisa. Me tancaré en un cubículo d'aquests així tancats i en aquesta habitació també tenen dutxa, em podré dutxar, tal, i tota la nit. Quan em cansi de llegir o de mirar sèries, a dormir. O sigui que, mira, una opció barata per dormir. Molts treballadors del Japó, de fet, d'aquests que estan sobreexplotats i que quan acaben la jornada ja potser són les 2 de la matinada i diuen és que demà entro de nou a les 8 del matí, se'n van a un manga kisa del costat de l'oficina, dormen allà 5 hores, es dutxen, es renten i així el dia següent tornen a l'oficina. Perquè veieu fins i tot la utilitat dels manga kisa, no és una cosa on vagin només otakus, per això tenen dutxes, perquè molts oficinistes hi van.
1: Otakus o no otakus, si aneu a Japó ja teniu una entrada més per apuntar. Una cosa,
0: un lloc per dormir, veus?
1: Una... Sí, sí, sí.
0: Apa, no, no. Consells de viatge.
1: Qui ens ho hagués dit, no?, que també ens aniria bé per viatjar. És que el Josep, Josep és un pou de sorpreses. No saps mai, no saps mai. Ell quan s'hi posa de veres, doncs ja ho heu vist. O sigui que jo us aconsello el llibre dels otakus de Josep Rodríguez, publicat per Lapis Lazuli. En Josep Maria.
2: Vull afegir una mica de centre de dades, agafant un mica el fil que parlàvem del Mazinger Z. Originalment és de l'any 1972. A Espanya es va estrenar al març del 1978. No es va emetre sencera. Allò que parlàvem dels títols de crèdit italians, la van tallar a la seva emissió i hi va haver una gran protesta nacional que va quedar envaïda als telèfons de Prado del Rei i la van substituir per una sèrie italiana. No sé si la recordareu, però es titulava Orthoway.
1: Sí!
2: Clar, no havies nascut. Orthoway era una mena de Tarzan a la italiana, un nano jovenet que la van substituir, però van tallar, no van emetre tota la sèrie sencera, la van tallar al Mazinger Z per emetre l'Orthoway. Bé, és un detall curiós, eh?
1: Em sembla la cançó de l'Orthoway. Sí, nosaltres som més grans, Josep. Som més grans. L'edat és el que té, però escolta'm, tu... Ja ets un home savi del Japó, ja vas per aquest camí i ens estàs deixant moltes coses boniques. Jo penso que estàs deixant un bon llegat perquè estàs sent pioner en moltes coses i jo ja estic esperant a veure què trames per continuar llegint-te.
0: Bueno, alguna coseta n'hi ha, alguna coseta n'hi ha. Moltes gràcies per convidar-me a l'entrevista. Encantat de ser aquí amb tu sempre que vulguis.
1: Gràcies, Josep.
2: El calaix més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Del 24 de juliol al 2 d'agost teniu una cita amb el Festival d'Ansàniau, guardonat amb el Premi Nacional de Cultura 2021. El Festival de Cultures del Pirineu arriba a la seva 35a edició. En parlem amb la seva directora, Ruth Martínez Ribot. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
1: Si teniu les agendes plenes, podeu començar a buidar-les, perquè del 24 de juliol el 2 d'agost teniu una cita amb Dansàneu. Avui ens acompanya la seva directora, la Ruth Martínez Ribot, i a més, Ruth, benvinguda, estem d'aniversari.
3: d'aniversari total i d'aniversari gros, eh? D'aquella xifra que ja fa goig, diguem, eh?
1: 35 anyets, que es diu aviat, això.
3: I tant, 35 anys, no?, de moltes històries que hi ha al darrere, de moltes persones que ho han fet possible, i un any que, sens dubte, té aquest extra, diguem, no?, de ser compartit, perquè té una xifra molt rodona i molt bonica, com bé dius, sí, sí.
1: Espectacular també el cartell, i podreu trobar alguns dels convidats que han passat pel programa, com la Magalí Sare i bé, mil i una, tenim el Pol Guasch, també de les Terres de Tarragona, que jo dic, escolta'm, sempre arrossegant cap a casa, que estava, surt amb la Clara Pella, però és immens, immens el cartell. Fes-nos, no sé, penso que podíem fer un tastet potser de les més petums o de les que criden més l'atenció, i després ja mirarem on ho poden trobar, com poden comprar les entrades...
3: Jo crec que és important, primer, no?, que és un festival totalment, diguem, multidisciplinar, per tant, és un festival on hi ha dansa, on hi ha música, però on sobretot es posa en valor el patrimoni monumental, per entendre'ns, no?, les esglésies anauenques, el romànic, no?, però també el patrimoni natural, el patrimoni immaterial, hi ha temes de memòria, de cultura popular, de tradició, és a dir, és molt calidoscòpica, no?, la proposta, i això vol dir que et pots trobar des d'una veronal amb Sonoma, no?, que ens fa molta il·lusió de poder-ho portar en un espai i en un poble, diguem, de foc, com és en aquest cas Isil, no?, els que hagin vist Sonoma ja saben de què parlo, i doncs podem trobar això, una proposta de dansa de formatge mitjà gran, o podem trobar això amb concerts, molt bé has dit el de la Magalí, obres de teatre, lectures, produccions pròpies. Jo crec que és important també veure que som un festival que produeix i coprodueix, per exemple, aquest espectacles que, per exemple, que s'han esgotat, però que ens interessa posar-los en valor, com aquests drames rurals i altres contes, no?, amb aquesta curadoria preciosa de la Blanca Llum Vidal, director d'escena en Sergi Belbel, i una de les actrius de Catalunya, com és l'Àngels Bunyalons, amb uns textos, una tria de textos que ha fet la Blanca Llum, espectaculars. Disseny sonor de Joan Díaz, serà una proposta preciosa, Isabarre, no queden entrades, però és una proposta que neix de bracet del Festival Clàssics i de Temporada Alta, i per tant es podrà veure més enllà del nostre territori, no? Però hi ha moltes coses, hi ha solos, hi ha aquest solo de dansa amb en Víctor Pérez Armero, de la Magdalena Garzón, un artista que m'ha acompanyat durant 3 anys, hi ha la residència artística de la percussionista i autora la Núria Andorrà, que farà un munt de propostes, i com bé deies, no?, aquestes converses tàndems amb gent que ens agrada, gent que seguim, que llegim, que són referents, el Pol i la Clara, evidentment, però no sé, un artista del territori lleidatà, la Mabel Olea, referents històrics, jo què sé, la Dharma Umpam, no?, aquesta una altra proposta que també té les entrades esgotades, tenir això, la companyia elèctrica Dharma, a tocar, diguem, per un públic reduït, perquè és una de les coses que ens defineix clarament. Som un festival, diguem, que ens agrada la pluja fina, que creiem que és la que fa saó, la que sedimenta, la que alimenta, la saba, no? I per tant, som un festival d'aforaments petits, petitíssims, si mirem també, no?, propostes que hi ha arreu del territori, però per nosaltres rellevants, no? És important de pensar les propostes adequades en els espais i, per tant, de no pensar en una sobremassificació dels llocs on anem a fer les activitats, no? Hem de tenir una mirada responsable en relació a l'entorn on fem les propostes.
1: A més, un entorn meravellós, uh-huh. I que, si podeu, si teniu el luxe de poder tenir vacances, temps i diners, que dic jo, per estar-s'hi, aprofiteu tots els dies, perquè a més, es fan espais diferents, es pot fer un tour, viure la natura, viure l'art i viure la cultura.
3: Totalment, són això, més de 40 propostes en 10 dies. Tenim gent molt, molt diversa, no?, com a públic. És bonic veure la mescla, diguem, de gent del territori, perquè és important recordar que darrere d'aquest festival hi ha una entitat sense ànim de lucre, el Consell Cultural de les Valls d'Àneu, que és de nascuda del territori i que, per tant, el que vol també és reivindicar aquesta necessitat de tenir cultura de primeríssim nivell a les Valls d'Àneu, en un entorn on no hi ha, per entendre, grans teatres i auditoris com els que tenim al CAP, però on els teatres i auditoris són, en aquest cas, doncs això, una borda particular, un prat, una plaça major d'un poble o una església preciosa com pot ser, no sé, l'església del Sant Josep Pastor Son o l'església, naturalment, de Santa Maria d'Àneu o Sant Joan d'Isil, no? Que són espais bellíssims, no? Però com veiem aquests espais que estem acostumats a veure'ls cada dia, diferents, perquè es converteixen en escenari artístic, en llocs on els artistes hi fan residència i, per tant, dialoguen amb aquests espais. I és això, no? Una mirada que treballa doncs, bidireccional per la gent mateixa del territori i per la gent que els visita, no? Hi ha aquesta mescla molt, molt bonica, no? De gent d'allà i gent de fora.
1: Jo ja faria les maletes, ja t'ho dic.
3: Esperem, escolta, encara hi ha entrades per algunes coses, clar que sí.
1: Ara direm on aconseguiràs entrades, però certament podeu entendre perquè va ser Premi Nacional de Cultura l'any 2021. Ben merescut, perquè és moltíssima feina i, a més, que ha tingut una acollida que jo penso que va increixendo, no? Diria, Ruth?
3: La veritat és que va ser molt bonic, ho dius, i mira, se'm posen cada una mica els pèls de punta, perquè va ser una sorpresa molt gran veure com això, a vegades, la gent que fem feina als marges, no? Allunyats dels territoris on es prenen les decisions grans i rellevants, doncs també som mirats i som vistos, no? I és important aquest element de la descentralització. Va ser, jo crec, importantíssim per a nosaltres l'any 20, l'any pandèmic, fer d'Ensàneu, en un any en el qual pràcticament no es va poder fer res. Els qui teníem formats petits, a l'aire lliure, estranyots, unes dates que ens donaven certa flexibilitat, aquella lluita emocionant, no?, que vam tenir l'any 20 per dir no, nosaltres sortirem amb espais reduïts, amb les dates canviades, amb els aforaments que s'hagin de sortir, però sortirem. Jo crec que allò ens va posar, diguem, en el mapa, no?, i es va traduir en el reconeixement del premi l'any següent. I això, vulguis o no, doncs fa que entris en una mica de circuit diferent i estem recollint els fruits. I també és important que és un element, com et deia abans, d'autoorgull anauenc, no? La gent del territori que veu, ostres, el seu territori, els seus espais, les propostes que neixen d'allà, ostres, no? Recórrer més enllà, reconegudes, no? Doncs això és importantíssim i és, en fi, no? Són premis realment rellevants en aquest sentit, no? Pels que fem feina en aquests territoris allunyats, diguem.
1: Descentralitzar, que nosaltres moltes vegades des del programa sempre diem que hem de sortir i hem de veure tot el que es fa arreu del territori, que costa molt a vegades posar-ho, no? Donar-hi èmfasi, agafar el cotxe i marxar, si a l'estiu anem a tombar per tot arreu. Què ens costa? Allargar una miqueta més i descobrir un nou paisatge. Jo també he fet una mica una tria personal, però, i clar, també me'n vaig, em va cridar molt l'atenció, converses entre els germans Pau i Enric Casals, les barques que volen del cel. És meravellós.
3: És una proposta que jo crec que sorprendrà molt. És una de les produccions pròpies que et comentava. La farem el dia 25 al Centre Espiritual de les Valls amb els Serafins mirant, no?, a Santa Maria d'Àneu. I allà hi trobarem doncs, un escriptor de referència com és en Jordi Lara, amb un director i actor importantíssim al país, amb una trajectòria impressionant com és en Xavier Albertí. I tots dos faran d'actors i de músics de l'escenari, és a dir, text original i aquesta idea de si no, de convertir-se en els germans Pau i Enric Casals és una declaració d'amor al patrimoni musical català, és una proposta que s'emmarca, no?, dins d'aquest any Pau Casals i ens fa moltíssima il·lusió que després pugui rodar pel territori i de fet el dia, per exemple, ja ho podem anunciar, el dia 11 de desembre la podrem veure aquesta proposta al Petit Palau, al Palau de la Música Catalana i esperem que pugui rodar moltíssim més arreu, no? És a dir, conèixer com serien aquelles converses, aquella relació que va donar molt de sí i que explica en bona part també, no?, les persones que hi ha a l'entorn de la figura que acaba excel·lint o que acaba destacant, no? Però la relació entre els dos germans, molt bon músic també l'Enric Casals, és molt interessant. Sí.
1: Sí, i no és excessivament conegut, sí, en els cercles musicals, però no fora d'ells, perquè, clar, Pau Casals, clar,
3: tan potent, no?, que d'alguna manera eclipsa, acaba eclipsant la resta, no? Però està molt bé a nivell d'entorn, sí, poder conèixer el que podia ser... Podria ser això un diàleg fabulat, que explica en Jordi, perquè evidentment no tenim transcripció d'aquests diàlegs, però sí tenim molta documentació que ens dona peu a poder imaginar què va passar en determinats episodis, en determinats moments, no?
1: No podem obviar, ara que ja anem cap a aquest final del tastet, precisament el tastàneu.
3: Molt important la política de suport als productors locals. És un territori on hi ha molt bona teca, s'hi menja molt bé a les Valls d'Àneu. És un territori amb bons formatgers, amb molt bon vi, per cert, amb bon producte també, comença a haver-hi tot un tema de fruita important. I llavors, bé, la majoria d'activitats, dues coses destacables. Primer, la meitat de la programació és gratuïta, No perdem de vista que la nostra obsessió és fer accessible la cultura, sobretot a la gent que està allà i que no té programació estable durant tot l'any. Dos, preus totalment populars, no hi ha cap entrada que superi els 30 euros, no hi arriben, de fet, cap d'elles, i a la majoria de les activitats hi ha un tast que vol dir una bona copa o de vi o de producte del territori maridada amb aquests sabors de la terra. Per tant, és important aquest diàleg amb la gent que fa feina allà dalt. Hi ha gent que està fent molt bones coses, molt bons productes, i fem això, els tastets, a la majoria d'activitats que fem, i després, a part, fem el sopar, el tastàneu, amb un munt de plats, dolç, salat, plats elaborats, en col·laboració amb restauradors d'allà, i per tant, vull dir, és un sopar, que surts d'allà bé,
1: Com per no tornar a casa i quedar-se allí una bona temporada.
3: Exacte, sí.
1: Teniu pàgina web i ho teniu tot molt fàcil perquè tothom pugui accedir als continguts, xafardejar i comprar les entrades, Ruth.
3: Exacte. Mira, és dansaneu.cat, ben senzill. Teniu una pestanya molt visible on hi ha el programa del festival, que té un format de diari, que vol dir que hi ha alguns articles que expliquen una miqueta més sobre el nostre territori, sobre el patrimoni natural, sobre les activitats. Després, detallats tots els eixos temàtics que en diem nosaltres, hi ha un eix sobre memòria democràtica molt potent, un eix sobre igualtat de gènere, el que són, com ho deia, no?, les produccions pròpies, les coproduccions, tot això està molt ben explicat, i després a partir d'allà pots anar bussejant, i molt fàcil, a través d'una plataforma com n'hi ha tantes, en el nostre cas Antràpolis, doncs pots comprar les entrades en cas que en quedin.
1: Escolteu, si no teniu les maletes a punt, ja trigueu. Recordeu les dates del 24 de juliol al 2 d'agost. Teniu una cita amb Dansaneu. Moltíssimes gràcies, Ruth. I escolta, enhorabona per aquests 35 anys i, a més, que tu estàs al capdavant des de l'any 2015, no m'equivoco, no?
3: 12 anys aquí al capdavant i també treballant en l'època difícil dels canvis, perquè ens fan molta por els canvis i costa molt consolidar els canvis. Per tant, m'enganxes amb un any feliç, perquè veus que, ostres, tot allò que has anat construint i ha anat costant també, no? Ens costen els canvis i costen els canvis de model. Fa molta il·lusió veure que el festival està consolidat i és un goig, la veritat. O sigui que sí, molt, molt contenta i amb moltes ganes que arribi el dia 24.
1: Per molts anys més de Dansaneu, enhorabona, Ruth, i vosaltres ja ho sabeu, maletetes, cap amunt i a gaudir.
3: Ens hi veiem, gràcies.
4: El calaix més estil. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. La Setmana del Llibre en Català celebrarà la seva 44a edició del 18 al 27 de setembre sota el lema Molt per veure, molt per llegir. Però no haurem d'esperar al setembre per desvetllar que en Ramon Solsona ha estat guardonat amb el 30è Premi Trajectòria i en Màrius Serra amb el 6è Premi Difusió. El calaix més estiu.
5: Cristina Domènech, directora de La Setmana, ens feia un petit resum del que serà aquesta edició i alguna novetat.
6: Aquesta nova edició de La Setmana serà una gran edició, esperem. Ocuparem tot el passeig Lluís Companys, de punta a punta, des de l'Arc del Triomf fins a la Ciutadella, amb una proposta d'activitats realment molt interessant per a tots els públics. Hi haurà 8 espais de programació que simultàniament oferiran diverses activitats, on hi passaran moltes coses per a un públic molt ampli, i a més de comptar amb 98 casetes, on 282 dues editorials mostraran el que estan publicant i el seu fons. Per tant, esperem que sigui una setmana molt participada i superar fins i tot aquests 120.000 visitants de l'any passat. Hem apostat per un llenguatge contemporani, arriscat, en som conscients, però fugir una mica de les típiques propostes de llibres, d'il·lustracions, i hem anat a buscar aquesta mirada del lector. Ens hem posat a la cara del lector, no?, que té quatre ulls per veure tot el que hi ha a la setmana i per tot el que hi ha per llegir. I sí, hem fet una aposta una mica diferent.
5: A Màrius Serra no va poder assistir al lliurament del guardó, però va compartir amb els assistents el seu agraïment amb un vídeo on destacava el treball per la llengua que es fa des de la setmana i l'alegria de poder formar part de l'equip dels guardonats. Amb en Ramon Solsona, un dels escriptors de capçalera del programa, compartíem en directe el moment.
1: Una de les alegries que hem tingut avui, precisament, vosaltres ho escoltareu en diferit, és arribar i moldre, perquè entrava per la porta a la roda de premsa de la setmana i m'he trobat en Ramon Solsona. I he pensat, li han donat el premi. Soc feliç. Ramon, enhorabona. Premi Trajectòria.
7: Moltes gràcies.
1: Una alegria, eh? I una alegria per molts i moltes dels que estem aquí.
7: Doncs a mi m'agrada molt, compartir aquesta alegria, que la gent se sent propera, gent que t'ha llegit, gent que aprecia la teva carrera literària, i aleshores això acompanya molt, sí.
1: Bé, és una llarga trajectòria. Hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt que has dit, diu, jo no escric tant com l'Andreu Martín perquè jo necessito el meu temps cada vegada que escric un llibre, i això em va impactar molt perquè quan vas escriure temps enrere, que també vaig estar a la roda de premsa, ho vas dir, diu, jo no puc córrer, jo necessito mirar-m'ho bé tot plegant.
7: Sí, a veure, primer, un gran reconeixement per l'Andreu Martín, una persona extraordinària, que tenim... som amics, eh? Jo em vaig alegrar molt que l'any passat fos ell el Premi Trajectòria, i tenim interessos i tarannàs diferents. Ell escriu molta novel·la negra que no és el meu territori, però és curiós, ell publica molt, ha publicat moltíssim, i jo sóc molt lent, vaig molt a poc, i és així, i ja està, no. Mai m'ha preocupat. D'una cosa sí que estic content, i és que això ho hauré de repetir més entrevistes,
1: M'encanta.
7: Sí, ho dic ara, per primera vegada, Però hauré de repetir més. I és que, si miro enrere, estic content perquè no m'he penedit de res. És a dir, tot el que he donat als editors és perquè ja estava tan treballat que diria, ja no puc fer-hi més perquè ho espatllaré. Aleshores, potser m'hauré equivocat amb coses, això no ho sé. Però tot el que he fet, tot el que he publicat, ho dono per bo. I això, sense excepció, eh?
1: Jo penso que això encara et fa molt més mereixedor del premi, bàsicament perquè estem en un moment on les IAs, les presses, els xats GPTs, el publicar contínuament, l'estar sempre en alça, jo penso que ens han ofegat una mica en algun moment en el món literari. Hi ha de tot, no vull generalitzar. Però aquest escriure amb la consciència de la llengua, del que es diu, de les reflexions, és tan necessari?
7: És necessari sempre. És necessari. És a dir, jo la consciència de la llengua la tinc com a prioritat. Jo quan escric em miro tant que no hi hagi repeticions, que no hi hagi els verbs que acaben amb va mirar, va observar, va menjar, va... Home, tot acabar, no? S'ha de canviar, que no soni repetitiu, aquestes rimes internes, tot això. Mirar que les paraules, malgrat que jo escric a vegades d'una manera que em salto la normativa, però amb molt a consciència, malgrat això, miro molt que les paraules siguin les adequades, que siguin les justes. Si aquell verb és transitiu o és intransitiu, això no ho mira ningú, eh? Però això... m'hi fixo i, clar, això fa que avancis molt a poc.
1: En moltes entrevistes parlem de la màgia, no? D'on està la màgia de que un llibre agradi tant, que arribi, que moltes vegades no se saben les fórmules. Doncs el que acabeu d'escoltar és tota aquesta feina prèvia que al final, quan llegeixes, és com si sortissin espurnes de les pàgines i quedes embadalit llegint i no vols que s'acabi el llibre. Ets conscient d'aquesta meravella?
7: A veure, quan tu escrius, el lector hi és i no hi és. No hi és perquè tu estàs sol, és una feina solitària, però el tens al cap sempre. I aleshores tu li vols donar caramels. I aquests caramels a vegades el fan treballar. Jo vull que lligui caps, que no li vull donar mastegat. Però també li vull donar qualitat, en el sentit de dir, escolta, no ho he escrit de qualsevol manera, m'hi he mirat molt. I si a tu t'enriqueix, doncs hauré acomplert l'objectiu.
1: Parlàvem d'aquest temps enrere, que per mi va ser la primera roda de premsa compartida amb tu, després de... que m'has fet moltíssimes, jo hi he arribat una miqueta més tard, però ara estic vivint molt el temps de xocolata. Sí.
8: No.
1: Ara t'ho diria malament, el carrer de la xocolata, perquè ara me n'anava amb la cara de Santos al desig de xocolata, no sé jo, el carrer de la xocolata, precisament perquè jo ja me l'he llegit, però ara se l'està llegint la mare. I tu em parlaves d'aquest canvi generacional, no? D'aquest traspàs dels uns als altres, i de com deixes aquest testimoni d'una època.
8: Sí, mira, justament ara que parlem del Premi Trajectòria, el carrer de la xocolata són unes memòries infantils i juvenils, però en cap moment és, diríem, la biografia d'un escriptor. Com es forma un escriptor? No, això podria ser un paleta o un oficinista. No, senzillament, jo explico la història en part de la meva família, perquè és la meva, però també com era la vida quotidiana de la nostra infantesa dels anys 50, dels anys 60, senzillament per deixar-ne testimoni. Això era l'objectiu primer. Què passa? Que hi ha molta gent de la nostra edat, o també posterior, que o bé ha viscut unes vivències iguals o similars, i d'això en tinc moltíssimes proves, moltíssimes, i després gent que diu, home, jo això no ho he viscut, però m'agrada entendre com havia estat això.
1: Compartir història. I si ara parlem d'història i fem un viatge en el temps, els teus primers records de la Setmana del Llibre en Català?
8: Mira, els meus primers records era de... Sé que havia passat per diversos espais, tot molt modest, però potser el que tinc més present, perquè jo és la primera vegada que hi vaig intervenir, és un llibre sobre mitologia que em va demanar de presentar la Maria Àngels Anglada, que és un honor, i això va ser l'estació de Sants. I l'estació de Sants era com un raconet del vestíbul. Clar, aleshores, aquesta setmana que ha anat creixent i que ha anat agafant tanta importància, que ja no era treure els llibres que no es venien al racó, al fons. Treure, abans era només això, treure el fons i algun llibre nou. Ara, bàsicament, són novetats. I són novetats, i són debats, i són diàlegs, són festes, són entreteniments per la canalla, molta presència i molta literatura viva en català. Això és extraordinari.
1: Jo penso que us podeu fer una mica la idea de per què li han donat aquest Premi Trajectòria, pel que ha viscut, pel que ha compartit, pel que ha escrit. Són moltíssimes coses. Ramon, nosaltres avui tens molta cua i buscarem un moment més tranquil per fer una trajectòria llarga, però t'agraïm moltíssim tot el que ens has acompanyat literàriament i la teva simpatia i amabilitat.
8: Moltíssimes gràcies a tothom.
4: El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM. Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
2: Marta!
3: Ei, hola, com estàs?
2: Superbé, cada dia em sento millor.
3: I el secret?
2: Doncs ho tens ben a prop.
3: Sí?
2: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
3: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
2: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
1: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
4: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
4: Diré el que tu i jo sabem...
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
4: I jo dic no...
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí...
4: No.
0: Pot reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
4: Nosaltres no som deixemors...
0: Temps era temps.
4: No.
0: A Ràdio Arenys. I reviu els millors anys de la teva vida.
4: Nosaltres no som deixemors...
0: Ràdio Arenys, la primera música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en la necessitat de fer front al canvi climàtic des del govern central. El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa de les altes temperatures.
2: La emergencia climática mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y en consecuencia preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: Recordem també que el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis, que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. I precisament, Protecció Civil ha confirmat a través d'un comunicat que manté activada l'alerta del pla enfocat davant un risc d'incendi forestal extrem que es preveu que empitjori a partir de dimecres per una nova onada de calor. Les temperatures superaran els 40 graus en molts punts del país, especialment durant el cap de setmana, amb humitats relatives molt baixes, una situació que incrementarà notablement el perill d'incendi, sobretot a les zones interiors i prelitorals. Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen extremar la prudència al medi natural, especialment en un període de vacances amb gran afluència de visitants. Es recorda la prohibició de fer foc, la importància de no abandonar deixalles, avisar immediatament al 112 en cas de detectar una columna de fum i respectar les restriccions i els tancaments d'accessos establerts per garantir la seguretat. El Pla Alfa es manté en nivells molt elevats en nombrosos municipis, amb restriccions d'accés a espais naturals i, paral·lelament, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu amb més efectius, comandaments i equips especialitzats per prevenir i respondre a possibles incendis mentre continuen treballant en l'extinció dels focs actius i col·laborant amb emergències fora de Catalunya. La titular de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampec a Barcelona el 8 d'agost de 2024. La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteoir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió de deure de perseguir delictes. La interlocutòria que es pot recórrer dona 10 dies a la Fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d'acusació. I un breu apunt per acabar, la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà la pistola Taser 10. L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns en un comunicat on defensa que l'objectiu és reforçar la seguretat dels agents i la ciutadania a les intervencions del risc. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit. Les sis de Ravensbrück.
5: Coloma Seró Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadellà Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
6: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
7: Qui són les sis de Ravensbrück? La primera vegada que vaig sentir a parlar d'aquestes dones va ser a la presentació del llibre de la Míriam Roma, la historiadora del meu poble, d'Almenar. Com molta gent, sabia que molts catalans havien mort a Mauthausen, però no sabia que moltes catalanes havien estat deportades a Ravensbrück. En la memòria col·lectiva tenim la Neus Català, i no en totes les memòries. Escoltar aquelles biografies em va provocar la necessitat de fer d'altaveu. Al projecte s'hi han sumat l'Anna Canyi, la Míriam Roma, la Laia Manresa, l'Abel Purroi i tot d'altres persones que s'hi han anat involucrant. Som l'Anna Gasol i la Pili Garcia, i aquesta és la història de la Coloma Seró.
6: Nom.
8: Coloma Seró.
6: Dia d'entrada al camp de concentració.
8: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
6: Matrícula.
8: 27.037.

0: Capítol 1. Coloma Seró Costa, la primera regidora de Vilafranca.
1: Ravensbrück, literalment de l'alemany Pont de Corps, situat a 90 quilòmetres al nord de Berlín, va ser construït l'any 39 amb mà d'obra esclava provinent del camp de concentració de Sachsenhausen. Ravensbrück va ser l'únic camp del sistema concentracionari nazi per a dones i infants.
2: Partint de l'estudi en perspectiva de gènere de la Míriam Roma, de Pagès Editors, us explicarem la trajectòria vital d'aquestes sis dones que comparteixen el haver estat deportades a Ravensbrück i el haver estat invisibilitzades durant moltes dècades. Nosaltres els farem aquest petit homenatge perquè, com diu la Neus Català, la memòria no és venjança, és justícia.
1: Som a l'Albagés, un poble de les Garrigues a la segona dècada del segle XX. La Coloma Seró neix en una família humil de pagesos, a Cal Cavaler Seró. En l'actualitat, a l'Albagés ja no queda ni la casa que van habitar. El Josep Rubió Sobrepere, garriguenc i historiador especialitzat en recuperar la història de les Garrigues, ens acompanya al llarg d'aquest episodi per donar veu a la Coloma.
3: Traçar o reconstruir encara avui la trajectòria vital de la Coloma Seró Costa continua sent tot un repte. Les dates de naixement fluctuen segons la font que es pugui consultar, o el 12 de juny de 1912 o el 12 de juny de 1914. La localització de la partida de naixement en el registre civil de la població de l'Albagés va ser clau per tal de certificar les dades donades anteriorment.
2: La Coloma és una dona valenta i avançada als seus temps, perquè amb 20 anys deixa el poble per anar a viure i estudiar a Lleida.
3: De ben jove, la Coloma marxà cap a Lleida i es va presentar al llistat de mestres que havien de fer el curset de selecció per a l'ingrés a magisteri. Era l'any 1933. Paral·lelament a la seva tasca d'estudiant i posteriorment docent, la Coloma s'involucrà també en l'esfera política a la ciutat de Lleida. D'aquesta manera s'afilià al PSUC i es dedicà a fer xerrades i actes de propaganda, organitzats conjuntament amb la UGT, per diferents pobles de les Garrigues, però també del Segrià.
1: Som a l'any 36 i està a punt d'esclatar la guerra, i la Coloma comença a exercir de mestra a l'escola de Montpol, al Solsonès. Allí s'hi està un parell d'anys, fins que les tropes franquistes van guanyant territori i ocupen Lleida. És llavors que es trasllada a Vilafranca del Penedès, on hi deixa petjada. Salvador Campamà és vilafranquí i historiador.
4: La Coloma Seró va arribar a Vilafranca fugint de l'ocupació franquista de Lleida. Ella va arribar, de fet, amb una plaça de mestre, amb una de les escoles públiques de Vilafranca que s'havien creat durant la República, i va prendre possessió d'aquesta plaça de mestre el maig del 38. Concretament, la Coloma va aconseguir la plaça amb una antiga escola religiosa que havia estat incautada per la República mesos abans d'esclatar la guerra. Es tractava del grup escolar Francesc Macià.
2: Recordeu que la Coloma, quan va anar a estudiar a Lleida, entra en política i milita al PSUC. Aquesta militància, el constant degoteig de regidors que són cridats a files i les tensions al consistori faciliten que la Coloma entri a formar part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca i esdevingui la primera regidora de la història de la ciutat.
4: A l'últim estiu de la guerra hi havia greus tensions en el govern municipal de Vilafranca entre, d'una banda, Esquerra Republicana, que era el partit que ostentava l'alcaldia, l'alcalde era Fèlix Balaguer, i el partit de la Coloma, o el SUC, unes tensions que van provocar un trencament de l'equip de govern i una crisi que va presenciar la Coloma. Aquests fets, indirectament, van permetre que la Coloma fes un pas més en el consistori i l'agost accedís a la regidoria de Cultura.
1: La Coloma sovint envia cartes a l'Albagés, a casa dels seus pares. Ho fa des de Vilafranca i més tard des de França. Els pares de la Coloma són analfabets i és el mestre republicà del poble qui els llegeix les cartes, el pare del Josep Maria el Ventós a Quadrat. Això és el que recorda el Josep Maria.
5: Resulta que d'amagat pujaven a casa i portaven les cartes de la Coloma Seró perquè el meu pare els llegís. Estaven fetes en castellà, eh? Se sentaven allí, els llegia i llavors li contestaven a la Coloma. I ho feia el meu pare. Aquesta bona gent, per què els ells i les cases? Perquè aquesta gent, amb la guerra i tot això, la filla va marxar. Pel que es veu, doncs era molt llesta i va marxar cap a Lleida i va estudiar la Normal i es va fer mestre. Ells van arribar molt a la misèria, la casa la tenien la part de dalt esfonsada i gairebé vivien baix a l'entrada. I vivien de manera molt precària. Al ser la Coloma a fora i no sabien d'anar-les, llavors què van fer? Va haver una família del poble que els van cuidar fins que es van morir, a canvi de les terres i la casa.
2: Els pares de la Coloma moren a l'Albagés, a la misèria, a la mateixa casa on van veure néixer la seva filla. Sabem pel testimoni del pare del Josep Maria Alventosa que la Coloma és una dona molt alta, rossa i atractiva. És una llàstima que aquesta sigui l'única imatge que ens puguem fer, perquè no queda cap testimoni gràfic d'ella.
1: Ens quedem momentàniament al municipi de l'Albagés, perquè la sort que va tenir la Coloma de mantenir correspondència amb els seus pares no la van tenir molts altres veïns del municipi. L'any 2019, quan el Miquel Àngel Llimós, exalcalde de l'Ajuntament de l'Albagés, buscava fotos antigues a l'arxiu històric, hi va trobar una carpeta on estaven classificades unes cartes escrites entre el 39 i el 41, que mai no van arribar als seus destinataris.
6: I li vaig comentar de poder anar a l'arxiu a donar un cop d'ull per si podíem trobar fotos antigues del poble, perquè m'interessava aquest tema de poder trobar material antic. La sorpresa és que el primer que havia trobat és aquesta carpeta, molt ben classificada, un total de 39 carpetes de 42 persones que se'ls havia incautat correspondència que corresponia des de l'any 39 al 41.
2: L'Albagés és un dels pobles amb el nombre d'executats més alt per càpita de la postguerra franquista a les Garrigues i té una de les ràtios més elevades de tot Catalunya. S'hi van executar 11 persones durant aquell període de la postguerra. En aquella carpeta, l'antic arxiu de l'Ajuntament, classificades i oblidades, s'hi van trobar la correspondència de 8 d'aquestes 11 persones executades. Són les cartes de comiat a la família o demanant clemència a les autoritats que van enviar els empresonats i represaliats des de la presó de Lleida. Les últimes cartes que van escriure els executats i que el consistori franquista havia retingut.
6: Teníem en compte que se'n van executar 11 persones durant aquell període. Ens trobem que hi ha correspondència de 8 de les 11 d'aquelles persones en aquestes cartes. I moltes va ser les últimes lletres que van escriure.
1: Els afectats per la repressió van ser principalment homes d'entre els 20 i 40 anys, casats amb l'ofici de pagès, de tradició política catalanista i republicana, anarquista o comunista. Els índexs repressius més elevats es troben a les comarques agràries i més concretament als pobles d'amb menys de 5.000 habitants. Les condemnes s'aplicaven de manera arbitrària, tal i com va passar a l'Albagés.
6: Hi ha gent que a lo millor va ser executada i no hi ha cap informe, no tenim constància de que hi hagués res. I d'altres, llegies l'informe, hi havia unes acusacions tan fortes com els que la gent que van executar, la mateixa, però van quedar en llibertat i van fer vida normal al poble. Vull dir que les acusacions polítiques eren una cosa i a l'hora de les execucions van comptar molt rencilles entre veïns, enveges i ajustament de comptes. Prèviament s'havien fet un consell de guerra a 7 veïns del poble, de caire de dretes, pròxims a més a la Iglesia, bueno, però se'ls va condonar la pena. Llavors, quan va ser la postguerra, va ser al revés, però llavors no hi va haver clemència.
2: Les cartes van ser retornades als familiars 80 anys després d'haver estat escrites. Va ser difícil retornar-les perquè la majoria dels remitents havien mort i els descendents ja no vivien a l'Albagés. De fet, avui, a l'Albagés, només hi queden 300 persones d'aquells 1.000 habitants als anys 30.
1: Ni la Coloma, que ja no tornarà mai més a l'Albagés. Com a mestra i regidora de Cultura a Vilafranca, té un objectiu clar: intentar que tot i el context bèl·lic es respiri la màxima normalitat dins de les escoles. Salvador Campamà, historiador vilafranquí, ens explica algunes de les decisions que va prendre la Coloma com a membre del govern a Vilafranca.
4: La Coloma Saró es va marcar un objectiu molt clar, que era mantenir les classes amb màxima normalitat, cosa que era molt difícil en aquell tram final de la guerra. Feia mesos i mesos que s'arrossegava una greu carestia de tot, alimentària, energètica. Aquesta carestia arribava a les famílies que tenien infants escolaritzats. Aquesta carestia arribava a les escoles. Però, a més, Vilafranca patia un constant risc de bombardeig aeri de l'aviació feixista, perquè Vilafranca estava molt a prop del que s'anomena el Vesper de la Gloriosa. El Vesper de la Gloriosa eren un seguit de camps aeris republicans ubicats al voltant de Vilafranca. De fet, un dels principals refugis antiaeris de la ciutat estava construït a prop de dos centres educatius que hi havia a Vilafranca. Estava construït a la Rambla, on, en una banda, hi havia el nou Institut d'Educació Secundària, que ocupava els locals que fins a la República havien allotjat un col·legi de primària de monges, i d'altra banda, al capdamunt de la Rambla, hi havia les escoles graduades que havia creat la República en substitució d'una antiga caserna militar. Per tant, la Coloma Seró ho té molt difícil per mantenir aquella normalitat que ella tant desitjava.
2: La Coloma fa mans i mànigues per mantenir una mínima normalitat a les aules, malgrat que la por i la misèria s'estenen a la mateixa velocitat i en la mateixa direcció amb què ho fa la guerra.
4: Un entrebanc dur, com a regidora de Cultura, li va arribar al setembre de l'any 38, quan, en plena batalla de l'Ebre, l'institut, aquell institut que es trobava a la Rambla, va convertir-se en un hospital militar, en un hospital de sang, per acollir els soldats ferits a la batalla de l'Ebre. La Coloma va haver d'organitzar el trasllat de l'institut cap a unes noves instal·lacions menys adequades a les que ocupava fins a aquell moment. Amb tot, la Coloma Seró, regidora de Cultura, va actuar amb normalitat pel que fa a assignar places d'escolarització pel curs 38-39. Ella va assignar a quina de les diferents escoles de la ciutat havia d'anar cada infant. Va organitzar colònies escolars amb la intenció de dur-les a terme aquella mateixa tardor-hivern, per tant, a les acaballes de la guerra, però va topar amb un altre escull. Un ordre de la Generalitat de Catalunya del 7 de novembre del 38, establint que es tanquessin les escoles de Vilafranca degut a una epidèmia de diftèria.
1: L'anhel de la Coloma és aconseguir que els infants notin el menys possible els estralls de la guerra, tot i tenir el Vesper de la Gloriosa, els camps aeris republicans al costat i les tropes franquistes apropant-se. Organitza les colònies per mantenir allunyada la canalla dels bombardejos. Com a republicana, aspira a fer laica a la societat i, per tant, també l'escola, plena de sotanes. L'última activitat que organitza és la Setmana de l'Infant, l'equivalent laic dels Reis.
4: Durant la República, la Diada de Reis s'havia substituït per una Setmana de l'Infant, amb ànim de que aquella celebració tingués un contingut absolutament laic, alliberat del contingut religiós que té la Diada de Reis. Doncs la Coloma Seró, amb vigílies de l'ocupació feixista de Vilafranca, va preparar amb un gran detallisme la que seria l'última setmana de l'infant de la República i de la història de Vilafranca, de fet. Una setmana de l'infant que ocupava tota la primera setmana de l'any 1939. Hem de pensar que les tropes feixistes van entrar a Vilafranca el 21 de gener de 1939. Doncs, per exemple, el 7 de gener, és a dir, 15 dies abans de l'entrada de l'exèrcit de Franco a Vilafranca, a la Coloma, dins el marc de la Setmana de l'Infant, havia organitzat una sessió de cinema infantil, el programa de la qual prometia obsequiar amb un berenar a tots aquells infants que anessin a veure la pel·lícula. Clar, és molt important aquest detall. Un berenar en temps de carestia, en temps de misèria, en temps en què els aliments més bàsics eren racionats, és un gran reclam per atreure els infants al cinema.
7: Dejar las armas, el caudillo

mans de les tropes feixistes i la Coloma va ser una de les desenes de vilafranquins i vilafranquines que van decidir emprendre el camí de l'exili, d'un exili que per ella seria definitiu.

0: amb veu de dona, a Lleida, el Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

spend my life being a color.

0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música. Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: 93 792 18 19. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
4: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
5: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
4: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
5: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
4: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
5: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
4: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Veïns de Mar és un programa d'entrevistes per descobrir la vessant més humana dels nostres protagonistes. Història, societat i cultura s'abracen a Ràdio Arenys. Cada dissabte a les 12 del migdia, Joan Puig presenta Veïns de Mar, al 91.2 de Ràdio Arenys, la primera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Durant la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament per donar explicacions sobre les irregularitats detectades en l'aplicació de les proves PISA a Catalunya, els grups de l'oposició han aprofitat el debat per carregar contra la gestió del departament i reclamar responsabilitats polítiques. Tots els grups reclamen explicacions per la gestió de l'error en les proves i critiquen que el cas es conegués a través dels mitjans de comunicació. Diverses formacions han exigit que s'assumeixin responsabilitats polítiques i algunes han demanat directament la dimissió de la consellera Niubó. Junts ha acusat el departament de manca de control i de desordre en la gestió de les proves, ha posat en dubte que la incidència passés de ser percebuda durant mesos i ha reclamat també la compareixença del president Salvador Illa. ERC ha atribuït el problema a una fallada dels mecanismes de control, supervisió i coordinació i ha advertit que la responsabilitat no pot recaure sobre els centres educatius ni el professorat. Per la seva banda, el PP ha denunciat una presumpta voluntat del govern d'evitar l'impacte d'uns mals resultats i ha demanat aclarir qui coneixia la incidència, una petició de dimissió a la qual també s'ha sumat Vox. Els comuns han reclamat una auditoria independent per esclarir què va fallar en el procés i revisar el funcionament de les avaluacions. La CUP ha exigit conèixer quina informació tenia el govern i si s'assumiran responsabilitats polítiques, mentre que Aliança Catalana ha acusat l'executiu d'ocultar informació i ha defensat que la situació justifica un canvi de rumb polític fins al punt de plantejar la convocatòria d'eleccions. I els bombers de la Generalitat continuen treballant en diversos focus d'incendis arreu del país en un dilluns de força activitats en diverses comarques del territori català. A través de fonts oficials, el cos ha confirmat l'extinció d'un petit incendi de vegetació al marge de la TV-3454 del Tebre, mentre que les tasques de control i extinció evolucionen favorablement a un incendi de vegetació agrícola i a Camp de Rostolls de la Seu d'Urgell, i també en un altre de vegetació forestal a prop del Pla de Verdaguer, a Oristà. Per altra banda, s'estan fent revisions perimetrals a l'incendi de Farrera, que continua estabilitzat, i s'ha controlat el de la Pobla de Montornès, que ha obligat a tallar temporalment la circulació dels trens d'alta velocitat al seu pas pel municipi. A més, també s'ha controlat recentment el foc a la vegetació i alguns coberts a prop de la carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat i es treballa per acabar d'apagar-ne els punts calents. Un treballador del port de Tarragona ingressat en estat menys greu a l'Hospital Joan 23 han quedat atrapat a la bodega d'un vaixell de grans dimensions que transportava gra al port de Tarragona. L'avís es va donar el diumenge passades les 7 de la tarda, quan el conductor d'una retroexcavadora que estava pinant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó va quedar atrapat físicament per les cames. Fins als llocs desfets es van desplaçar 5 dotacions de bombers i diverses al SEM. Els bombers van treballar per atendre la persona i escarcerar-la perquè posteriorment el SEM el pogués traslladar i proporcionar-li atenció mèdica. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies en una hora.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
5: Molt bon dia a tothom que avui està amb nosaltres a la sintonia de Ràdio Arenys per escoltar una vegada més la banda sonora de la nostra vida. Una setmana més ens endinsarem en records d'èpoques passades i gaudirem de la música que aleshores sonava en la nostra particular càpsula del temps. Però abans que res, bon dia, Anna Cucurull.
6: Molt bon dia, Montse Comí.
5: En Joan Garcia no el sentim ara mateix, però sempre està darrere els micros i en el muntatge musical. Bon dia, Joan Garcia.
6: Bon dia, bon dia.
7: Tengo don de gente, soy enlace sindical y tengo coche nuevo, que pagas a plazos, pero nuevo.

0: I efectivament, el 1974 està ple de notícies i de música. I avui abordarem totes dues. Abans, però, cal fer l'esment d'en Lluís Guri, un aranyenc de 25 anys que el 23 de desembre del 1974 va debutar a la primera divisió de futbol. Jugava a l'Espanyol de Barcelona i va debutar en un partit contra el Real Madrid. I li va anar estupendament bé, perquè, encara que no sabem com va acabar el partit, sí que sabem que ell va ser l'autor de l'únic gol del seu equip.
1: Doncs vinga, fins a la victòria, fins al final.
0: I ara sí, encetem la primera cançó del programa.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: El 1974 va arribar un dels himnes més emblemàtics del glam rock britànic, Sugar Baby Love, interpretat per The Rubettes, un grup que destacava per la seva imatge amb barrets alts i uniformes retro. El ritme enèrgic i les harmonies corals van captivar ràdios i pistes de ball de tota Europa i encara avui el recordem com un clàssic del pop britànic dels anys 70.
2: En un ple municipal celebrat el 1974, el regidor de Cultura, el senyor Clavel, va informar de la propera inauguració del grup escolar d'ensenyament primari que portaria el nom de Joan Maragall. Segons es desprèn de la seva intervenció, el nou centre disposaria de 16 aules i estaria organitzat amb dues entrades diferenciades, una per nens i una altra per nenes.
1: A veure, perquè jo acabi de veure clar, abans de que es digués grup escolar d'ensenyament primari Joan Maragall, què era?
2: Eren les escoles públiques nacionals.
1: Vale. Cantàveu el cara al sol
2: cada dia? I si no baixaves el braç, no entraves.
1: Déu-n'hi-do.
2: Doncs bé, després de posar-li el nom de Joan Maragall, que el van catalanitzar, van fer un concurs de logos. I el disseny que va guanyar va ser del nostre estimat Pep Espallargas.
1: Sempre recordat. L'anunci es feia en el marc de les actuacions impulsades per l'Ajuntament d'Arenys de Mar per ampliar i modernitzar els equipaments escolars davant de l'augment de la població escolar, clar, baby boom. Aquest projecte s'inscriu en el context de l'expansió del sistema educatiu que es va produir a Espanya durant els anys 60 i 70, especialment arran de l'aprovació de la Llei General d'Educació de 1970, que va impulsar la reorganització de l'ensenyament i la construcció de nous centres escolars.

0: la banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: L'any 1974, Barbra Streisand va captivar el públic internacional amb aquest tema que acabem de sentir, The Way We Were. Donava nom a la pel·lícula protagonitzada per ella mateixa. La cançó, escrita per Marvin Hamlisch, amb lletra d'Alan i Marilyn Bergman, combina una melodia elegant i nostàlgica amb una interpretació vocal carregada d'emoció que evoca records, amors passat i la melancolia de les relacions que deixen petjada. Aquest tema va guanyar justament l'Oscar a la millor cançó original i avui és tot un clàssic americà.
2: El 17 de novembre de 1974, al Monestir de Montserrat, un grup d'activistes catalanistes, liderats per Jordi Pujol, van fundar Convergència Democràtica de Catalunya. La fundació va tenir lloc en un moment de transició política a Espanya, poc abans de la mort de Franco, amb l'objectiu de crear un partit d'inspiració nacionalista, catalana, moderada, democràtica i reformista, que defensés l'autogovern i l'identitat cultural catalana.
1: La creació del partit al Monestir de Montserrat no va ser casual. El lloc simbolitza la identitat catalana i la resistència cultural i va servir com a escenari d'un acord entre diversos sectors del catalanisme polític per articular una força que pogués representar els interessos de Catalunya dins del futur marc democràtic espanyol. Jordi Pujol i els altres fundadors de Convergència Democràtica provenien majoritàriament del catalanisme polític moderat, alguns amb experiència política prèvia, d'altres provenents del teixit associatiu i cultural català. En Jordi Pujol es va convertir ràpidament en la figura central del partit i, més tard, en líder del govern de la Generalitat a partir de 1980, després de la restauració de les institucions autonòmiques.
2: L'acte es va dur a terme de manera discreta i restringida, amb un nombre limitat de participants, ja que en aquell moment cap partit polític català podia actuar lliurement sota el règim franquista. Tot i que no es tractava d'una clandestinitat extrema com la dels grups antifranquistes, Convergència actuava en un espai de prudència i discreció, redactant estatuts, creant xarxes i preparant l'organització interna, sense exposar-se públicament en previsió del futur polític incert d'Espanya.
1: I tan incert. De fet, una cosa que no es podia preveure era la mort d'en Franco. Seguirem parlant de la Fundació de Convergència, però perquè no es faci gaire feixuc, anirem a sentir un tema musical i després hi tornem.
3: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.

0: però estàvem al Santuari de la Mare de Déu de Montserrat a l'Assemblea Fundacional de Convergència Democràtica de Catalunya, en una reunió clandestina organitzada per Miquel Sellarés i Perelló, i Miquel Esquirol i Clavero, juntament amb Joan Granados i Jordi Pujol, coincidint en el 75è aniversari del Club Futbol de Barcelona, per la qual hi havia una trobada de penyes. Segons les cròniques, més de 5.000 persones van pujar a l'abadia per a la celebració. I els aficionats del Barça van ser rebuts per l'Escolania de Montserrat.
1: Doncs va ser una festa grossa, perquè hi va haver missa oficiada per l'abat Cassià Maria Just. Es va cantar, evidentment, el Virolai. Hi va haver una multitudinària ballada de sardanes sota la batuta de la principal de la Bisbal i un dinar de la directiva que va reunir unes 400 persones. Aquell dia el club va proclamar el vencedor del nou himne del Barça, el Cant del Barça, amb lletra de Josep Maria Espinàs i Jaume Piques i composició musical de Manuel Valls Gorina. Era el cosí segon d'un nen de 12 anys en aquell temps amb el mateix nom. I què esteu pensant? Sí, Manuel Valls, Sí, sí, el futur primer ministre de França. Bé, entre altres invents poc reeixits.
0: Quina sort.
1: Van tenir sort de que no es quedés, i tant que sí, molta.
0: El que molt poca gent sabia era que entre els autobusos i vehicles particulars que pujaven al monestir s'havien infiltrat també un grup d'activistes polítics. De fet, la vigília de Miquel Sellarés, Joan Granados i Miquel Esquirol van pujar en un SEAT propietat d'aquest últim, portant la documentació de la reunió amagada entre banderes i cartells del Barça. A l'entrada del monestir els va parar la Guàrdia Civil, responsable de la seguretat, però els van deixar passar, pensant que eren representants del club. Aquí s'hi veu una combinació d'astúcia i sort que va permetre que la reunió continués sense incidents.
1: Doncs ja van estar de sort, ja. Sembla que aquella nit també va arribar en Jordi Pujol. Van sopar amb els monjos i es van reunir a l'hostatgeria per preparar la reunió. Feia 2 mesos que es preparava la trobada, entrevistant-se amb gent i convidant-los a l'acte. Tot s'havia de fer amb discreció. Del Barça només ho sabia el seu president, l'Agustí Montal, però no la major part de la Junta. Es van reunir unes 80 persones, entre les quals Anton Canyelles, Josep Miró i Ardèvol, mossèn Joan Carrera, Miquel Roca i Joan Major. No sé si recordeu en Joan Major, futur alcalde de Mataró i ministre d'Indústria amb el govern de Felipe González.
0: Malgrat les dificultats per arribar a acords entre els diversos grups catalanistes presents, Jordi Pujol va insistir en la necessitat de treballar per una convergència de forces i persones. Aquesta llavor inicial, encara que no constituïa un partit formal, va marcar l'inici del moviment que culminaria en la Constitució Oficial de Convergència Democràtica de Catalunya el març de 1976, després de fusionar diversos grups com el Grup d'Acció del Servei de Catalunya, el Grup d'Independents de Miquel Roca i Acció Obrera.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1974, Bob Marley va gravar No Woman, No Cry amb el seu grup The Wailers, inclòs a l'àlbum Native Dread. La cançó es va convertir ràpidament en un èxit internacional del reggae jamaicà i és considerada un dels temes més representatius de Marley. La lletra parla de records i de la vida als barris pobres de Jamaica. El seu llançament marca l'inici de l'ascens global de Marley com a portaveu de la cultura i de la música jamaicana.
2: Bob Marley va néixer el 1945 i va morir el 1981. I va néixer a Nine Mile, Jamaica, i es va convertir en el cantant-compositor més influent del reggae. La seva música combina ritmes tradicionals jamaicans amb missatges socials, polítics i espirituals. Marley va créixer en una Jamaica marcada per la desigualtat social i la tensió política, fet que va influir en moltes de les seves cançons, inclosa No Woman, No Cry.
1: La religió Rastafari va tenir un paper central en la seva vida i la seva obra. Els Rastafaris consideren a Haile Selassie I, emperador d'Etiòpia entre 1930 i 1974, com una figura divina i el retorn del Messies a la Terra, símbol de la redempció i de la resistència contra l'opressió. Segons la tradició Rastafari, Selassie va portar valors d'unitat, justícia i dignitat africana, i la seva figura està envoltada de miracles i de signes de protecció espiritual, encara que sembli mentida. Sí, però en fi, el consideren com realment la tornada del Messies.
2: Bob Marley va adoptar els principis rastafaris en la seva vida quotidiana, la seva música i la seva imatge pública. El seu cabell en rastres i l'ús de la bandera etíop i la difusió de missatges de pau, amor i llibertat. No sé si sabeu que el rastafarisme continua viu com a religió i moviment cultural i que té presència especialment a Jamaica, però també als Estats Units, Regne Unit, Brasil, parts de l'Àfrica i Europa. Tot i que el nombre de seguidors no és tan gran com en els anys 70, el moviment manté els seus principis centrals, creença en Haile Selassie I, i com a figura divina, espiritualitat basada en la Bíblia, respecte per la natura i una vida en harmonia amb el cos i l'entorn.
1: Bé, els rastafaris practiquen rituals com reunir-se en rezoning, converses espirituals i socials, l'ús de rastes com a símbol religiós i cultural i una dieta ital, principalment vegetariana, que busca la puresa i el respecte per la vida. La música, especialment el reggae, segueix sent un vehicle fonamental per la seva cultura i missatge, amb artistes contemporanis que difonen ideals de pau, unitat i consciència social. També es mantenen festivals i trobades, com el Bob Marley Week a Jamaica, que celebren la seva música i també la seva espiritualitat.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1974, Eric Clapton va gravar i llançar la seva versió de I Shot the Sheriff, cançó original de Bob Marley i The Wailers, publicada el 1973 a l'àlbum Burning. La interpretació de Clapton, amb un enfocament molt més rock i blues, va convertir el tema en un èxit internacional i va arribar al número 1 del Billboard Hot 100 als Estats Units. La versió va ajudar a difondre mundialment la música reggae i va introduir l'obra de Marley a un públic molt més ampli i va consolidar la seva influència fora de Jamaica.
2: A Ràdio Arenys viatgem al passat, en històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida, moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
3: El 3 de novembre de 1974, en plena dictadura franquista i de manera clandestina, va néixer a Pontons, a l'Alt Penedès, la Unió de Pagesos, un sindicat agrari amb voluntat de ser unitari, democràtic i independent, plantejat com a representant reals dels interessos dels pagesos i dels petits agricultors de Catalunya. Aquesta iniciativa va sorgir d'un context on el sindicalisme oficial al camp estava dominat pel model vertical del règim, representat per organitzacions com les Hermandades de Labradores i Ganaderos, on l'afiliació era obligatòria i controlada per l'Estat sense possibilitat de llibertat sindical.
1: Ja era el règim, ja. Els promotors de la Unió de Pagesos, que eren pagesos i activistes de l'esquerra catalana, vinculats a les comissions pageses, buscaven crear una organització que defensés els interessos econòmics i socials del món rural, però des de baix. Recuperar el paper de la pagesia i posar fi al monopoli del sindicalisme vertical imposat pel franquisme als agricultors. Bé, als agricultors i a tota classe de treballadors. El sindicat es va proclamar hereu de la tradició Unió de Rabassaires i va triar com a òrgan d'expressió la revista La Terra, la mateixa capçalera que havia dirigit Lluís Companys durant la República.
3: Durant els primers anys, la Unió de Pagesos va actuar en la clandestinitat, perquè la llibertat sindical no existia sota Franco, i va sumar afiliats i simpatitzants organitzant debat, mobilitzacions i assemblees rurals. Amb la mort del dictador i l'inici de la transició democràtica, la Unió de Pagesos va celebrar el seu primer congrés formal l'any 1976 i el 1977 va obtenir legalització oficial com a organització professional agrària. Això la va convertir en la veu legítima de la pagesia catalana i en una alternativa real als sindicats oficials del règim, sent clau en la defensa dels drets agraris i de la democratització del sector.
1: I encara estan en aquesta labor.
2: La banda sonora de la nostra vida.

aquest homenet que tot ho fa bé, que sempre camina, que sempre camina, aquest homenet que res no pot fer.

0: L'any 1974, dins la nova cançó catalana, en Quico Pi de la Serra va publicar L'home del carrer, un tema que combina crítica social, ironia i sensibilitat poètica. Pi de la Serra, conegut per la seva veu càlida i les composicions que barregen folk, jazz i cançó d'autor, retraten aquesta cançó la vida quotidiana de la gent comuna, les injustícies i les petites lluites dels ciutadans anònims en plena dictadura franquista. Amb una música accessible però carregada de significat, L'home del carrer és un exemple clar de com els cantautors catalans del moment utilitzaven la cançó per expressar poesia, crítica i compromís social, sense renunciar a la sensibilitat artística.
1: L'any 1974, el professor Erno Rubik, de Budapest, va inventar el que avui coneixem com el cub de Rubik, un trencaclosques mecànic que combina lògica, geometria i memòria espacial. Inicialment concebut com una eina didàctica per ensenyar als seus alumnes conceptes de geometria tridimensional, Rubik va crear un cub format per 26 petits cubs mòbils dins d'un marc central que permetia girar les cares independentment. La seva idea era que els estudiants poguessin experimentar en combinacions i patrons. Però aviat el professor es va adonar que havia inventat un joc completament fascinant i addictiu. Tot i que al principi només es distribuïa dins d'Hongria, el cub de Rubik es va convertir ràpidament en un fenomen mundial durant els anys 80.
0: Jo no em pensava que fos tan antic. Pensava que era més modern, però ara que hi penso, és veritat que a casa també n'hi havia un
1: de
0: pel
1: petits,
0: meu germà petit.
1: De petits, tots n'hem tingut.
0: És veritat. Erno Rubik era un home apassionat per l'arquitectura, el disseny i la geometria. De caràcter molt metòdic i creatiu, Rubik va veure com el seu cub, pensat només com un instrument d'ensenyament, es convertia en un fenomen global. El joc original de 3x3 es va multiplicar en versions més complexes, 4x4, 5x5, cubs en formes irregulars, cubs magnètics, electrònics i fins i tot aplicacions digitals. I va generar tot un univers de competicions, campionats i comunitats de speedcubing, que vosaltres direu, què és l'speedcubing? Doncs suposo que és fer el cub de Rubik en pocs segons.
1: Doncs sí. En aquests campionats mundials es competeix per resoldre el cub en temps rècord, amb rècords de menys de 4 segons per un cub de 3x3.
0: 4 segons? A veure.
1: 4.
0: 1, 2, 3, 4, resolt.
1: Ja està, resolt.
0: Ostres!
1: Jo ni amb una nit d'insomni puc resoldre.
0: No, jo tampoc.
1: Aquest univers de competicions, comunitats i tutorials ha fet que el cub de Rubik sigui molt més que un simple trencaclosques. És una cultura de l'enginy, la paciència i la creativitat, que continua inspirant joves i grans de tot el món.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1974.
1: El 14 d'agost de 1974, en plena guerra de Xipre, tres poblets al sud de la illa, Maratha, Sant Hilaris i Aloda, van ser escenari d'una de les atrocitats més terribles del conflicte. Les forces turco-xipriotes van atacar civils indefensos i van assassinar 126 persones, principalment dones, nens i gent gran, i les van enterrar en fosses comunes.
2: Però és que Xipre ja era un polvorí abans de 1974. La població estava formada principalment per greco-xipriotes i turco-xipriotes, i la independència de l'illa el 1960 havia establert un sistema de poder compartit amb un president grec i un vicepresident turc. Grècia defensava la idea de la enosi, és a dir, d'unir l'illa a la seva metròpoli, mentre que Turquia reclamava protegir la minoria turca i evitar que Xipre caigués sota el control grec. Aquesta tensió històrica es va accentuar amb el cop d'estat grec el dia 15 de juliol de 1974, que va derrocar temporalment el president Makarios i va donar l'excusa a Turquia per envair el nord de l'illa el 20 de juliol.
3: It's now about 3 minutes past 6, 4 minutes past 6, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. About 5 of these aircraft passed over in the last 5 minutes. They were guided in by jet fighters, and the very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Alan.

0: La guerra va durar unes 3 setmanes, amb combats intensos al nord i al centre de l'illa, i va provocar desenes de milers de desplaçats. Les forces greco-xipriotes buscaven defensar el cop i la unió amb Grècia, mentre les forces turques, turco-xipriotes, volien assegurar la protecció de la minoria i consolidar el control del nord. Les massacres de Marakta, Santalaris i Aloda van ser part d'una estratègia de terror contra poblacions indefenses i van deixar una empremta profunda en la memòria col·lectiva.
1: L'animositat entre greco-xipriotes i turco-xipriotes, vaja, ja ve de segles de dominació i colonització, de diferències culturals i religioses i de conflictes polítics entre tots dos. La violència i les represàlies de 1974 van deixar unes ferides profundes que encara es recorden. Avui Xipre continua dividida. El sud forma part de la Unió Europea, mentre el nord només és reconegut internacionalment per Turquia. I els episodis com les massacres de Marata, Santalaris i Aloda serveixen per recordar que la història de l'illa encara és viva i que la reconciliació continua encara avui sent un repte.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Sento dir-vos-ho, però ja hem arribat al final del nostre temps. I mira que estàvem engrescades amb les històries i amb la música de la banda sonora de la nostra vida. Tots els temes que avui han quedat al tinter ja els trobarem la setmana que ve, com la revolució dels clavells.
1: Però això ja ho veurem la setmana que ve i segurament sentirem la cançó guanyadora del Festival d'Eurovisió de l'any 1974, que la coneixeu de sobres. Ja sabeu que si no ens podeu sentir en directe a les 11 del matí dels divendres, ens trobareu a tota hora al podcast a radioarenys.cat. Només heu de clicar a la carta, buscar la banda sonora de la nostra vida i, si us ha agradat, compartiu-lo amb les persones que creieu que els agradarà. Doncs apa, fins la setmana que ve. Adéu-siau, que disfruteu.
0: Adéu-siau, bon cap de setmana.
2: La banda sonora de la nostra vida.
3: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inolvidables. Fins a la propera setmana.

0: Ràdio Arenys.
1: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la primera música. Ràdio Arenys. Ràdio Arenys.

i Cowboys Catalans, un altre cop en la vostra companyia. Cavalcant sobre les zones de l'FM, Tots Country, el programa dedicat a la música que ens agrada d'escoltar i ballar. Un espai sense cap altra pretensió que la de passar una bona estona a tots plats. Una producció de Canal 20 Radio per a la xarxa de comunicació local. Aquest programa el fan possible l'Armand a les vies tècniques. Thank you, company. I a veu de micro, traslladant els millors desitjos des de la ràdio fins tots vosaltres. Aquest que us parla, el Frank. Esperem que us ho passeu força bé amb la selecció que tenim preparada avui. Així que... let's go, companys!

Benvinguts a una nova edició de Tot Country. Si teníeu les botes una mica dormides, segur que la Foster Martin Band us ha fet ballar de valent amb aquest A Little Country Rockin'. Aquesta banda canadenca sap perfectament com barrejar el rock de carretera amb l'essència més rural d'aquelles que et fan venir ganes d'agafar la camioneta i no mirar enrere. Una curiositat d'aquest grup és que, a diferència de moltes bandes que neixen a la gran ciutat, ells es van criar literalment entre camps de blat i ranxos. I diuen que van compondre aquest tema després d'una nit de festa tancant un autèntic honky-tonk. Pur esperit redneck per obrir la boca. Però no baixem el ritme, que aquí no estem per romansos. Des del cor de la pista de ball ens arriba una d'aquelles veus que toquen la fibra. Ella és la Holly Benton, i ens porta el seu tema Wedding Day. Ara bé, no us penseu que és la típica cançó dolça de casament amb violins ensucrats. No, senyor. La Holly ens parla d'aquells nervis de veritat, de quan el barret de cowboy no s'ajusta bé, les mans suen i l'enteniment t'està dient «Corre!», però el cor et lliga ben fort a l'altar. Una cançó molt empenta, ideal pels amants de la bona línia de ball. Així que, som-hi, ajusteu-vos el cinturó i a gaudir de Wedding Day.

I tant que sí, una autèntica meravella aquesta Holly Benton. Però ara, companys, farem una petita parada a la carretera, d'aquelles on apagues el motor de la camioneta, baixes la tapa del darrere, t'asseus... així, ben posat, eh? I obres una llauna ben freda mentre es pon el sol. I és que parlar de country modern és parlar d'un autèntic fora de sèrie, un cowboy de West Virginia que no només té un sentit de l'humor genial, sinó que fa parlar la seva guitarra Fender Telecaster com ningú. Us parlo de Brad Paisley. Avui ens porta un dels seus grans èxits en una versió molt especial, nua, directa i acústica, Nua in Beer. El títol ja és tot en una declaració d'intencions, un joc de paraules molt redneck que ens recorda que en la paraula beer, cervesa, no hi ha la lletra I, que en anglès sona igual que jo. El significat és ben clar, companys, les cerveses prenen en equip, compartint amb una colla el porxo del cas al voltant d'una foguera o després d'una dura jornada de feina. En Brad va llançar originalment aquest tema durant el confinament del 2020, fent videotrucada sorpresa amb fans de tot el món que s'estaven prenent una copa a casa per animar-los. Avui ens quedem amb aquesta versió acústica, més íntima, ideal per assaborir cada nota.

Tot Country amb Frank Colom. Ara pugem a bord d'una autèntica bogeria sobre l'aigua. Ells són els Black Jack Billy, una banda que defineix el seu propi estil com a redneck rock, i ens porten el seu èxit més gran, The Booze Chris. Aquest tema és un autèntic himne a la diversió de l'estiu americà. Aquell que es parla exactament d'això, d'ajuntar una colla, pujar un pot o un pontó al llac o una balsa, desconnectar del món i passar-ho bé sense complicacions. Com a curiositat, aquesta cançó va tenir tant d'èxit de manera totalment independent que els va convertir en disc de platí a països com el Canadà, abans i tot de sonar a les grans emissores de Nashville.

ara ens posem el barret de cowboy de veritat amb el texà Jason Eddy, que s'ajunta amb la gran veu de la Courtney Patton, que més a més és la seva dona a la vida real. Això ens porta aquest We Might Just Miss Each Other, una cançó curta, íntima i amb molt de gust, que ens parla de retrobaments i de com, de vegades, per culpa de l'orgull, dues persones que s'estimen poden passar de llarg. Història pura de honky-tonk concentrada en 3 minuts.

Quina delícia de cançó, companys. El country en estat pur sempre té aquest punt que et posa la pell de gallina. Però no ens aixequem de la cadira encara, eh? Que viatgem cap a una col·laboració que és història viva de la música. Ajuntem el geni de la guitarra i ex-líder de Dire Straits, el gran Mark Knopfler, amb la reina indiscutible de la veu celestial de Nashville, la senyora Emily Harris. Junts ens porten aquest meravellós Red Stagger Wing, una joia extreta d'aquell àlbum conjunt tan aclamat que van batejar com a All the Road Running. Una cançó que és un diàleg d'amor i flirteig supersimpàtic, ple de metàfores molt americanes, on un home es compara amb un Stagger Wing vermell, que és un avió clàssic dels anys 30, un biplà preciós per convèncer la seva dama de volar junts. Com a curiositat, heu de saber que el Mark Knopfler, tot i ser escocès de naixement, sempre ha estat un enamorat del so d'arrel americà. I va confessar que gravar aquest disc junt amb la Emily va ser com complir el somni d'un nen que volia ser un cowboy. El resultat és un tema alegre, amb un violí que us farà moure els peus des de la primera nota.

TotCountry.cat, el portal del country a Catalunya. TotCountry.cat. Entra i troba la història de la música country, articles, biografies, country Catalan style, ràdios online, events i molt, molt més. I si vols, col·labora amb nosaltres a info@totcountry.cat. Gaudeix de la música que t'agrada escoltar i ballar. Ens veiem a totcountry.cat. I així, gairebé sense adonar-nos-en, companys, arribem al final del nostre viatge de 30 minuts d'avui. Però no marxarem a les fosques, no senyor. Per tancar la cavallerissa sense estar-nos de res, ens acomiadem amb la canya enèrgica del canadenc Dan Davidson i el seu Barn Burner. Un autèntic terrabastall que, tal com diu el títol, és d'aquelles cançons tan potents que són capaços de cremar el paller de tanta festa. Ideal per deixar la pista de ball traient fum. Des del micròfon us saluda en Frank. Recordeu que tot l'equip que fem possible aquest Tot Country som una colla de bojos voluntaris que robem hores al rellotge i ho fem per pur amor a la música country, al rotllo cowboy i a les botes de canya alta. Si us heu passat bé, vaja, la meitat de bé que nosaltres ja haurà pagat la pena. Ens retrobarem la pròxima setmana a la mateixa hora i a través d'aquest mateix canal amb més botes, més barrets i molta més música de la bona. Fins aleshores, ja ho sabeu. Sigueu bons. I que soni en Dave Davidson amb Barn Burner.

0: Escoltant Ràdio Arenys. A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en llançar-se a l'aigua.
1: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
2: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
1: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
2: Dilluns, dia de descans.
1: Telèfon 93 792 35 46.
2: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
3: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis: per què no ho vaig fer abans? Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
4: Finques Blaumar.
5: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
4: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
5: 93 792 0440.
4: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
5: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
6: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
7: Com pot ser, si sempre feu fotos?
6: Sí, però no són de veritat.
7: I si li regalem un reportatge?
6: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
8: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
9: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
10: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
9: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
0: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: Nou Confort, lampisteria general. Manteniments, instal·lacions i reparacions de la llar. Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosi, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas. Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu. Nou Confort. Ens trobareu a la Riera del Pare Fita 15 d'Arenys de Mar. Truqueu al 93 795 6185 o bé visiteu nouconfort.com.
2: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Chals. Ciència i caliu humà Arenys.
3: Hi ha llocs que neixen mirant el mar.
4: Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys.
3: Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marisc de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània.
4: Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port.
3: I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
4: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
3: Reserves al 930 234 522.
4: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
5: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
6: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
5: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmoleslaroca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Javier De Gea. El CEM està fent la valoració d'unes 120 persones aproximadament arran de l'incendi d'una catenària a la línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries aquest dilluns a la tarda. Fons oficials han confirmat que s'han hagut d'activar fins a 19 ambulàncies, tot i que cap de les persones presenta, de moment, símptomes de gravetat. Només algunes han necessitat atenció o mascaretes d'oxigen per inhalació de fum, mentre que d'altres ja han pogut marxar a casa. El foc ha tingut lloc poc abans de les 6 de la tarda en el recobriment de la catenària. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'han tancat l'estació del Clot, on conflueixen la línia 1 i la 2 i on els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas i la línia 1 no funciona entre les estacions d'Universitat i la Sagrera, just al tram més cèntric del recorregut. TMB ha posat autobusos alternatius per cobrir el tram afectat. A més, hi ha diverses línies d'autobús afectades, com l'H12, B23, B25, EX1, 62 i 192, que modifiquen el seu recorregut al carrer Independència amb l'Avinguda Meridiana, a tocar de Glòries. També s'han anul·lat diverses parades. Els bombers de Barcelona treballen a la zona. Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del pla Ferrocat i la seva operativa territorial i insisteix als usuaris que cal anar amb precaució i seguir en tot moment les indicacions de TMB i dels serveis d'emergència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a través de les xarxes socials que a partir d'aquest dimarts 28 de juliol, Catalunya donarà suport a l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bombers i bomberes catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà cap a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. I ha reivindicat que davant del foc cal cooperació i resposta compartida i que Catalunya està compromesa a ajudar amb tot allò que pugui. A més, ha reiterat el seu agraïment a tots els serveis d'emergència que treballen incansablement. Els bombers, per la seva banda, continuen treballant en els diversos focs que afecten Catalunya i han informat que les tasques d'extinció a l'incendi de Santa Coloma de Caral evolucionen favorablement. Fons oficials confirmen que els flancs ja no progressen i que el cap ha quedat ancorat en uns camps llaurats. Tot i això, es mantenen les 15 dotacions terrestres i els 5 mitjans aeris controlant la zona de vegetació prop de la zona de la Rasa de l'Omella. Junts titlla aquest dilluns a venjança que la magistrada de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona hagi processat els 3 agents de Mossos d'investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la seva visita a Llampec a l'agost del 2024. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat en una roda de premsa a la seu del partit els vaivents d'aquest cas. De fet, la magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació de Ceoil va fer que l'audiència reobrís la carpeta per un delicte d'omissió de perseguir els delictes. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Comparteix grans artistes amb la primera música. Ràdio Arenys. La primera. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking, but now God knows anything goes. Tot ens va bé. Amb Jordi Serra Ribugent.

Bona nit i benvingudes i benvinguts al Tot ens va bé, el programa de Ràdio Arenys dedicat a les músiques i a les cançons del teatre musical d'ahir, d'avui i de sempre. Si esteu escoltant aquest programa és perquè, o bé per motius tècnics o bé per temes personals d'aquest que us parla, avui no hi ha programa temàtic i això que avui escoltareu és el que nosaltres anomenem programa comodí, un programa per ser més, en aquests casos, en lloc de tornar-ne a emetre un d'antic o connectar directament amb la xarxa. Al igual que d'altres programes comodí que hem emès prèviament, el programa d'avui l'hem dividit en 4 blocs i a cada bloc escoltareu cançons que pertanyen a musicals creats i estrenats en una època diferent. Al primer bloc sonaran cançons musicals de la dècada dels 70, The Rocky Horror Show, A Chorus Line, Jesucrist Superstar i Gris. El segon, de la dècada dels 80, Els Miserables, Starlight Express, Dream Girls i La petita botiga dels horrors. El tercer seran temes de la dècada dels 90, Hedwig and the Angry Inch, Flor de nit, La vella i la bèstia i Rent. I el quart i últim, cançons de musicals creats estrenats a la primera dècada de l'actual segle XXI, Wicked, Hairspray i Spamalot. Us deixem ara ja amb aquesta selecció musical que podreu escoltar i amb la qual podreu passar una bona estona, si us agrada el teatre musical, és clar, des d'ara i fins les 10 de la nit, aquí, al Tot ens va bé de Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM. Que gaudiu de les cançons i ens trobem de nou ben aviat al proper programa.

És fàcil veure un home fent un polvo, però traient la pols, què? És fàcil veure un home menjant com un porc, però fent el menjar? Ah, és molt fàcil veure un home emprenyat, però... I prenyat? Qui ha dit que aquest sigui l'ofici de la dona? On s'has vist ofici sense benefici? Ara que jo...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Javier De Gea. L'incendi de la catenària a la línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries aquest dilluns a la tarda ja ha estat sufocat, segons han informat fonts oficials després de la reunió dels responsables del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament del Sistema d'Emergències Mèdiques i de Transport Metropolitans de Barcelona. El foc ha tingut lloc poc abans de les 6 de la tarda en el recobriment de la catenària. S'han desallotjat les dues estacions, s'ha evacuat un tren i s'han tancat l'estació del Clot, provocant afectacions al trànsit de metro i també d'autobusos, en aquest cas el tram entre el carrer Independència amb l'Avinguda Meridiana. Així explicava la situació Sebastià Massaguer, cap de bombers de l'Ajuntament de Barcelona.
2: La situació actual és de control. En aquest moment s'ha ventilat tot el que és la boca de metro, s'ha rastrejat les dues boques de metro i les boques adjacents, cap a Navas i les altres línies que conflueixen. No hi ha cap persona més a l'interior i s'està treballant ja per la possible extracció del vagó.
1: Per la seva banda, responsables del SEM han confirmat que s'han atès a 115 persones, 110 de les quals es troben en estat lleu i 5 en estat menys greu. S'han realitzat fins a 20 trasllats entre els hospitals del Mar i Sant Pau i els COAPs 2 de Maig i Sant Martí. Xavier Flores, conseller delegat de TMB, ha explicat que aquesta nit es realitzarà una revisió tècnica per aclarir les causes de l'incident i comprovar l'estat de la instal·lació. I cada moment el servei quedarà afectat, confiant en reprendre la normalitat a primera hora del dimarts. I un home ha mort aquest dilluns a la tarda arran d'un xoc frontal amb el seu turisme a la carretera GI-623 a Viladamat, a l'Alt Empordà. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre dos turismes al voltant de les 6 de la tarda. A conseqüència de l'accident, ha mort el conductor d'un dels turismes i el conductor i l'acompanyant de l'altre turisme han resultat ferits greus i els han traslladat a l'Hospital Trueta. Ja són 80 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha evitat aquest dilluns en una compareixença al Parlament avançar les causes de les irregularitats de les proves PISA 2025 fins que acabin les diligències obertes, però ha garantit que s'assumiran responsabilitats si n'hi ha. Niubó també ha anunciat nous protocols de control per evitar que una situació similar es repeteixi, però els grups de l'oposició no li han comprat el discurs. A més de càrrega contra la gestió del departament, han reclamat explicacions i responsabilitats polítiques i, en diversos casos, la dimissió de la consellera. I a Mataró continua la festa, continuen les santes i aquesta és una nit molt especial, amb el castell de focs i una nutrida proposta musical. A partir de les 12:15 de la nit, els tallets tocaran a casa per quarta vegada, la primera des del 2023, en un concert que per primera vegada s'emetrà íntegrament per televisió. L'espectacle es podrà seguir a través de TV Mataró i també per internet mitjançant la plataforma La Xarxa Més i en directe per les televisions adherides a la xarxa. Això és tot de moment en Notícies en Xarxa.
3: A Ràdio Arenys ens encanta la música. Els grans artistes, els grans temes i les noves propostes tenen un lloc de privilegi a l'antena de Ràdio Arenys. Som la teva ràdio i et coneixem. L'emoció de la música la trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia. I segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en música.
4: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.

pluja d'estels. Els estels sempre miren a la Terra, són al nostre costat i els agrada explicar-nos coses boniques. Clar, són les estrelles xerraires del Papaseig que cauen a terra vora la ràdio, al Calissai, per guarir-se del fred. A la nit n'agafo uns quants i els pujo aquí a la ràdio, al dematí, per omplir una estona de diversitat i color. Són trossets de música i poemes, perquè quan un creador se'n va, queden les seves obres al cel per sempre. És l'ànima de les persones que conserva el seu resplendor i vola del cor fins al cel. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle.

Aquestes festes són una d'aquelles paraules tan carregades de significació, de tòpics, que cal escriure-les en majúscules. Certament, hem fet transcendent aquella puresa de la imaginació infantil, la senzillesa del naixement d'un infant a l'establia i l'esperança d'uns mags que calguin del cel. Potser en la seva significació més primicera, només els nens hi tenen accés per això. La literatura de Calders és, doncs, una literatura contra les suficiències, contra les pretensions, contra les falsetats, contra les majúscules amb què l'home s'ha anat envoltant.

0: respira es el que estoy respirando.
1: ¿A qué nos piden razones del qué, del cómo y del cuándo?
2: Diu Pere Calders, tan fàcil com seria tot i que bé que aniria al món si poguéssim parlar totes les llengües, només prenent una pastilleta. A Catalunya, la Seguretat Social podria repartir-les de color rosat. Seria molt fàcil, eh?
1: Tú eres Arduño Majita, tú eres Rubio y yo total.
0: Tú de Sevilla la Llana y yo de Puerto Real.
2: Calders ens invita, amb la seva amabilitat, amb la seva aparent ingenuïtat, a mirar-nos tots amb una actitud oberta, sense prejudicis, amb una punta d'ironia i amb una lògica que no restringeix els horitzons, sinó que, ben al contrari, els obre, els amplia. Pluja d'estel.

Pere Calders. Vet aquí que una vegada un dels Reis Mags em sembla que era el rei Gaspar, però no n'estic segur. Es va reunir amb els seus col·legues i els hi va dir: «Sostenim una competència amb el Pare Noel, que no és bona per ningú». Al capdavall, les bones intencions són idèntiques. L'esperit ve a ser el mateix i trobo absurd que els trepitgem el terreny. Això s'hauria d'acabar.

I el rei Baltasar va dir... Però com? No ho sé. Però a tots tres ens consta que les tècniques de promoció han evolucionat molt i és evident que o t'hi adaptes o has de plegar. Suposo que heu sentit parlar dels holdings. Però què hauríem de fer? El rei Melchor intervingué per dir que al punt que havien arribat les coses seria molt violent anar a veure-les i sense veure el Pare Noel no sabien què fer. Qui sap com els rebria. Jo no he dit anar-lo a trobar, sinó que ens vingui a veure. Tots tenim la nostra dignitat. Tanmateix, les empreses terrenals han resolt eficaçment aquests problemes i unes confortables terres de ningú. Hi ha unes suites residencials precioses on és agradable d'arribar a acords mútuament satisfactoris. Però com s'hi arriba? S'arriba a través d'agències especialitzades i de public relations, d'una gran preparació professional. I tu saps com contactar-hi? Jo m'he informat degudament. Doncs arregla-ho tu, li van dir al rei Baltasar.

cap d'un parell de mesos, potser encara no els feia, el rei Gaspar va reunir els seus companys en un hotel de la costa catalana. Era un indret de molta categoria, amb uns serveis excel·lents, i com que s'esqueia la temporada baixa, hi havia pocs estandants, els quals eren atesos amb una exquisida cortesia. El Pare Noel estava passant les vacances a Miami, però va respondre de seguida al telegrama del rei Gaspar, accedint a acudir a la cita. Els tres reis anaven vestits de paisà, sobretot, per no cridar l'atenció, i es comportaven en tot com uns executius importants, molt discrets i correctes. No donaven unes propines ostentoses, però tampoc es podia dir que fossin gaire tacanys. Justs i equilibrats quedaven en tot com uns grans senyors, però si algú hagués dit al servei que eren reis, potser no s'ho haurien cregut, perquè es vegi com són les coses quan hi ha veritable classe. Els Reis Mags, mentre esperaven que vingués Papa Noel, els il·lustres personatges feien turisme i compraven records locals. Com que, dada l'accessòria que és interessant de comunicar a qui li interessi, cal dir que Melchor el va entusiasmar uns xurros elaborats per un establiment que, a l'estiu, plantava barraca a tota la platja i, a l'hivern, continuava la seva benemèrita labor en un local de cafeteria molt freqüentat pels millors pescadors de tota la passada.

conjunt es podria afirmar que els tres reis passaven uns dies molt agradables. El rei negre, amb tots els respectes, el va engrescar la ratafia i no es cansava de dir que era un licor finíssim de país molt civilitzat. A Gaspar el van fascinar els objectes de fusta, d'olivera treballada. Tot i que no fumava, es va comprar tres cendrers per regalar als amics. Deia ell com si es disculpés, que no eren per ell. Els inquietava la falta de notícies del Pare Noel, del qual no havien sabut res més de la seva resposta al telegrama. Havia d'arribar un dimecres al matí. I es va presentar el divendres de cara al vespre. Els va fer passar unes hores de molta angúnia. Digué el Pare Noel, perdoneu-me, digué el nouvingut, tot just en saludar-los. Una amenaça de bomba a l'aeroport americà ha trasbalsat tots els vols. Us volia telefonar immediatament, però la policia bloquejava les comunicacions. Els tres reis van estar a punt de preguntar-li què havia ocorregut amb el trineu, però es va recordar a temps que tots ells eren de vacances i que prescindien de les eines de treball. T'havies estibat una planxa, va dir-se a si mateix, si preguntes pel trineu. El Pare Noel duia un traixo de mig temps, una mica extremat, d'aquells amb reforços de cuir a les calces i un barret esportiu amb la coqueteria d'una ploma d'au de color molt vistosos. El conjunt el rejuvenia, francament, i ell se n'adonava perquè era més loquaç que de costum i es movia amb una gran llibertat de moviments. Verdaderament, no semblava el Pare Noel.

0: Ràdio Arenys, Pluja d'Estels.
1: L'agència que havia preparat l'entrevista ho havia previst tot, potser més del que era estrictament indispensable. Per exemple, es va preocupar de l'assistència de dos intèrprets, oblidant que tant els Reis com el Pare Noel eren políglotes per exigències de l'ofici.

quedar tots el primer dia per evitar la brusquetat d'entrar en matèria brutalment, el van dedicar a la visita de la població costanera. El Pare Noel va adquirir unes tovalloles que duien estampades una vista de les torres de la Sagrada Família i un parell de cors marins que el van il·lusionar com un infant. No parava de posar-se a l'orella i d'escoltar el soroll de les onades, que no l'havia sentit mai.

El segon dia ja van anar per feina. El representant de l'agència organitzadora es reuní en un reservat de l'hotel, annex del bar. Era confortable, amb un fil musical que asserenava l'esperit. Les assistentes, les noies de l'agència, amb unes faldilles curtes, gairebé inexistents, servien begudes de graduació o sucs de fruita, segons els gustos o les creences de cadascú.

El delegat de l'agència es limita a dir que el seu paper es reduïa a tenir-los contents i que la paraula que havia de prendre el rei Gaspar era el promotor de la trobada. I de repent el rei Gaspar digué: «Sí, no em vull pas allargar massa. Escolteu-me bé».

Es tracta, estimat senyor Noel, per això l'han fet venir, de posar-nos d'acord i de no competir en va. Jo no dic de repartir-nos al mercat amb bona harmonia, ja que em repugnen els conceptes materialistes, però sí que estaria bé de programar-ho amb un sentit comú de conjunt.

Sí, sí, sí, tens raó, va exclamar el rei Melxó, que també era una ànima pura. Doncs som-hi, prosseguí el Pare Noel. Us voldria preguntar, abans que res, si a vosaltres no us martiritzen amb els nens del Tercer Món, fregant-vos pel nas les diferències que hi ha entre uns infants que es moren de gana i uns altres que diu que es van tornant insensibles per un excés de joguines. Escolteu bé.

I tant, teniu raó, exclama el rei Gaspar. Ens ho retreuen cada any, com si depengués de nosaltres. Ens arriben a amargar la festa.

I a mi, amb un refinament que em va acorralant, ara ha sorgit això que en diuen el moviment ecologista. I a més de la gana infantil, m'acusen de la destrucció forestal. O sigui que em volen escatimar l'arbre. Són hipòcrites. I els que calien era fer que ells, amb taules, armaris, calaixeres, cadires, tauletes de nit i tota la resta, m'han espatujat més arbres que no pas jo amb tota la meva carrera.

va seguir dient el Papa Noel. Figura que la gana del tercer món no és cosa d'ells. Us confesso que ja n'estic tip. I com que vaig endevinar de seguida l'objecte de la vostra convocatòria, he acudit amb una idea concreta. Tots quatre tenim de sobres l'edat de jubilar-nos. Doncs fem-ho. Deixem a tall de testament un missatge adreçat als nens de tot el món.

Recomanarem als nens de tot el món que a partir d'ara escriguin les cartes als ministres d'Economia, que també prometen miracles, però no en fan mai cap. Així sabran el pa qui dona. Però això seria fer de majògia, replicar un dels reis. Sí, sí, respongué Pare Noel. Podríem triar entre fer nosaltres o que ens reblin entre cap i coll. Jo ho he escollit. Van començar a parlar els uns amb els altres, els uns amb els altres, els uns amb els altres, i com que el va veure nerviós, amb una d'aquestes obstinacions que pateixen a vegades els homes del nord, el rei Gaspar, que era molt tranquil, va voler introduir un element de calma, a base de donar una mica més de temps al temps.

Doncs molt bé, va dir el rei Gaspar. Ara ja hem tingut un primer canvi d'impressions. Proposo de suspendre la reunió i reprendre-la demà o demà passat amb un ordre del dia que comprendrà el punt de vista de Noel. Mentrestant, hi pensarem. I aleshores en podrem parlar amb més coneixement de causa. Va passar el temps, va passar el temps, va passar el temps, fins avui.

i sembla que ho van fer així, sense que se sàpiga res de segur. Nosaltres hem quedat a l'espera d'un comunicat oficial definitiu. Ha quedat així. Pere Calders.

0: Pluja d'estels.
1: Ara m'ha acabat aquest conte del Pere Calders i llegiré alguns poemes de Juan Ramón Jiménez, que junt amb Platero i jo té una obra de prosa i poesia molt bonica.

Al niño le da el sol en la cabeza, pero él, absorto en el agua, no lo siente. Platero, no sé si entenderás o no lo que te digo, pero ese niño tiene en su mano mi alma. Juan Ramón Jiménez. Fins aquí, Pluja d'estels. Va engegar l'estel Toni Cintes Nicolau. Disseny musical Carla Ricard. I ani buscar les músiques molt boniques. Gràcies, Joan Bosch. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitoria. Amb el suport del nostre director i estimat Joan Garcia. Adeu, amics, gràcies per la vostra atenció. Espero que aquesta pluja d'estels us hagi agradat.

0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any. Però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera, en fer una excursió amb els amics i acabar deshidratats.
1: Ara que som junts...
0: La nova cançó va canviar el nostre entorn per sempre més.
1: Diré el que tu i jo sabem.
0: I a Ràdio Arenys no ens n'hem oblidat.
1: I jo dic no.
0: Cada dissabte a partir de les 10 del matí pots reviure aquesta època de la mà de Rosa Montner.
1: Nosaltres no som d'eixemor.
0: Temps era temps.
1: No.
0: A Ràdio Arenys. I reviu els millors anys de la teva vida.
1: Nosaltres no som d'eixemor.
0: Ràdio Arenys, la primera música.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 10, us parla Javier De Gea. Una peça del revestiment del túnel del metro de Barcelona entre les estacions de Clot i Glòries podria ser l'origen de l'incendi que aquesta tarda ha afectat a la mobilitat de centenars de persones a la ciutat comtal i que també ha obligat a atendre'n més de 120 per diversos motius, sobretot per inhalació de fum. El conductor d'un comboi que s'atreçava a la zona ha frenat a 50 metres de les flames i ha avisat els serveis d'emergència. Els bombers de Barcelona han evacuat les persones que es trobaven a les estacions i efectius de la primera dotació que ha arribat a l'indret han apagat les flames amb un extintor. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha explicat que durant aquestes hores s'investigaran les causes i es realitzaran les operacions de revisió, manteniment i neteja pertinents i confia que es pugui reprendre el servei de cara a aquest dimarts.
4: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat. Desconeixem exactament si ha cremat i ha caigut o si ha caigut i ha cremat després. Això justament és el que ara els tècnics estan al túnel mirant i comprovant. Però creiem que s'ha de netejar tot, comprovar tot i fer les comprovacions. Crec que ara el més prudent és dir per a tothom que pensar que serà demà quan em podrà entrar en servei a primera hora del dia.
3: Malgrat l'ensurt, el SEM ha confirmat que no hi ha cap persona que pateixi risc vital. Durant la tarda s'han atès 137 persones, 131 d'elles han estat lleu i 6 han estat menys greu, i 39 d'elles han estat traslladades a diversos COAPs de la ciutat i als hospitals del Mar, Sant Pau i Sagrat Cor. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat a través de les xarxes socials que a partir d'aquest dimarts 28 de juliol, Catalunya donarà suport en l'extinció dels incendis forestals que estan castigant el país, enviant dos combois de bombers i bomberes catalans. El dirigent ha concretat que cadascun dels equips comptarà amb 27 efectius i que un marxarà des de Lleida cap a Madrid i l'altre es dirigirà a la Vall d'Uixó, a la província de Castelló, des d'Amposta. Junts titlla aquest dilluns de venjança que la magistrada de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona hagi processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampec a l'agost del 2024. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha lamentat en una roda de premsa a la seu del partit els vaivents d'aquest cas. De fet, la magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació de CEOIR va fer que l'audiència reobrís la carpeta per un delicte d'omissió de perseguir delictes. I a Mataró continua la festa, continuen les santes i aquesta és una nit molt especial, amb el castell de focs i una nodrida proposta musical. Després de l'espectacle amb pirotècnica a la platja, que començarà a les 11 de la nit, es podrà gaudir amb la ballada de sardanes a la plaça Santana, la sessió del mític DJ David Olear a la plaça del Varador o el concert de Detallets al nou Parc Central. Això és tot de moment, tornem demà amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
0: A Ràdio Arenys ens agraden totes les èpoques de l'any, però l'estiu més. Ràdio Arenys, la primera en anar de terrassetes.
5: Benvolguda audiència, benvinguts a la línia vermella. Aquell punt en el qual t'atures abans de traspassar-lo, perquè no saps si ho encertaràs o no. La Línia Vermella, un magazín que vol donar veu tant a qüestions lúdiques com també serioses. Qüestions que de ben segur us resultaran interessants, algunes divertides i unes altres potser atractives. Però és important que ens escolteu amb la ment oberta i que ens hi deixeu entrar. Us parla en Joan Carles Martín amb la col·laboració de l'Albert Estenga.
6: Us volem advertir que en aquest programa parlarem de qüestions explícites i específiques de la sexualitat. Comencem. Tornem a tenir amb nosaltres a una dona, a una periodista i escriptora que ens va visitar fa uns mesos. Concretament, a finals del mes de desembre de 2025, amb motiu del seu últim llibre, Sexo en mi ciudad. Us estic parlant ni més ni menys que de la Daya Teruel. Hola, Daya.
7: Hola, gràcies per convidar-me.
6: Bé, a veure, seria pretensiós anomenar entrevista aquesta trobada amb la Daya, a la línia vermella. Per tant, prefereixo anomenar-ho xerrada. I aquesta entrevista, o xerrada, anirà enfocada al seu penúltim llibre, que es titula Mujeres que follan. Déu-n'hi-do, és un títol gruixut aquest, oi?
7: És un títol impactant, sí. T'haig de dir que jo no era molt favorable a aquest títol, tot i que ara m'agrada i estic convençuda d'haver-lo fet, però ens va costar molt amb la gent de l'editorial com posar un títol, no?, que resumís el contingut. I al final, com que de manera col·loquial la gent de l'editorial s'hi anava referint així, el libro de las mujeres que follan, el libro de la... Pues li va quedar el títol, no? El que passa que, clar, no hi són totes, no? Faltarien moltes, no? I les que no follen també.
6: Sí, això és important. Sí, ho comentàvem abans, fora de micro, què hem de fer amb les mujeres que no follen?
7: Exacte, no hem de fer res, però sí que m'hagués agradat que hi fossin representades, no? I a l'hora de fer l'entrevista, que jo intentava agafar el ventall més ampli de dones, més divers, no? Vull dir, així com n'hi han de casades i de separades, o de solteres, o gent que practica doncs, un tipus de sexe més convencional, o gent que té pràctiques més alternatives, doncs a mi em semblava que havien d'estar representades les dones que tampoc no tenien relacions sexuals i plasmar el per què, no? I normalitzar-ho també, no? Perquè a vegades tenim una idea de com han de ser les relacions, el sexe, el tipus de sexe, la quantitat, la freqüència, i a vegades ens destrota, no?, amb aquesta societat que tenim que sembla que està hipersexualitzada i el sexe sembla, no? I és molt lícit també no tenir relacions sexuals o no tenir desig. No totes les persones som iguals, no?, que és una mica l'objectiu del llibre, no?, que tothom viu la sexualitat a la seva manera i tot és lícit.
6: Sí, està clar. Doncs, abans de res, com ha anat aquest Sant Jordi?
7: Aquest Sant Jordi ha anat bé sempre. Quan era petita, no? Mai, si m'ho haguessin dit, mai hagués pensat que un dia estaria Sant Jordi signant llibres, que vindrien lectors a comentar-te, no?, com els ha impactat o com els hi ha agradat, no? La lectura és molt gratificant. A vegades també parlàvem abans d'això, no?, de les ventes, no?, que a vegades no vens tant com voldries o... En canvi, quan et ve un lector i t'explica, no?, de quina manera ho ha llegit o ha impactat amb la seva vida o li ha servit per obrir converses amb la seva parella. O, per exemple, moltes noies amb aquest llibre de Mujeres que follen que em deien: ostres, llegint-te m'he donat compte que no sóc un bitxo raro, que no sóc l'única, no? Com treure's també a vegades aquest sentiment de culpa, a vegades quan hi ha gent que té fantasies o que li agraden certes pràctiques i se sent molt fora de la norma, no? I ho viu amb culpa. Llavors, quan llegeix testimonis d'altres noies que potser també fan com elles, com treure's un pes de sobre, no? De dir, ai, doncs no sóc tan estranya, no? No. Mm.
6: Aquest llibre està... Bueno, imagino que està enfocat tant a dones com a homes. Ara t'has referit a lectors, en masculí. Hi ha més lectors que lectores, potser?
7: Mira, jo vaig fer aquest llibre per dones de la meva edat, quan jo el vaig fer, jo en tenia 40, no?, i estava obrint, diguéssim, explorant una nova part de la sexualitat amb la meva parella, no?, i volia em preguntava una mica com vivien les dones de la meva edat, no? I trobava que hi havia molts llibres com de literatura eròtica, que és fantasia, no?, ficció, i també començaven a haver-hi molts llibres de sexòlogues, de psicòlogues, de terapeutes, no? Però jo volia parlar com de dir, i la meva veïna? I la meva cunyada? O la perruquera? Gent normal com jo, de a pie, no? Llavors, en un principi, aquest llibre estava pensat per les dones. Uh-huh. T'haig de dir que després hi havia molts homes que el llegien i m'enviaven també missatges i em deien, bueno, és un llibre per les dones, però un manual pels homes, també. En el sentit, no de que et digui el que has de fer, però sí que t'obre una mica la ment per entendre que no totes les dones som iguals, que no a totes les dones ens posen les mateixes coses, que a vegades és més el fet diferenciar la persona que no pas el gènere, no? I llavors molts homes m'han enviat i molts homes m'han demanat, escolta'm, i quan el d'homes?
6: Sí, aquesta era una pregunta que tenia jo reservada, que em feia una miqueta de por dir-la, no? Perquè sembla com dir, bueno, sé què, el dia de la mujer i per quan el dia de l'hombre, no? Que és una expressió com molt masclista, no? Per això no...
7: No, però jo crec que... Jo entenc, quan em fan aquesta pregunta, no des del retret, sinó des de dir, és que nosaltres també vivim les nostres coses, per exemple, amb el tema de... com se'ns ha venut quin és el paper de la dona i l'home, no? Mm. Perquè se suposa que, per exemple, l'home ha de ser sempre actiu, sempre ha de tenir ganes, sempre sexual. I què passa si tu ets un home diferent, que vius la sexualitat de manera diferent, no? Sembla que hagis d'interpretar un rol, el rol del caçador, el rol de, no, del seductor. Però, com dèiem abans, cada persona és diferent. No pel fet de ser home o dona només estàs allà en aquella caixa, no? I llavors a vegades deien, no, la càrcel del patriarcado, em deien alguns, no? Com també a nosaltres també ens oprimeix, perquè nosaltres també hem de complir amb un rol o hi ha unes expectatives només pel fet de ser home, que si tu no les compleixes llavors quedes una mica fora o descol·locat, i també estaria bé, no?, un llibre on diferents tipus d'homes parlessin de les seves pràctiques i del que els agrada. Justament l'altre dia parlava amb un noi que em deia que ell, per tenir relacions sexuals, necessitava establir cert tipus de vincle emocional amb la persona, no? I diu, clar, llavors, quan li explico a la gent, em diuen, oh, és que tu ets com una dona,
6: yeah,
7: no? Perquè sí, tenim aquesta idea de que l'home és pim-pam, sexe per descàrrega, no? I ell em diu, és que jo no ho visc així, no?
6: Sí, sí. No, igual que comentaves abans, no?, que també ha servit per les dones una mica per obrir-se i veure que hi ha altres dones que tenen les seves mateixes inquietuds, no? Però una mica també perquè, bueno, d'alguna manera la societat fa molta pressió, no?, envers la dona.
7: Total, total. I sobretot a les dones de la... Bueno, sobretot a les dones de la nostra edat, quan ja som mares, quan ja tenim criatures, no?, sembla que ja no som com ni objecte desitjant ni desitjat, no? Que si només estàs fent pastissos o portant el berenar a la porta de l'escola, no pots tenir desig o fantasia. És com un rol aquell de, no?, la Verge Maria o la puta, no? I dius, no, és que hi ha tota una gamma de grisos i jo puc ser una bona mare i preocupar-me de les meves criatures i després vull poder tenir una intimitat, no?, o puc voler tenir una fantasia o un joc, no? Vull dir, totes som mares, germanes, amigues i amants.
6: Sí, sí. El que passa que penso que potser la dona que està dedicada a la llar, a la canalla, clar, potser arriba a la nit o vespre que pues, aneu tan cansades i tan esgotades que no...
7: Aquest és un gran tema, i sobretot el tema de la rutina i el desig. Això vaig entrevistar una sexòloga que diu que a la consulta tenia moltes dones que li deien, mira, és que jo he perdut el desig, tinc un problema de que he perdut el desig, i em va agradar molt la seva resposta, perquè va dir, mira, el desig no és espontani, només ho és a l'adolescència, quan tenim les hormones revolucionades, o en el cas de quan ja ets adult, quan tens quan coneixes una persona nova i llavors aquí se't pot despertar un desig. Però és normal que després d'estar 10, 15 anys amb la teva mateixa parella, que ja li coneixes el cos, Clar, i a més, afegit a les rutines, a la logística, no?, en aquesta vida que portem tan estressant, de la feina, de la casa, del menjar, de la compra, evidentment, com dius tu, és que arriba el vespre i l'únic que tens ganes és de sentar-te al sofà i mirar Netflix.
6: Sí,
7: i llavors sí. Aquesta noia, el que em comentava, és de fer... que a priori et pot semblar com una cosa que dius, ui, és el que em treu, però jo ho començo a aplicar i a mi m'agrada, no?, i deia... que tu et fas un forat a l'agenda per anar al gimnàs i cuidar el teu cos? Que tu et fas un forat, si vols, per exemple, seguir formant-te per la teva feina i has de fer un curs de reciclatge o del que sigui? O tens un espai per anar amb les teves amigues a prendre un cafè o a berenar? Hauries de poder buscar un espai per estar amb la teva parella, fora, sense les criatures pel mig... i sense parlar de temes logístics, no?, de què farem aquest cap de setmana, qui va comprar, qui s'encarrega de posar la rentadora. I em deia, potser no sempre acabarà amb sexe, però almenys estàs donant l'oportunitat de que es creï aquest espai d'intimitat, de conversa, de complicitat, amb la qual cosa és més probable que hi pugui haver sexualitat. I a vegades, al igual, potser només seran carícies o contacte, però això ja és sexualitat, també, i apropament entre dues persones, pell amb pell, no?
6: Correcte.
7: El que passa que ens oblidem una mica d'això, no? D'aquestes cites que només sembla que tinguis quan comences a sortir amb algú, no? I després la vida i la logística, i clar, així la sexualitat de manera espontània, si tu no la prepares una mica, si no la busques, és difícil que surti.
6: A l'anterior entrevista vam parlar de Sexo en mi ciudad, aquest llibre és anterior, i en aquest llibre també comences anomenant el Calvo.
7: Sí.
6: Vale? També arrenques amb la visita a un reputat club de swingers de Berlín. Aquest matí, que estava preparant l'entrevista, abans t'ho comentava, m'he distret una mica fent un anàlisi dels personatges.
7: Uh-huh.
6: Vale? Fins i tot, ja t'ho deia, que he fet un Excel de tots els... I abans teníem d'allò si eren 27 o 28 personatges. A mi em surten 28. Però, clar, qui ho sabrà millor que la... Segurament aquí hi ha més alt... Bueno, potser he repetit algun... És curiós perquè, encara que els noms són ficticis,
7: uh-huh,
6: ostres, no deixa de determinats noms que no són així convencionals dintre del meu propi,
7: sí,
6: univers, noms que coneixes
7: alguna persona,
6: no pots evitar pensar en aquesta persona. I jo què sé, per exemple, la meva veïna de davant, no diré com es diu, però dic, hosti, tu, Déu-n'hi-do. No, i inconscientment, jo crec que per la fantasia... No,
7: sí,
6: que,
7: pot ser, igual com quan busques nom per al teu fill, sempre et passa, no? Que dius, Pau, ai, no, que conec aquest Pau,
6: sí,
7: que em cau malament, no li vull posar. Mira, una de les coses quan vaig fer les entrevistes, jo no volia descriure-les físicament, per exemple, les noies, no? Si eren altes o baixes, si eren grasses o primes, no? No volia descriure tampoc les seves maneres, si eren nervioses, si eren pausades, no? Només volia com treure les seves paraules, perquè crec que també el llenguatge i la manera d'expressar-nos pot també situar-nos molt a on estem a la societat, perquè al final la sexualitat està travessada per la ideologia, per la classe, per la raça, no? Per tantes coses. Clar, i et dones compte que a vegades una persona, per exemple, no? De la classe alta, ara podrem dir, o una persona acomodada, no? Mm-hmm. Et pot explicar una noia, ai, doncs mira, en un cert moment a mi m'agrada que m'agafin dels cabells així fort. Bueno, perquè és una persona que, evidentment, té una relació de respecte, sap quin és el seu lloc, a la seva vida i en el seu dia a dia, no té cap conflicte. Llavors, això pot ser com un joc. Després entrevistes potser alguna noia més de la perifèria que ha tingut doncs una família més problemàtica o que té un dia a dia molt més exigent o que s'ha hagut de trobar amb algun encontronazo, amb alguna parella, diguéssim, masclista o amb algunes situacions... Clar, aquesta noia et diu, vamos, si me cogen del pelo, ahí se ha acabado todo, es que le pego. Clar, no? I veus una mica això de que dèiem de la sexualitat, que tots tenim sexe, però tots també venim d'on venim, no? I hi ha coses que a tu et poden despertar cert morbo i a l'altra persona li poden despertar certs records que no li agraden, no? Llavors una mateixa cosa pot ser interpretable de diferents maneres. M'agrada també quan la gent es refereix, no?, al membre. Hi ha gent que ho fa d'una manera molt explícita i hi ha gent que ho fa referint-se a aquesta terminologia més acadèmica o anatòmica, no? I això també diu molt de la persona, no? Al final, la manera com ens expressem no deixa de ser una manera de com nosaltres veiem el món.
6: Perquè tu creus que la gent més culta es refereix, per dir alguna cosa, al membre d'una manera més acadèmica o tant és?
7: No, jo no crec que sigui la gent més culta, però hi ha gent, al igual que té més pudor,
6: uh-huh,
7: i això també es transmet després quan estan al llit, no?
6: Yeah.
7: I en canvi hi ha gent pues, que està més alliberada o menys acomplexada, i això també... No crec que vagi tant amb el tema cultural, sinó amb el tema d'un mateix, no? Hi ha gent més tímida, hi ha gent que és més curiosa, no? Hi ha gent que li importa menys el que pensin els altres. Clar, al final això... Quan tu... Les dones, per exemple, n'hi havia moltes que em deien, clar, és que quan estic allà en matèria, no?, per dir-ho d'alguna manera, estic preocupada si se'm veu el Michelin, si se'm cau la teta, si estic ben depilada. Clar, així no es pot. Així no es pot, perquè el sexe és molt mental i al final, si tu estàs pensant en totes aquestes coses, t'estàs distraient, no? En canvi, potser una persona que estigui més a gust amb el seu cos, i no vol dir que tingui un cos normatiu, simplement que es trobi a gust amb la seva pell, es pot deixar més portar pel moment i viure més les sensacions, perquè no està preocupada si ara se'n veu la cel·lulitis o si aquí... No?
6: Sí, clar, és... però al final això també és és la parella, vull dir, la confiança que tinguis amb la...
7: Sí, sí, però totalment d'acord, que la confiança amb la parella fa molt de com tu puguis mostrar-te de vulnerable al llit, no? Perquè al final pots ser molt lliure i molt vulnerable i això has de tenir confiança amb la parella. Però després les dones també ens han bombardejat tant amb el tema del cos o amb el tema del que podem dir i el que no podem dir. Pensa que el llibre és això que dèiem, són dones d'entre 40 i 50 anys, no hem tingut educació sexual, no? I venim d'una època on si ho feies era amb el nòvio. Yeah. On determinades coses, si les feies, era de porca.
6: Yeah.
7: I d'alguna manera, si tu no t'has treballat això, o depèn de com sigui la teva personalitat, ho arrossegues, no? Hi havia una noia que em va agradar perquè em deia que amb la seva parella ell li agradava doncs, una mica jugar doncs, aquest tema de ser sumís, no? I ella em deia a mi, clar, és que a mi també m'agrada. I jo li dic, doncs digue-li. I a ella li feia vergonya.
6: Yeah.
7: No era capaç d'expressar a la seva pròpia parella potser que a ella li venia de gust que en un moment donat li fes una netjada, saps? Mm. Perquè sentia com que no ho podia dir-ho. Se sentia com amb vergonya o amb culpa de... És que a mi m'agradaria això, però potser no està bé, no? Mm. Perquè t'ho han repetit tantes vegades que al final t'ho has cregut, no?
5: Això és la línia vermella.
6: He vist al llarg del llibre, bueno, ara actualment vaig, justament, començaré amb la Liz, vale, sí que estic més o menys per la, una miqueta més, o, no, falta una mica per la meitat, però sí que va apareixent de manera recurrent el tema aquest de la dominància,
7: sí,
6: i la submissió.
7: Sí, sí.
6: Està bastant difós, no?, entre les parelles.
7: A mi em va sorprendre, perquè diuen, no sé si es diu que hi ha un 20%, ara no recordo la xifra exacta, però de persones que tenen fantasies, diguéssim, de dominació-submissió. Una altra cosa és que les portin a la pràctica.
6: Yeah.
7: Però sí que hi ha molta gent que fantaseja amb això. I aquí hem de separar, també, no? Perquè una cosa és la gent que s'excita amb el dolor, i l'altra és més un joc de rols.
6: Sí.
7: No? No implica fer mal ni que te'l facin, no? Implica com posar-te en un rol. I és curiós perquè les dones, justament, que jo vaig entrevistar, que els hi agradava ser sumisses, són dones molt potents a la seva vida, no? Són dones molt empoderades, que prenen decisions amb feines importants o que depenen gent d'elles, no? I elles em comentaven, no? És com una sensació d'arribar i no que pensin els altres per mi, de deixar-me fer, de per un moment treure'm aquesta armadura de dona forta, de dona decidida, que ha de prendre decisions, portar la iniciativa.

0: Or, sí. No? Llavors, bueno, per la gent que no practiquem aquestes coses, al principi, doncs, com que ens costa, o al mi, jo no faig aquestes pràctiques, llavors m'agrada parlar amb aquestes persones per saber una mica quines són les seves motivacions i el per què. I normalment la gent que té pràctiques alternatives és curiós, perquè suposo que, no sé si perquè en algun moment s'han vist diferents o que formen part de la minoria, acostumen a ser gent llegida, gent que ha buscat referents, que ha preguntat, que potser que inclús s'ha qüestionat molt més que d'altres persones que funcionem amb el pilot automàtic, no?
1: Sí. Mm-hmm. Que és curiós. Et comentava això, que just ara començaré amb la Liz. He tirat d'IA. M'ha fet una classificació de tipologia de personatge. Uh-huh. Sembla que la Liz ha de ser un personatge curiós. Evidentment, tu segur que la recordes. Ens podries fer 5 cèntims, perquè jo tinc com és una persona reservada, que es va descobrint, no?
0: Dona'm alguna pista, perquè ara amb tantes, i com que els hi vaig canviar el nom, em costa de situar-la, eh?
1: Bueno, doncs mira, a veure,
0: sí,
1: la Liz està separada, té 41 anys, i té dos
0: criatures?
1: Dos fills, sí.
0: Ah, ja sé qui és.
1: Sí, i a més, a veure, si veig per aquí...
0: Ja sé qui és.
1: Sí, perquè...
0: Aquesta noia em va...
1: Sí, i té com, doncs això, una tendència sexual com indefinida. És possible?
0: Bueno, no sé si és indefinida, però si és la noia que ara estic pensant, recordo que és una noia que s'acabava de separar feia relativament poc, uh-huh. I llavors ella em deia, jo durant molt de temps vaig pensar que era frígida, perquè la seva parella li deia... I clar, com que sempre penses que tu tens un problema i si t'ho diu a l'home, doncs penses que tindrà raó... Llavors aquesta noia es va separar i de cop i volta queda amb una persona i diu, ostres, i ara descobreixo que sóc multiorgàsmica. Uh-huh. No, potser no tenia cap problema, potser és que amb aquesta parella no hi havia química o que ell no em feia el que a mi m'agradava. És que potser a vegades tu mateixa ni ho saps, que és molt el que ens ha passat a les dones d'aquesta generació, no? Que a vegades no ens hem explorat ni el propi cos. Com li pots dir a l'altre que t'agrada si tu no et coneixes? Mm-hmm. Si tu tens vergonya, a vegades, no?, de mirar-te les teves pròpies parts. Vull dir, és difícil, no? Llavors aquesta noia diu, just ara als 40 anys, començo a saber què m'agrada, com disfruto, de quina manera, no? I ella mateixa era la primera que estava sorpresa.
1: Mm-hmm. Sí, bueno, després, bueno... ja et deia que a mi em sortien 28 personatges, encara que tu et sortien 27, bueno, no ho sé. El cas és que hi ha els bonus track, perquè clar, totes les dones ronden els 40, sí. 45, 48 anys, sí. com a molt, aleshores sí. En el bonus track hi ha una dona de 60, de uh-huh. 60 anys, una de 30.
0: Sí.
1: Clar, jo em trobo a la gamma alta, diguéssim, i per a qual cosa m'ha lleugerit saber que hi ha algú de la meva quinta, no? Es podries fer una mica de resum,
0: sí.
1: D'aquesta persona?
0: Jo, mira, és que jo vaig començar amb dones de la meva edat, perquè evidentment és on jo em trobava i és el que m'interessava. De cop i volta primer em van passar aquest contacte d'aquesta noia jove, que jo no sabia que era tan jove, però era una noia que, clar, jo notava ja un salt diferencial respecte a mi, no? Vull dir, com ella havia llegit, havia tingut referents, inclús audiovisuals, de cinema, de coses que jo quan era petita o adolescent no havia tingut, i com això havia configurat una imatge o una vivència de la sexualitat tan diferent a la meva, no? Llavors vaig trobar interessant, doncs igual que havia fet per sota, doncs potser tenir algú per sobre, no? Mm-hmm. I aquesta dona de 60 anys, que és una dona trans... Clar, t'explica quan és jove, no? Com comença a vestir-se doncs, amb la roba de la seva mare, com ho viu amb culpa. No té referents a aquesta persona, no hi havia internet, no coneixia ningú que fos com ella, no? Uh-huh. Llavors aquesta persona es casa, uh-huh. Té una filla, té molts anys de matrimoni i arriba un moment... No sé què la detona, em sembla que és la pròpia filla, no? I es dona compte que ha anat guardant el tema de la seva sexualitat i la intimitat amb una caixeta, ella em deia, dintre del pit, que jo havia tancat allà amb clau i havia mirat cap a un altre costat. i en el moment en què comença a obrir aquesta clau, ja no

0: pot tirar enrere, no? I deia, ostres, si jo vull viure com jo sóc, això m'implica també una confrontació amb el món, la meva família, certes amistats. I és difícil, no? Perquè a vegades voler ser fidel a tu mateix no és fàcil, no? Quan hi ha una societat que t'imposa i et diu com has de ser, com has de viure i com has de follar, no? Clar, i més amb una dona ja madura, no? Que se suposa que és com, bueno, si no ho has fet en el seu moment, per què ara? No? I ella diu, bueno, però mai és tard, no? I si no visc amargada, no? I no sóc feliç, no? És complicat, però aquesta dona s'havia alliberat i després de tot un procés que li va resultar difícil i dolorós, per fi ella podia ser ella, no? I trobo que està molt bé, no? Perquè havia patit molt.
1: Mm-hmm. I ja, anant-nos a l'altra banda, aquesta noia joveneta, almenys, mm-hmm, per nosaltres...
0: Sí, joveneta.
1: Molt joveneta.
0: Sí.
1: Què ens podries dir de...
0: Mira, és que aquesta noia, que és una noia que és lesbiana, clar, ella m'explicava que ja des de ben petita havia vist una pel·lícula on dues noies es feien un petó. Clar, és que ella ja ho havia normalitzat, això, no? Ella, quan va començar a sortir, ja havia anat a discoteques que són discoteques per noies. Vull dir, havia tingut com totes unes facilitats, entre cometes, no? De dir, ja no havia hagut de lluitar, la generació anterior havia de lluitar per sortir de l'armari, i en aquest cas no. I llavors ella em va explicar una cosa molt curiosa, i és que havia caigut en una relació tòxica amb una altra dona. Yeah. I diu, ostres, com que també ens venen aquesta idea de que els tòxics són els homes...
1: Yeah.
0: No? Tu, mm-hmm, igual, un home pots anar a dir, ui, aquí hi ha una alerta, una red flag, que li diuen ara, no?
1: Sí.
0: I tu estàs amb una altra dona i no te'n dones compte, i pots acabar caient en els mateixos paranys, no? I ella m'explicava, i de cop i volta se'm va tancar el cony. És una expressió molt forta. Clar, perquè al final tornem al mateix, no? El sexe és tan mental. Llavors, quan tu estàs amb una persona que no et tracta bé, indubtablement el teu cos es tanca, no? I ella va caure en aquestes dinàmiques, no? I després m'explicava com, bueno, havia trencat amb la seva parella i a poc a poc s'havia anat refent. I diu, i llavors em vaig donar compte un dia que estava bé. Ella treballa amb vestuari, amb el món del cinema. I diu, llavors en un moment estàvem en un rodatge, li vaig anar a posar la camisa, no sé qui, va haver-hi un petit roce, no? I aquí se'm va despertar tot, no? I vaig pensar, ostres, torno a viure, no? Ara estic bé, desitjo, tinc ganes de contacte, no? Després d'uns anys que no havia tingut. I això també em va fer que pensar, no? Per això que et deia, no? A vegades, de que sembla que només les relacions tòxiques són home-dona. No, hi ha dones que són tòxiques, també.
1: Sí,
0: vull dir, al
1: sí.
0: final hi ha persones tòxiques. I això t'ho trobes tant si és una... homes tòxics, dones tòxiques, vull dir, lamentablement n'hi han. Mm. No? I...
1: Sens dubte. També amb diverses parts del llibre refereixes a les persones sexuals.
0: Mm-hmm.
1: Vale. Com definiries tu una persona sexual?
0: És que aquí m'agrada perquè és difícil respondre, no?, concretament a aquesta pregunta, pel que comentàvem una mica abans, no? Sembla que tots haguem de tenir les mateixes necessitats sexuals, no?, que ens haguem de conformar o contentar amb la mateixa quantitat de sexe o la mateixa qualitat. I et dones compte de que cada persona és un món, no? Vull dir, jo puc considerar-me una persona sexual i jo què sé, i tenir relacions un cop la setmana. I en canvi una altra persona em diu, ah, no, jo sóc una persona sexual perquè jo necessito tenir-la cada dia, sigui amb una altra persona o amb mi mateix. Clar, llavors és tan subjectiu, és com el tema del dolor, no? Quan vas al metge i et diuen si això et fa mal, no? O el part que tenim les dones, no? Vull dir, i et diuen, i posa del 0 al 10 el teu grau de dolor. És tan subjectiu i tan mental. Jo crec que al final ens hem de quedar amb la idea d'això, no? De que la sexualitat és diversa i que no hi ha una manera única de viure-la, no? Jo crec que l'important és trobar una parella... Primer, conèixer-te tu, que hi ha molta gent que no ens coneixem. Mm-hmm. Sobretot de la nostra generació, que teníem tanta poca educació i anem una mica a salto de mata. I després trobar la parella que s'adapta a tu, no? Perquè, clar, el problema és quan una persona és molt sexual i l'altra no. no? Mm-hmm. Perquè, clar, si jo tinc necessitat de fer-ho cada dia i la meva parella amb un cop cada 15 dies en té prou, potser aquí hi haurà una desavenència, no?
1: Sí.
0: Llavors, al final, és o trobar una parella que sigui com tu, o fer pactes, yeah, que també és una altra cosa, no? Vull dir, a vegades també ens donem compte... Sembla que dues persones, quan són parella, pensen igual, tenen les mateixes necessitats, tenen les mateixes fantasies, i ens oblidem de que són dos individus. I a vegades aquests coincideixen i aquests no. Mm-hmm. Llavors, per això la importància de la comunicació i d'expressar-nos, no? El que passa que la sexualitat encara es viu com un tabú, explicar certes coses... Jo tinc una amiga, no?, que quan li explico sempre em pregunta, no?, sobre les meves experiències i com visió amb el tema amb la meva parella, i em diu, ui, és que això se'm fa molt gran, prefereixo no sortir de la meva zona de confort.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? Mm. Perquè és més fàcil adequar-te en aquesta casella que hi ha tant... No, si tu estàs amb una persona no pots sentir atracció per una altra. Si la sents, dutxa freda, en lloc de dir, escolta'm, doncs potser hauria de tenir una conversa amb la meva parella i dir-li, em passa això. Mm-hmm. Però no ens han acostumat, no?, a expressar-nos amb sinceritat sobre les nostres necessitats sexuals o desitjos o fantasies.
1: Sí. No, és que jo pensava en aquesta expressió de persones sexuals, no?, com a persones que no només els agrada o ens agrada practicar sexe, sinó també que ens agrada parlar-ne, que el tenim com una part important de la nostra vida, que ja ho és, de més o menys de tothom.
0: Sí.
1: El que passa que no tothom s'ho exterioritza
0: sí,
1: a ell mateix o a ella mateixa,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: Per això, jo més o menys...
0: Però no sé si sempre hi ha persones que són sexuals, que els hi agrada parlar-ne, perquè mira, ara me'n recordo d'un sopar que jo vaig tenir amb uns amics ara fa uns mesos, i jo explicava una pràctica que havia tingut i, a més, no m'havia sortit bé, amb la qual cosa estava molt frustrada. Però jo sóc una persona que tiro sempre molt de l'humor i ho explicava molt obertament. I, clar, llavors hi havia un noi, un amic nostre, i deia, no ho vull saber, és massa gràfic això que estàs explicant. Ara no em podré treure la imatge del cap. I jo sé que aquest noi és sexual, no és un mojigato, per dir-ho d'alguna manera, però en canvi és un noi reservat.
1: Ja. Yeah.
0: Saps? I quan jo parlava d'una manera tan gràfica i explícita sobre la trobada que havia tingut, no? Ell li explotava el cap, era com, per favor, Adaia, no continuïs, no vull saber, m'has donat massa detalls, no?
1: Sí, llavors és el que dius tu, que, bueno... Que
0: cada persona...
1: Sí, pot ser sexual o no.
0: És un món, sí.
2: La línia vermella.
1: Comentàvem que aquest llibre de Mujeres que follen pot ser com una mica de manual, no com a llibre d'instruccions, sinó pues, bueno, per obrir la ment. En canvi, bueno, es parla de certes pràctiques que m'agradaria treure,
0: vale?
1: Per ferir encara més la sensibilitat dels oients, que és, per exemple, hi ha un, com a mínim, una dona, sí, que es parla del sexe anal, vale? I de ojo, peligro, que no us penseu pas que això sigui flors i violes, perquè hi ha uns riscos.
0: Bueno, però és que sempre que fas alguna cosa hi ha un risc, no? Quan agafes un cotxe podries tenir un risc d'accident, també, no? O anar-te a dutxar i relliscar la dutxa, que també no hi pensem. És curiós això, perquè vaig entrevistar una noia i m'ho explicava amb certa culpa i vergonya, i em deia que ho havia un dia sopant amb dues amigues, ho havia comentat, i com l'havien tatxat de porca, no? I ella es va sentir molt humiliada, no?, per confessar una pràctica, no? I jo li vaig dir, escolta'm, n'hi ha moltes noies que m'ho han dit, això, no ets l'única. I va dir, oh, no, quin sentiment de lleugeresa. El sexe anal també s'ha de saber practicar, com tot. Clar, és que si a tu t'agafen i vinga cap endavant, doncs això pot ser dolorós i no gratificant.
1: Amb els seus efectes secundaris.
0: Clar, bueno, però és que el sexe també és això, a vegades, no? Mm-hmm. No és una cosa... quirúrgica, no? Que entris i tot net. Vull dir, a vegades també parlem del sexe anal, però pot haver-hi un pet vaginal, o jo què sé, una gota de suor que et cau en aquell moment a l'ull. Vull dir, no sé, tens, sí, tens la regla a vegades, no? Mm-hmm. Hi ha gent que practica sexe i tampoc, diguéssim, no seria el sumum de la netedat, no? Al final són fluids, no? Mm-hmm. El que passa que hi ha gent que és més... que no li agraden aquestes coses i hi ha gent que no li importen. Bueno, doncs si fas sexe anal, doncs sí, hi ha un risc, però a veure, tampoc no passa res, després et rentes, et neteja. I si ho has gaudit, doncs ja està.
1: Sí, sí.
0: I, Mira, ara et dic una altra cosa. Amb això del sexe anal no només hi havia noies que confessaven que era una pràctica que els hi agradava molt, sinó també hi havia moltes noies que comentaven com ho practicaven a les seves parelles heterosexuals. I noies que comentaven de trobar-se amb homes que diu, home, sembla que aquí no li pugui entrar un pèl de gamba, no? Perquè encara tenim aquesta homofòbia i aquesta idea interioritzada de que el sexe anal és cosa de la comunitat homosexual, quan al final un home heterosexual pot gaudir del sexe anal, sigui oral, sigui amb els dits, sigui amb algun tipus de joguina, no? I el que passa és que no es diu. No es diu en públic, però hi havia moltes noies que explicaven... Sí. Que amb les seves parelles els hi agradava molt.
1: Sí,
0: a elles
1: sí, sí.
0: Practicar-los amb ells, no? I que ells en gaudien, no? Però es diu com una cosa, no ho diguem, no se piensen que soy maricón.
1: Sí,
0: i dius...
1: Fins i tot, crec recordar que hi ha una dona que parla que una parella que va tenir, no sé si va si ocasional, hòstia, que només li agradava
0: clar.
1: Això.
0: Diu, al final només em demanava això.
1: I, hòstia, noi, a veure, variem una mica.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, total, sí. Total, total.
1: Sí, però després tenim, bueno, la pluja daurada, també.
0: Ui, una pràctica super, vull dir que et dones, penses, ui, esto es super guarro, i després et dones compte de tanta, tantíssima gent que li posa, no? Mm. I a vegades no només la pràctica en si, sinó, per exemple, et pot excitar el fet de parlar-ne durant l'acte, però que no t'agradi fer-ho, saps? És com, per això dèiem, el sexe és tan mental, no? Pots estar amb una persona i parlar d'això i que només el fet de sentir-ho, d'escoltar, perquè és algo prohibit, perquè és algo diferent, et posi, però en canvi no ho faries mai, no? És curiós. Amb la mateixa fantasia ja se't desperta com el desig, l'excitació, i no necessites portar-ho a la pràctica. Per això són fantasies, també, no?
1: Sí. Bé, en contrapartida tenim, també ho comentàvem abans, amb l'augment de la promiscuïtat, també han augmentat els casos de malalties de transmissió sexual, perquè potser no som prou curosos, no fem prou ús dels preservatius...
0: Crec que aquí hi ha, per suposat això que has dit tu, però jo crec que aquí hi ha múltiples factors. Vaig entrevistar un doctor que treballava al centre de Drassanes, on hi va molta gent a fer-se proves que són gratuïtes, no?, d'infeccions o gent que té problemes, i em deia, clar, des de la introducció de la píldora anticonceptiva, des de l'alliberació de la dona, des de els drets que han guanyat tot el tema del col·lectiu LGTB, des de les noves maneres de relacionar-se que ara comencen una mica a estar més sobre la taula, com el tema dels clubs swingers, les parelles liberals, l'anarquia relacional... Clar, tot això ha fet la promiscuïtat, no? Abans tenies una parella per tota la vida, doncs, perquè, clar, no es contemplava una altra cosa, no? Ara ja s'entén que pots tenir al llarg de la vida diverses parelles i no passa res. I diu, clar, de fet, tot això augmenta la probabilitat de que tu puguis contraure una malaltia de transmissió sexual. Però em deia, de la mateixa manera que igual si tu vas a menjar en un restaurant de comida ràpida, doncs igual agafaràs una gastroenteritis. O si fas running... potser agafa un pie d'atleta, no? Vull dir, clar, al final, jo tenia una professora de ioga que deia practica, practica, practica i tot vindrà. I em deia, i quan és tot, potser aconseguiràs fer aquella postura que et semblava impossible, però també potser et lesionaràs, yeah. No? Jo crec que al final l'important és tenir consciència de que ens hem de, bueno, evidentment, utilitzar mètodes anticonceptius,
1: de
0: protecció... I després fer-nos les proves, que és algo que també jo crec que la gent heterosexual, i m'hi afegeixo, no tenim tan present, no? Vull dir, quan va haver-hi l'epidèmia de la sida, la comunitat homosexual, per exemple, va agafar molta consciència de que aquestes pràctiques promíscues podien tenir un risc, i era un risc mortal, amb la qual cosa són gent, almenys les que jo conec, que estan habituats a fer-se les proves d'una manera constant. En canvi, em dóna la sensació que una noia o un noi, sigui solter o separat, però que pot ser també promiscu, no té aquesta activitat integrada, no?, com a part de dir, ep, que jo estic amb diverses persones, perquè, a més, el preservatiu tampoc no et prevé de tot.
1: Ja,
0: no?
1: Clar, perquè...
0: Clar, vull dir, o el sexe oral, o no, vull dir... Sí, sí, llavors jo crec que també hem de ser conscients d'això, i si tenim diferents parelles o tenim pràctiques de risc, hauríem de ser, si som madurs per una cosa o per l'altra, i fer-nos uns controls més o menys amb assiduïtat.
1: Mm-hmm. Bé, bueno, aquí podríem estar xerrant sí. hores, però bueno, anem ja tancant. Imagino que hauràs tingut bones crítiques i males crítiques sobre el teu llibre. Han estat més de bones o més de dolentes?
0: T'haig de dir que més de bones. I mira, jo aquest llibre el vaig fer perquè jo tenia un interès personal, no?, com et comentava abans, de saber com vivien les dones de la meva edat, perquè no sabia si era jo també un bitxo raro, no? Jo no sabia si me'l comprarien, aquest llibre, no? El vaig presentar al manuscrit a l'editorial, els hi va agradar, i va ser, en la primera setmana es va vendre la primera edició, anem per la cinquena. Jo crec que sí que hi ha un interès, i jo he rebut moltíssims, moltíssims, moltíssims missatges de dones, sobretot que em contacten per Instagram, no?, de dir-me, ostres, gràcies, o m'has obert un món, o ja no em sento tan estranya, o ara amb això puc parlar amb la meva parella, o ara he descobert coses que igual no sabia i vull provar, o ara m'animaré. Estic molt contenta, no? Vaig tenir una mica de hater d'alguns homes, mm-hmm. El hater sempre dels homes, com, bueno, mujeres que follen, pues a quién le importa, pues como todas, pues tal. Crec que al final és des de la ignorància, no? Perquè si a tu no t'interessa una cosa, pues no la compres, no la llegeixes o no la consumeixes. A mi no m'agraden les pel·lícules de terror i no vaig a veure's al cinema, però això no les desacredita, no? Yeah. Vull dir, són els meus gustos i al final... Per què no? Un llibre sobre dones sembla que molesti. Ara va sortir un llibre sobre vagines, un llibre de fotografies.
1: Mm.
0: I, clar, és això de dir, no? Tenim aquesta idea de com ha de ser petit i blanc i no sé què, que ens ve una mica de la pornografia, no? Mm. I després moltes dones acomplexades perquè igual tinc els llavis grossos, perquè igual el meu pèl és així, perquè igual la meva forma és així. I aquest llibre el que et mostra és la gran diversitat d'òrgans sexuals que tenim les dones, no? Que tot, igual que tenim el nas gros, el nas petit, el nas punxegut, el nas més xato, doncs el mateix passa, no?, amb la nostra vulva. Llavors, jo aquest llibre he rebut moltes més crítiques bones que dolentes, i només per això ja em dono per satisfeta.
1: Sí, perquè amb això que dius de les vagines, sí. i aquest llibre que també l'he vist anunciat, sí. També llegia que els últims anys s'ha fet com el mapa del clítoris.
0: Ah, és que és curiós,
1: perquè o sigui, allò que ens referíem en la rodoneta,
0: sí, en aquell
1: botonet, s'ha anat ampliant, i és curiós que...
0: És que és curiós com jo com a dona puc parlar de certes coses sobre la disfunció erèctil o tantes coses que us afecten a vosaltres, i que estiguem al 2026... i fa res hagin fet aquest mapa, no? Vull dir, sabem, l'home va anar a la Lluna i no sabem com funciona a vegades el nostre propi cos o aquest òrgan que té mil milions de terminacions i que ens pot donar tant de plaer, perquè no serveix per res més que per donar plaer, i és tan desconegut. Jo crec que això és bastant simptomàtic del que passa amb la sexualitat referent a les dones, que ara comença, doncs, a despertar, no? Vull dir, que ha sigut un tabú, que hem viscut amb molta ignorància, amb molt de pes també sobre el tema que ens ha causat la religió, no? Una mica de la culpa, de quin era el paper de la dona, del que estava bé, del que estava malament, com aquesta moral també ens ha afectat, no? Depèn de la família que hagis viscut, no? I de l'educació que hagis rebut. Mm-hmm. Llavors està bé que ara comencem a ser nosaltres, no?, les dones, que parlem també del que ens agrada i que ens permetem explorar i conèixer-nos una mica nosaltres mateixes, no?, per gaudir una mica millor de la nostra sexualitat i de la nostra vida en general.
1: Està clar, està clar. amb el tema de les crítiques, perquè he ficat el mapa del clítoris. Com a crítiques negatives, ha vingut, deies que era, han vingut d'homes, de haters.
0: Sí, sí.
1: De dones...
0: No. En aquest cas et dic que amb aquest llibre no, la majoria de dones... És que jo diria que cap dona m'ha dit, m'ha escrit, per dir, que segur que n'hi haurà alguna, que no li ha agradat, o que té, però a mi no m'ho ha comunicat. Les dones que s'han posat en contacte amb mi han sigut dones per agrair-me o per dir-me, no, lo satisfetes que estaven amb la lectura, que els hi havia obert un món. I també et dic que no he rebut molta crítica, d'homes, però sí que al principi, quan va sortir a la premsa i titulars i tal, i dius, bueno, no, molts tios d'aquests que t'insulten gratuïtament rere un nom fictici i un avatar, no? Que també penso que fàcil és, no?, amagar-te darrere un dibuix d'un goril·la, posar-te X213 i dir, tu eres no sé quantes, clar, no? I dius, és que no em sembla una comunicació igualitària, no? Perquè, i al final que t'oblides de que jo sóc periodista, no? Jo puc tenir les meves opinions, però al final això és un llibre d'entrevistes, és un treball d'investigació.
1: Sí, perquè diuen, ara faig com un canvi de terç, i obro un parèntesi, amb el tema, fa poc ho llegia, que totes les opinions són respectables. Pues vaig llegir que algú acreditat deia...
0: No, ho són.
1: No totes les...
0: No, perquè si són irrespectuoses o ataquen la teva llibertat, jo crec, no?, aquesta famosa frase que deien, que la teva llibertat acaba on comença la de l'altre. No, sí, jo respecto la teva opinió sempre i quan no sigui intolerant, racista, masclista, homòfoba... Vull dir, hi ha certes coses que ho sento, però no ho tolero. No em sembla una opinió que es pugui defensar.
1: O sigui, tinguem clar que no totes les opinions són respectables. Bueno, acabem ja. Hi ha alguna cosa que volguessis explicar que ens haguem deixat en el tinter que acabi de donar-li forma a aquesta entrevista, a aquesta xerrada?
0: Mira, jo crec que més o menys hem tocat tots els temes, però sí que m'agradaria incidir en que el llibre no és un llibre pornogràfic, encara que tingui un títol tan llampant, no?, o tan cridaner. Jo crec que és un llibre que s'acosta més a l'antropologia, no?, perquè a mi m'interessen les persones, en aquest cas m'interessaven les dones de la meva edat i com vivien la sexualitat, però al final el sexe és un fil conductor per parlar d'històries de vida, no? I crec que aquí es toca el tema del feminisme, es toca el tema del cos, es toca el tema de les relacions romàntiques, de l'amor tòxic, dels abusos a vegades, no? Vull dir, és un tema molt més profund que el pur acte sexual, que si li dones l'oportunitat crec que et pot obrir un món.
1: Doncs res, moltes gràcies. Tornem a agrair la teva visita a la Línia Vermella. Ha estat un veritable plaer tenir-te en els nostres micros i no voldria acabar l'entrevista sense demanar-te...
0: Aviam.
1: Si te'n recordes. Bueno, a part de que ens assignis el llibre... Que el
0: home,
1: tinc,
0: i tant,
1: que
0: per tinc, favor,
1: que
0: quin honor.
1: Que el tinc aquí,
0: Quin honor.
1: Que ens recomanis una cançó per tancar el programa.
0: Oi.
1: Aquesta trampa ja te la sí, vam fer al programa anterior.
0: Aviam, mira... Una...
1: D'una manera espontània.
0: Aviam, va. Em sembla que es diu Sex is on Fire, The Lions. Pot ser? Ara ho hauria de buscar per confirmar que t'ho hagi dit bé, perquè sóc una persona que em costa molt els títols dels artistes i les obres, i això em passa amb els llibres, que en llegeixo molts i després sóc incapaç. Diria que es diu Sex is on Fire. I diria que el grup és Lions.
1: Doncs res, tanquem aquest programa d'avui de la Daia amb Sex is on Fire. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu, Joan Carles, per convidar-me.

0: La Gijonenca d'Arenys de Mar. L'estiu té gust de gelat. Vine a descobrir els nostres gelats artesans, granissats, sorbets i la tradicional orxata, elaborats com sempre amb la qualitat i el sabor de tota la vida. Més de 75 anys endolcint els estius dels aranyencs. Ens trobaràs a la Riera Bisbe Pol 33, telèfon 93 024 03 54. La Gijonenca d'Arenys de Mar. El gust de l'estiu, de sempre.
1: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
2: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
1: Veniu a veure el futbol en companyia.
2: Disposem de terrassa.
1: Som a la Riera, Parafita 117.
2: Truqueu al 93 792 0019.
1: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
3: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
4: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
3: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
4: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
3: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
4: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem. Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655-630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Des d'Arenys de Mar i Canet de Mar, amb l'experiència de tota una vida i el servei de tot Catalunya.
4: A Stones B&T, Marbres La Roca, transformem marbre, granit, porcelànic i quarts en espais únics i elegants. T'assessorem, subministrem el material i ens encarreguem de tota la instal·lació perquè no t'hagis de preocupar per res. Cuines, banys, escales i projectes a mida amb acabats de màxima qualitat. Som membres de Marbristes Artesans de Catalunya. Garantia de tradició, ofici i excel·lència.
1: Stones B&T Marbres La Roca. L'experiència artesanal al servei de la teva llar. Visiteu-nos a l'Instagram @stonesbtmarmolesLaRoca o truqueu o envieu WhatsApp al 722 131 840.
5: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
6: Què puc fer si l'alcohòlica no reconeix que té un problema amb l'alcohol? Això ens preguntem els que hem estat afectats per la manera de beure d'una altra persona. A Al-Anon ens ajudem a trobar resposta a aquesta i altres preguntes. Apropa't. Al-Anon 93201224 o en el web al-anonespana.org.
1: Ràdio Arenys. Connecta. Ràdio Arenys. La primera en música.
0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats. Les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
7: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i, com sempre diem, amb la música com a principal lligam i amb històries que arriben des d'aquí, però també des d'allà. Obrim fronteres i escoltem algunes cançons interessants noves d'aquesta setmana. Per tant, sense més, anem a començar per la primera, que ens arriba des de casa nostra, arriba des del Vallès Oriental. Ella es diu Ivette Nadal, i amb la seva nova cançó Sota el braç, que és la que escoltarem ara mateix per iniciar el nostre recorregut per aquests 55 minuts d'estrenes. Es diu Mai les ales. Per tant, així anem a començar aquestes estrenes amb Ivette Nadal i la seva nova cançó Mai les ales.

Així hem començat amb aquesta cançó nova d'Ivette Nadal, des del Vallès Oriental, la cantautora i poeta, ens ha acompanyat per començar aquestes estrenes d'aquesta setmana amb el seu nou tema, Mai les ales. Seguim, per tant, i ara sí, obrim fronteres i anem fins a un altre indret, anem fins a Austràlia, per escoltar el més nou de Kylie Minogue. De fet, és una cançó que forma part d'una sèrie de televisió que s'acaba d'estrenar sobre la seva vida musical, artística i també personal. Un documental que es diu Kylie. I trobem una cançó nova que es diu Lighted Up. Així sona el més nou de Kylie Minogue.

És una de les cançons noves de Kylie Minogue, la cantant i compositora australiana, i un dels temes que pertanyen a la sèrie de televisió sobre la seva vida musical, artística i personal, que s'acaba d'estrenar. Light Up és la nova de Kylie Minogue. I tornem a Catalunya, ara mateix amb el granollerí Joan Liaño i la seva nova cançó. Ell va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022. Ara ens porta aquest Kiss Kat.

Kiss Cari, aquesta és la nova cançó de Joan Liaño des de Granollers. Va ser un dels concursants de la primera temporada d'Eufòria el 2022 i ara ens presenta aquesta seva nova peça musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim d'estrenes, precisament, i ara mateix anem amb una cantant i compositora anglesa. Ella es diu Lola Young i la seva nova cançó, From Down Here.

Es diu Lola Young, ella és una cantant i compositora anglesa i aquesta és la seva nova cançó, From Down Here. Tornem a Catalunya amb Barrels Garrotxines, l'artista emergent Tura Sala ens presenta aquesta barreja d'indie, de funk i de pop. Ella va fer el seu pas per Eufòria i ara mateix ens presenta aquesta nova peça musical que es diu On aniràs, la nova de Tura Sala.

On aniràs? Aquesta és una cançó realment estiuenca, perquè ja ens apropem, evidentment, a les dades de sol, de calor i d'estiu. Tura Sala, la Garrotxina, ens ha acompanyat amb aquesta cançó, On aniràs?, la més nova que hem escoltat avui a través d'aquestes estrenes. Seguim el nostre camí i de Tura Sala anem a un grup anomenat Lucas Graham. És una banda de pop danesa que ens porta el seu nou èxit, Second Chance.

Unió Musical de Obeses. Ells arriben des d'Osona i amb la col·laboració de la cantant barcelonina i multiinstrumentista que va formar part del quartet Melt Magalí Seré. Ells dos formen aquesta cançó que es diu Potser ho hauríem d'haver vist, una de les cançons incloses en el nou disc d'Obeses, L'ai al cor.

Potser ho hauríem d'haver vist. Aquesta és la cançó d'Obeses, amb la col·laboració de Magali Sare, aquesta cançó que forma part del nou disc d'Obeses, L'Ai al cor. Anem seguint, i ara mateix anem a compartir la nova de Niall Horan. És un cantant irlandès i va formar part de la formació One Direction. En solitari, noves històries en aquest

A través d'estrenes hem escoltat el més nou de la cantant de Súria, Beth. Aquesta és Jo sóc com tu. Nova història que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Des del Bages ens ha acompanyat la cantant i compositora Beth. Seguim endavant, per tant, el nostre camí, acompanyant-te, siguis on siguis, amb històries musicals noves que ara mateix ens porten a escoltar un avançament del nou disc que sortirà el 14 d'agost d'enguany de la formació irlandesa de Script. Es diu Man in the Arena.

Man in the Arena. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts, esperant que el 14 d'agost arribi el nou disc de la banda irlandesa. Anem seguint, tornem a Catalunya amb aquesta jove artista de Nou Barris, a Barcelona. Es diu Monique Macon i aquesta és la seva cançó, Si estic amb tu.

Així sona la cançó de Monique Macon, aquesta cantant i compositora que arriba des de Nou Barris, des de Barcelona. Una altra interessant novetat d'aquesta setmana. Seguim fent el viatge i obrint fronteres i ara mateix anem fins a Nord-Amèrica per escoltar Bentley Rubbles. La seva cançó, que forma part del seu disc Olympus, es diu Nose Dive.

Nosedive, aquesta és la nova cançó de Bentley Rubbles, així també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem a compartir ara el més nou d'Oriol Saltó. Ell és de Sant Cugat, músic versàtil que ha estat guitarrista del grup de pop La Porta dels Somnis. Així ens acompanya ara mateix amb el seu nou èxit, On eres tu?

va reclamar lent, va ser en vermell, va dir-li al policia.

On eres tu? Aquesta és la nova cançó d'Oriol Saltó. Ell també ens ha acompanyat des de Sant Cugat, aquest músic versàtil que ens ha portat la seva nova cançó a través d'aquest estrenes. Anem seguint el nostre camí ara mateix amb les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Són tres cantants i compositores. Així sona el Delusional.

Així sona de bé aquesta cançó de les Remember Monday, aquest grup femení de country pop format a Anglaterra. Les seves tres cantants i compositores ens han acompanyat també en aquest estrenes, que posa el punt i final amb Soc el Pol, amb la seva cançó, que forma part del seu EP de tres cançons, Els records no marxen mai, part 1. La cançó que escoltarem es diu Control. Així doncs, amb ell, amb Soc el Pol, acabem aquestes trenes d'aquesta setmana i tornem la setmana vinent. Aquí mateix, no hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
3: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. És a dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques... vaig estar una temporada, 6 mesos, a Barcelona i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
2: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer i al seu costat eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
3: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
2: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
3: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, en paper, amb materials que trobava. M'encantava... Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
2: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
3: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
2: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
3: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és... La fusta en si ja parla per si sola i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada... sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble... atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
2: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
3: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins a aleshores teníem 4 casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009 i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls...
2: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
3: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure, amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, amb faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
2: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
3: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través de Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Jo, això sí, pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo, quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè, evidentment, poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho emportaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
2: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
3: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo o crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
2: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
3: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt, molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc, o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
2: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
3: Jo utilitzo el meu nom, el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I, evidentment, també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després, lo de Wood Woman Made, seria, això ho va idear la meva, bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol. I va arribar amb aquest concepte de wood woman made, o sigui, wood fusta, woman made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
2: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove, ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
3: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altre. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
2: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
3: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més ja estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
2: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
1: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
4: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: homes, fent camí per convertir allò personal en palanca de canvi. Un programa en directe des de l'estudi de Ràdio Arenys, un espai on parlar d'allò que sovint no parlem, de com vivim la masculinitat avui, en un món en constant canvi on sembla que l'únic que no canvia és la masculinitat.
1: Mirem de parlar de tot allò que ja no ens serveix i que encara també estem construint. Parlem

0: Ràdio Arenys.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada diumenge ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Molt bon dia a tothom, a tots aquells que avui esteu a la sintonia de Ràdio Arenys, i també moltes gràcies per ser-hi. Bon dia, Joan, bon dia, Anna.
3: Hola, molt bon dia.
2: Mirarem de no decebre les vostres expectatives i farem un repàs del que va passar, important o no, simplement que ens ha cridat l'atenció, el 1957, i intentarem desenvolupar-ho.
3: Tot i això, intentarem amenitzar-lo amb música de l'època o que s'estrenés en aquest any del 1957 o que fou un èxit absolut.
4: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1957.
1: Escoltàvem Little Darling, del grup vocal canadenc The Diamonds, que van assolir molt de protagonisme a la dècada de 1950 i també a principis de la dels 60. Els membres originals eren Dave Somerville, solista, Ted Kowalski, el tenor, Phil Levitt, baríton, i Bill Reed, baix. I contràriament a la brama que corre, el pare de l'actor Tom Hanks mai no va ser membre del grup.
2: El 1957 va farcida de gent famosa nascuda arreu dels Països Catalans. Així és l'any del naixement de Nacho Duato, ballarí valencià, o de Miquel Barceló, pintor mallorquí, que va néixer a Felanix. O bé Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i polític català terrassenc.
1: El 2 de febrer de 1957 naixia a Barcelona Pilar Vélez Vicente, historiadora de l'art i gestora cultural i aranyenca d'adopció. Doctorada en Història de l'Art, la Pilar ha estat directora del Museu de les Arts Gràfiques de 1986 a 1994. Des de 1995 al 2012, directora del Museu Frederic Marès. I del 2012 fins a la seva jubilació, durant 10 anys, ha dirigit el Museu del Disseny de Barcelona. També és membre de diverses acadèmies, com la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i ha publicat nombrosos treballs sobre història de l'art i col·leccionisme.
3: Bonjour les gars, j'ai une grande nouvelle. Devinez, je pars en vacances. Oh. Salut les copains, voyez j'ai mauvaise mine, les rues de Pantin manquent de mandoline. Je pars en voyage avec pour bagage dans ma petite musette 5 à 6 chaussettes, 2 ou 3 chemises, ma plus belle mise. Moi je pars pour

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: Aquest era Gilbert Bécaud, amb el seu èxit de 1957, Salut les copains, salut als companys. Aquesta cançó va tenir un èxit massiu tant a França com internacionalment. Va ser un dels cantants i compositors més icònics de la cançó francesa i era tant el seu dinamisme i energia en els seus concerts en viu que li deien Monsieur 100.000 Volts.

0: El 7 de setembre passat va morir a l'edat de 91 anys Alfredo Garrido García, bilbaí, que fou un cantant i productor musical conegut per la creació de temes en sèries infantils com Marco, Vicky el Vikingo, La Abeja Maya o Mazinger Z.
1: Com a cantant, el 1955 va començar a cantar amb el grup de Bilbao Los Chimberos. I el 1957 va començar com a cantant pop i durant 7 anys va recórrer Europa, l'Orient Mitjà, Àfrica i Mèxic.
0: Quan va tornar a Espanya el 1964, va treballar com a productor amb els artistes Greta i Los Garbos, Los Chichos, Nino Bravo durant tota la seva carrera, Paco de Lucía o Plácido Domingo per a la cançó del Mundial 82.
1: Per cert, que Los Chimberos durant aquest primer temps cantaven temes tradicionals del folklore basc i navarrès que ràpidament es van fer populars i amb el temps van assolir fama a nivell nacional, sobretot durant les dècades dels anys 60 i 70. Ara els escoltarem en un tema molt conegut. No és original del grup, però la van popularitzar a partir de 1957, juntament amb altres temes com Vino Griego o Ai Ai.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1957.
1: El 1957, a la televisió americana triomfava una sèrie de televisió de la qual es van fer 271 episodis de 52 minuts, difosa entre el 21 de setembre de 1957 i el 22 de maig de 1966, naturalment, en blanc i negre. Si us dic que el personatge principal era un advocat de Los Angeles que majoritàriament defensava clients acusats d'assassinat i us faig escoltar aquesta sintonia, els més grans ja sabreu de què parlo.

Efectivament, Perry Mason, un advocat que era capaç de demostrar la innocència del seu client, esbrinant qui era el veritable assassí. La sèrie va

0: per un petit detall. Ells tenien televisió. La protagonitzaven el propi Mario Antolín, Maria Fernanda d'Ocón i Lola Gaos.
1: Tornant als Estats Units, el 26 de setembre de 1957, es va estrenar a Nova York un musical de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim, una adaptació de Romeo i Julieta de William Shakespeare, però situat a Nova York. A mitjans de la dècada de 1950, és el famosíssim i aclamat West Side Story, que explica la rivalitat entre dues bandes juvenils, els Jets, fills de treballadors blancs, i els Sharks, porto-riquenys. Un membre dels Jets s'enamora de la germana del cap del Shark i ja està, ja tenim el drama servit.
0: Es van representar 732 funcions, un gran èxit de l'època, i en el 1961 es va fer la versió cinematogràfica protagonitzada per Natalie Wood, Richard Beimer, Rita Moreno, George Chakiris i Russ Tamblyn.
2: La banda sonora de la nostra vida.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: El dia de la Mercè, 24 de setembre de 1957, es va inaugurar el Camp Nou, l'estadi de futbol del Barcelona, conegut així perquè substituïa l'antic Camp de les Corts. Amb l'arribada de Kubala el 1950, el Barça va guanyar diversos trofeus al seu vell Camp de les Corts i, malgrat que tenia un aforament de 60.000 persones, el president d'aquells anys, l'Agustí Muntal, va aconseguir dels socis l'acord per la compra d'un nou terreny.
2: No va ser fins al 1954 que es va rellançar el projecte i, finalment, per la Mercè de 1957, es va poder inaugurar el nou camp amb una missa solemne presidida per l'arcabisbe Modrego, que beneí l'estadi acabat. Dignataris del règim franquista i de la ciutat es van reunir a la tribuna presidencial i unes 90.000 persones van assistir a la cerimònia d'obertura.
1: Durant l'acte, clubs de futbol de tota Catalunya van desfilar sobre l'herba i en el partit inaugural, que va enfrontar el Barça amb una selecció de jugadors de Varsòvia, van jugar Ramallets, Olivella, Bruguer, Sagarra, Viats, Gensana, Bessora, Villaverde, Eulogio Martínez, Kubala i Tejada. Te'n són algun, Anna?
2: Sí, pràcticament tots.
1: Veus?
2: Encara que no els veia els partits perquè no teníem televisió. Els treballs havien de durar 18 mesos, però les despeses es van quadriplicar fins a arribar als 288 milions de pessetes, que no van ser acabades d'eixugar fins al 1966.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1957.
1: Escoltàvem La Mattinata, una magnífica cançó de Ruggero Leoncavallo, cantada pel cantant italià Claudio Villa, que aquest any 1957 va guanyar el Festival de San Remo amb la cançó Cordones de mi guitarra. La Mattinata és una serenata musical que té una lletra plena de poesia i que parla de la bellesa del nou dia i el despertar de la natura. És una peça molt apreciada en el repertori dels cantants d'òpera i el bel canto.
2: El 14 d'octubre de 1957 va tenir lloc la Gran Riuada de València, coneguda com la Gran Riuà, provocada pel riu Túria a conseqüència de les fortes pluges. En realitat, van ser dues crescudes, la primera de matinada i la segona més violenta encara, a les dues del migdia.
1: La causa d'aquesta gran riuada van ser les pluges torrencials que van caure els dies 13 i 14 d'octubre. Va arribar a altures de més de 3 metres en punts del centre de València i molts edificis, fins i tot alguns d'històrics, van ser afectats greument. Es van haver de lamentar vides humanes, danys quantiosos a la indústria i es van veure afectades, sobretot, les comarques. De fet, encara avui hi ha molts cartells i marques amb frases com «Fins aquí a plegar la Riuà».
2: S'havia de trobar solucions i, per tant, van desviar el riu Túria pel sud de la ciutat de València i es va ampliar la seva capacitat en una gran obra que es coneix amb el nom de Nou Llit del Túria.
1: Aquesta obra va ser sufragada pels valencians a base d'impostos especials. Per exemple, els segells durant anys eren més cars que la resta de l'Estat. Finalment, el nou llit es va inaugurar el 19 de gener de 1972.
2: Avui, el vell llit del Túria i el jardí del Túria de la dècada dels 80 i la ciutat de les arts i les ciències de la dècada dels 90.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de ràdio Arenys.
1: Sentíem Bobby Helms, un cantant de country nord-americà més recordat pel seu èxit de Nadal, Jingle Bell Rock. Aquell mateix any va tenir dos èxits més, un dels quals My Special Angel, que és el que hem sentit.
2: L'any 1957 es va estrenar un dels títols més taquillers i de major repercussió en la història del cinema espanyol, que va suposar la consagració definitiva de Sara Montiel. Estem parlant de l'últim couplet.
1: Va ser tant l'èxit nacional i internacional que va donar motiu a successives pel·lícules pensades expressament per la Sara Montiel, que es va convertir aleshores en l'actriu més ben pagada del cinema espanyol.
2: Sara va tenir una perllongada etapa a Mèxic i als Estats Units, que va culminar en tres pel·lícules rodades a Hollywood: Veracruz, Dues passions i un amor, i va venir a Barcelona durant unes vacances per rodar l'últim couplet. I sense esperar, va tornar a Hollywood a rodar una tercera pel·lícula, Yuma.
1: L'últim couplet va ser important per la Sara Montiel perquè la va introduir en el cinema musical. I com que la pel·lícula no tenia gaire pressupost, en lloc de fer el que era habitual en aquesta classe de pel·lícules, és a dir, doblar les estrelles amb cantants professionals, i corria el rumor que la Concha Piquer es va negar a doblar-la, ella mateixa interpreta les cançons de la banda sonora de la pel·lícula, amb temes molt recordats i de gran èxit, Fumando Espero i El Relicario.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida, a Ràdio Arenys.
1: El 1957, la SEAT va iniciar la producció del SEAT 600 a la zona franca de Barcelona i la venda s'inicià el dia 27 de juny de 1957. El SEAT 600 era la versió espanyola del Fiat 600, presentat al públic per primera vegada 2 anys abans al Saló de l'Automòbil de Ginebra.
2: Fins al 3 d'agost de 1973, que es va deixar de fabricar, se'n van produir més de 790.000 unitats, cosa amb la qual es va convertir en el primer automòbil produït en massa a l'estat espanyol.
1: Quan va sortir al mercat, costava 71.400 pessetes i era assequible per la classe mitjana, ja que vehicles amb prestacions superiors, com el Seat 1400, costava el doble, 144.600 pessetes. I la demanda va ser tan gran que calia esperar mesos per obtenir-lo. De fet, 3 mesos abans del llançament, ja hi havia 300.000 comandes realitzades.
2: L'any següent, el 1958, la seva producció es va multiplicar gairebé per 5 i des de 1967 va conviure amb el Seat 850, derivat del 600, però més espaiós i potent. Finalment, amb l'arribada del Seat 127, modern i pràctic, el 1972, el 600 no va tenir substitut com a model supervendes de la marca.

0: sonora de la nostra vida.
1: Tuvo fa l'americano, vols fer-te l'americà, de Renato Carosone, que parla de tot italià que imita l'estil de vida contemporani dels Estats Units, actuant com un yanqui, bevent whisky i soda, ballant rock and roll, jugant al béisbol i fumant camel, però continua depenent dels seus pares per tots els diners. Es considera generalment una sàtira sobre el procés d'americanització que es va produir al principi dels anys posteriors a la Segona Guerra Mundial, quan el sud d'Itàlia continuava sent una societat rural i tradicional.
2: El 3 de novembre de 1957, la Unió Soviètica va llançar a l'òrbita terrestre la seva segona nau espacial, l'Sputnik 2, en rus, Satèl·lit 2, i la primera en portar un animal viu, una gossa anomenada Laika. Calculaven que sobreviuria uns 10 dies i en realitat es va morir al cap de poques hores, perquè després d'assolir l'òrbita, la temperatura interior va pujar ràpidament a més de 40 graus.
1: L'Sputnik 2 va tornar a entrar a l'atmosfera de la Terra el 15 d'abril de 1958, després de 162 dies en òrbita. Oficialment, el satèl·lit va ser llançat en el marc de l'Any Geofísic Internacional, que va ser un projecte internacional que es va estendre des de l'1 de juliol de 1957 al 31 de desembre de 1958. Hi van participar 67 estats, amb excepció de la Xina comunista.
2: Tant els Estats Units com la Unió Soviètica van llançar satèl·lits internacionals per a aquest esdeveniment. De fet, la Unió Soviètica en va llançar dos, l'Sputnik el 4 d'octubre i l'Sputnik 2 el 3 de novembre.
1: També es va descobrir el cinturó Van Allen, una zona de partícules d'alta energia que envolta la Terra a una gran altitud, i també les dorsals oceàniques, que confirmaven la teoria de la tectònica de plaques.

0: la banda sonora de la nostra vida. Un programa de Ràdio Arenys.
1: Hem sentit la cançó Rit Pitit, publicada el 1957 i interpretada per Jackie Wilson. És una de les cançons més icòniques de Wilson i un clàssic del Rhythm and Blues. Va ser el primer gran èxit de Jackie Wilson després de formar el grup The Dominoes per iniciar la seva carrera en solitari. La cançó va ser un èxit moderat en el seu moment, però va tornar a guanyar popularitat dècades després.
2: L'any 1957, en el marc de la Festa Major, es va celebrar a Arenys de Mar la primera elecció de la pubilla comarcal i a partir de 1959 es va vincular als actes que se celebraven en l'embalat de l'Ateneu Aranyenc, en el decurs del Ball de Gala. L'elecció de la pubilla tenia per finalitat nodrir de candidates al certamen Pubilla de Catalunya, iniciativa de Valentín García, periodista de Solidaridad Nacional, per enaltir la bellesa i qualitats morals de la dona catalana. Va ser sota els auspicis d'aquest diari pròxim a la FET i a la Jones que Josep Riera i Gelmà, membre del patronat regional del certamen de Pubilla de Catalunya, va ser escollit secretari general del districte judicial d'Arenys de Mar. Així va ser com va iniciar una tasca que el va convertir en el factòtum del pubillatge comarcal durant una trentena d'anys.
1: El 24 de novembre de 1957 va tenir lloc la benedicció de la senyera de la Coral Santa Maria. Qui la va beneir va ser l'arcabisbe-bisbe de Barcelona, Gregorio Modrego Casaus. Es va celebrar una missa pontificial i van tenir lloc diversos actes recreatius i un concert on van prendre part diverses agrupacions corals. La senyera, segons esbós del mestre Josep Barrera, va ser apadrinada per Josep Altès Sala, president de la coral, i per Montserrat Terrats de Torre, esposa del director de la coral.
3: Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière. Pour tuer l'ennui, j'ai dans ma veste les extraits du Rider Digest. Et dans ce bouquin, y a écrit que dégasse la coule douce à Miami. Pendant ce temps que je fais le zouave au fond de la cave, paraît qu'il y a pas de saut métier. Moi je fais des trous dans des billets, je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous.

0: banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit Le Poinçonneur de Lila, de Serge Gainsbourg, que va ser un músic francès. Va tenir una cançó popularíssima que segur que reconeixereu, però no va ser famosa o no la va composar fins al 1967. Je t'aime, moi non plus.
2: El 16 de gener de 1957 va obrir les seves portes The Cavern Club, a Liverpool, Anglaterra, el club on els Beatles van realitzar la seva primera actuació al febrer de 1961. Aquell dia, en Brian Epstein els va sentir per primera vegada.
1: L'Alan Saintner va obrir el club inspirat pel districte de jazz de París, on nombrosos clubs s'ubicaven als soterranis. Quan va tornar a Liverpool, va trobar un soterrani que havia estat utilitzat com a refugi antiaeri durant la guerra, ideal per al seu club. La primera actuació que s'hi va fer va ser la de Merseyside Jazz Band.
2: Els Beatles van fer la seva primera actuació en una sessió de migdia el 9 de febrer de 1961. Havien tornat d'Hamburg, on havien estat tocant. De 1961 a 1963, els Beatles van realitzar 292 actuacions al club, l'última de les quals va ser el 3 d'agost de 1963, 6 mesos abans del seu primer viatge als Estats Units. Un cop va esclatar la Beatlemania a Anglaterra, el petit club ja no va poder satisfer la demanda d'audiència del grup.

0: Hem escoltat Paul Anka, cantant i actor canadenc d'origen libanès, que va debutar el 1956 i es va fer famós com a ídol a les dècades de 1950 i 1960. Aquesta cançó que hem sentit, Diana, és de 1957 i ja va ser des del començament un gran èxit de Paul Anka.
1: El 6 de febrer de 1957, les empreses alemanyes successores de IG Farben es van comprometre a pagar indemnitzacions als presoners jueus dels camps de concentració. IG Farben va ser un conglomerat alemany de companyies químiques fundat el 1925, tot i que les companyies més importants que els van formar havien estat treballant juntes des de la Primera Guerra Mundial.
0: A l'Alemanya nazi van començar a produir el gas Ciclón B, que durant l'Holocaust va ser usat com a agent letal en les cambres de gas dels camps d'extermini. El conglomerat va ser dissolt després de la Segona Guerra Mundial, concretament el 1952, per decisió dels aliats a causa del treball esclau utilitzat en els processos de fabricació.
1: Els crims de guerra comesos pel conglomerat va ser tan severs que durant els judicis de Nuremberg els aliats van ordenar desmembrar el consorci. La Unió Soviètica es va incautar de la major part dels seus actius localitzats en la zona soviètica.
0: En realitat, el conglomerat IG Farben mai es va acabar de liquidar. Des de 2012 encara existeix com una corporació en liquidació. Dels 24 directius acusats en l'anomenat judici a la IGB Farben, només 13 van ser sentenciats a entre 1 i 8 anys de presó. Alguns d'aquests sentenciats es van convertir en líders de les companyies de la postguerra que es van formar quan es va separar el conglomerat.
1: Les principals empreses successores de IG Farben a l'actualitat són BASF, Bayer, Agfa i Pelican. Aquesta última, a més, fabricava la tinta amb què es tatuaven els presoners. Aquestes empreses van heredar les propietats del conglomerat, però no les responsabilitats penals.

0: Hem escoltat la cantant alemanya Margot Eskens, molt popular entre les dècades dels 50 i 60. Entre 1956 i 1957 va llançar dos senzills que es van situar en el lloc número 1, Tiritomba, que va vendre prop de 800.000 còpies, i aquesta cançó que acabem d'escoltar, Cindy Oh Cindy, que va ser el seu senzill més reeixit i es va mantenir 25 setmanes en el top 10 dels senzills d'Alemanya.
1: El 1957, del 14 al 25 de gener, es va produir la vaga de tramvies, que va ser el boicot que els ciutadans de Barcelona van fer a la companyia de tramvies, de manera similar a la que ja es va produir en el 1951, però amb menys virulència. Durant 12 dies, la població es va negar massivament a utilitzar el transport públic.
0: Doncs sí, a peu i en unes condicions climatològiques molt dures. El motiu inicial va ser l'increment de 20 cèntims del preu del bitllet, però la protesta expressava el malestar profund de la població per les duríssimes condicions de vida de la majoria de la població, per la crisi econòmica i, molt especialment, era una manifestació contra el règim franquista.
1: L'alcalde de Barcelona de l'època, Antoni Maria Simarro, va dimitir a causa de la gran repercussió de l'incident. Great balls of fire.

0: love you like I love a shoe. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails on and I twiddle my thumb. I'm real nervous, but it sure is fun.
1: Hem escoltat La gran bola de foc, de Jerry Lee Lewis, cantant i pianista dels Estats Units, de rock and roll, de boogie-boogie i country, entre d'altres estils. El 1956 va aterrar a Sun Records de Memphis i va gravar un disc de gospel i country juntament amb les altres estrelles de la Sun, Elvis Presley, Carl Perkins i Johnny Cash. El desembre de 1957 va treure la seva cançó més coneguda, Great Ball of Fire.
2: I ja hem arribat al final del programa d'avui. Gràcies per ser-hi. Tornarem la setmana que ve per veure què va passar al 1958.
1: I ja us avanço ara que una de les coses importants que van passar és que va ser l'any de naixement d'en Joan Garcia, el nostre tècnic i productor musical. Les cançons que sentirem del seu any de naixement les deixarem que les triï totes ell, que per això és el seu any de naixement. A vosaltres us dic gràcies per haver-nos escoltat i tornarem la setmana que ve.
3: La banda sonora de la nostra vida.
4: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada diumenge teniu una cita amb l'Anna Cucurull, la Montse